0: És dimarts 21 de juliol i avui l'actualitat passa per...
1: Doncs poden patir insolacions, cops de calor, poden patir cremades també per exposició a les radiacions.
2: L'estrès tèrmic pot derivar en aquest cop de calor que té una mortalitat bastant alta i per tant s'ha de treballar directament amb sanitaris i poder remuntar aquesta persona.
3: Que sí que és important és que el que no volem són dos incendis grans, perquè no volem com a escenari simultaneïtat de grans incendis.
0: El repunt de les temperatures a partir d'avui a tota la península i s'espera que duri fins dijous. Les autoritats demanen extremar precaucions, limitar activitat a l'aire lliure i sobretot a les comarques d'interior, on es pot arribar als 40 graus. També especial atenció al medi, perquè es donen les condicions idònies perquè pugui complicar-se incendis. Nosaltres, d'aquí uns minuts, parlem amb Fundesplai per preguntar com estan encara en aquest estiu tan calorós els casals d'estiu. En clau política.
4: Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió.
0: Avui, Raúl Moreno farà la seva primera reunió de govern com a conseller de Drets Socials.
5: Esta visita, si simboliza algo, es nuestra voluntad firme de profundizar en esta amistad y de ampliar la cooperación bilateral orientada al futuro.
0: Us explicarem també com ha anat aquesta visita de Pedro Sánchez d'Algèria, què simbolitza, a què posa pau i què han acordat els dos països.
6: We will make this moment a circuit breaker.
0: I també parlarem del nou primer ministre britànic i els canvis de govern que ha fet. Tot això mentre Espanya encara està de ressaca pel Mundial. Que seas tú a quien le cuente mis mentiras, tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida. Concert d'Aitana, d'Art de Bogotà, Ana Mena, Lola Índigo, després de la rua pels carrers de Madrid. Avui que el racó de pensar vindrà la Laura Grau per parlar-nos dels noms. Ho heu buscat mai vosaltres? Què significa el vostre nom? O, si per exemple aneu de triar per algú, què teniu en compte? Què passa amb els noms dels municipis o els noms de les mascotes? Parlem de noms i si teniu de curiosos o voleu dir-hi la vostra, obrirem línies. També entrevistarem a l'alcaldessa de nit, la Carmen Zapata, i arribarem a les 10 parlant d'intel·ligència artificial i de tecnologia amb l'Arnau Font. Avui sobre la conducció autònoma. Quan queda perquè ja no sigui necessari conduir? Spoiler, bastant. Abans, però hem de saber quin temps ens espera i ja sabem que farà calor. Núria Saró, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Comencem amb temperatures més altes que ahir en aquestes hores i també seran més altes les màximes. Avui es podran superar un cop més els 40 graus a Ponent, es fregaran els 40 a les Terres de l'Ebre i a la costa les màximes voltaran els 33 graus. Avui la calitja estarà força present, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i serà el capvespre quan ho podrem observar especialment al cel. Aquesta tarda tindrem alguns núvols d'evolució en punts de muntanya que podrem deixar alguna tronada a la tarda, especialment al Pirineu gironí, com també alguns núvols d'evolució al massís dels ports on podrien deixar alguna gotellada. Avui la temperatura de l'aigua del mar estarà al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, els 29 a la Costa Central i els 30 a la Costa Daurada.
0: Gràcies, Núria. I a les carreteres... Fem un cop d'ull al trànsit amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada amb quatre incidències actives, tres d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim dos accidents actius a la AP7 que tallen un carril de circulació cadascun, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a l'altura de Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort que en direcció Girona talla un carril de circulació. Per altra banda, avui també sumem una avaria que talla un altre carril de circulació a l'altura d'Esparra Reguera, en aquest cas, en direcció a Brera. Pel que fa a les retencions habituals, per últim, recordem que tenim 5 quilòmetres de retencions en direcció Llobregat, a la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Vallès també trobem congestió cap a Barcelona per la C58 des de Sabadell o la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I atenció si heu d'agafar el tren, perquè les línies R13 i R14 estan tallades entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu amb autobús. I també atenció a la R2 Sud i a la RL4. Hi ha retards a totes dues línies d'aproximadament 20 minuts. En el cas de la R2 Sud és per una incidència a l'estació de Vilanova i la Geltrú, i a la RL4 seria per una incidència a la infraestructura entre Cervera i Calaf. La banda sonora d'aquest dimarts, per això, ens la posa.

0: de Zona, que avui fan concert, guanyadors de 6 Latin Grammy, van fer-se realment molt famosos mundialment amb Bailando, al costat d'Enrique Iglesias, i posteriorment amb èxits com aquests que sona, que és La Gozadera. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu l'Aquí Catalunya. Vuit i cinc minuts, la calor no fluixa. Arriba una nova onada de temperatures extremes, un episodi acompanyat d'una massa d'aire càlid i sec, i atenció a això, perquè fa créixer el risc d'incendis forestals. Miquel Giol, bon dia.
1: Bon dia. Les màximes superaran els 40 graus amb registres que localment podrien acostar-se o fins i tot superar els 45 graus. A més de les temperatures extremes, la baixa humitat ambiental i la possibilitat de tempestes seques a zones de muntanya augmentaran encara més el perill d'incendis, que es preveu molt alt o extrem en àmplies àrees. Les autoritats recomanen extremar les precaucions, especialment durant les hores centrals del dia, o evitar activitats físiques intenses a l'aire lliure.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per aquesta calor en un episodi que, de moment, no es podrà catalogar d'onada de calor.
1: Potser alguns a casa us ho esteu demanant. Quan hem de parlar d'onada de calor i quan no? Qui i què ho determina? Doncs mireu, el Meteocat es basa en la duració i en la intensitat de la calor. Estipula que s'han de superar uns llindars concrets durant un mínim de 3 dies consecutius per poder parlar d'una onada de calor.
0: I aquest llindar va variant. Es va actualitzant a partir de les temperatures màximes dels dies d'estiu dels darrers 15 anys.
1: De manera que, per exemple, a Lleida l'any 2020 feien falta 38,4 graus durant 3 dies o més per poder parlar d'una onada de calor, mentre que aquest 2026 són necessaris ja 40 graus, gairebé 2 graus més que ara fa 5 anys. A Barcelona la xifra també ha anat pujant i per aquest 2026 és de 34,3 graus.
0: Si no s'arriba a més, els 3 dies que dèiem, no es pot considerar una onada de calor.
1: Per aquest tipus de situacions existeixen els termes com pic de calor o els episodis de calor.
0: Nosaltres avui el que volem fer és fixar-nos en els milers de criatures que aquestes setmanes estan de colònies o campaments amb esplais, que també caus o casals d'estius. D'aquí una estona podrem saludar a l'Assun Gil, ella és responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai. Però ara, quan són les 8 i 7 minuts, hem de parlar de política, perquè el govern activa la maquinària per elaborar els pressupostos del 2027. Tot i que Salvador Illa va reconèixer que els comptes actuals ja tenen recorregut per esgotar la legislatura, l'executiu ja ha posat en marxa un nou projecte. Laura Pons.
2: Això és el que va dir Salvador Illa fa tot just una setmana.
3: No me cierro a nada, pero esos presupuestos es verdad que hay que desarrollar y es verdad que me dan un margen amplio, que con esos presupuestos podemos gestionar el 27 y, si conviene, también el 28. Es decir, me dan, para decirlo claro, recorrido para toda la legislatura, pero no me cierro a nada, ya veremos, ¿no?
2: Avui el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, publica l'ordre perquè tots els departaments comencin a preparar els comptes de l'any que ve. Tenen fins al 10 de setembre per presentar esmenes a l'avantprojecte i abans del 23 d'octubre haurien de reflectir-se la majoria de les variables. L'elaboració d'aquests comptes no implica que s'aprovin. De fet, tant el govern com els socis, Esquerra i els Comuns, ja assumeixen que Illa esgotarà la legislatura amb només uns comptes, els que va aprovar ara fa un mes amb el suport dels de Junqueras i Jessica Albiach.
0: Un executiu que a partir d'aquest matí comptarà amb un nom nou és Raúl Moreno, que farà la seva primera reunió de govern com a conseller de Drets Socials.
4: Les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: Ahir a la tarda, el Palau de la Generalitat ja va prometre el càrrec davant del president Salvador Illa, qui defensava que el canvi no tindrà conseqüències directes en els projectes que està duent a terme la conselleria.
4: És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, en particular en aquests, són les polítiques que seguirem fent.
0: És el primer canvi al govern de Salvador Illa després que Mònica Martínez Bravo li hagi demanat per motius personals. Sobre la taula, Moreno, a qui res li vindrà de nou perquè ja era número 2, de fet, de la conselleria, es trobarà una DGAIA refundada i reptes de país com l'augment de les persones sense llar, els serveis socials desbordats i un sistema de dependència que no està dimensionat per l'envelliment del país. Ens ho explica l'Oriol Soler.
6: L'equiparació salarial o la gestió de l'ingrés mínim vital són promeses que encara no s'han complert mentre la conselleria treballa per escurçar els temps d'espera a la dependència lluita per dimensionar adequadament els serveis de dependència i també intenta culminar la refundació de la DGAI. Amb la pobresa infantil fregant el 35% i 1 milió de catalans en pobresa energètica, sumat a la crisi de l'habitatge, Moreno té sobre la taula una part important dels reptes que afronta el govern just després de la regularització massiva d'immigrants impulsada per la Moncloa.
5: És cert que tenim un estat del benestar no ben dimensionat per la Catalunya d'avui, una Catalunya...
6: Uns reptes que la ja exconsellera Martínez Bravo resumia d'aquesta manera. Raúl Moreno porta tota la vida vinculat a les polítiques socials i el PSC va entrar al partit amb 18 anys. Va formar part de les executives de Maragall i Montilla i va estar 13 anys de regidor a la seva ciutat, Santa Coloma de Gramenet, abans de fer el salt al Parlament.
7: El fenomen del sensellarisme és un fenomen que s'ha incrementat de manera molt important en els darrers anys.
6: Després d'anys de fiscalitzar els consellers de drets socials de Junts i Esquerra durant el procés i de sonar les travesses quan ella va arribar a Palau, avui seurà per primer cop a la taula del Consell Executiu.
0: I l'oposició furga en el canvi que ha fet Salvador Illa dins la conselleria. Des de Junts, el seu portaveu, Salvador Vergés, recorda que Martínez Bravo vivia a cavall de Barcelona i de Madrid.
8: Fins ara era el secretari general d'aquest Departament de Drets Socials i, per tant, és evident que és corresponsable també d'aquesta mala gestió. Això sí, almenys doncs, serà una persona, premo, no?, que exercirà des de Catalunya, a diferència doncs, del que havia fet la seva predecessora, la consellera Martínez Bravo.
0: Els republicans creuen que aquest no serà l'únic canvi que el president farà en el si del govern, auguren que n'hi haurà més, i demanen que el president endreci, diuen literalment, el seu executiu. És el secretari d'Esquerra, Elisenda Alemany.
9: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
0: I des dels comuns demanen aprofitar l'ocasió per fer trossejar la Conselleria de Territori. És la líder del partit, Jéssica Albiach.
10: Que més enllà de la remodelació o del retoc o l'ajust, com li ha dit, no?, el president a drets socials, nosaltres sí que pensem que s'ha de fragmentar el Departament de Territori i Transició Ecològica perquè no pot ser, jo crec que és inabastable per a una única consellera.
0: Judit Caselles, bon dia.
11: Molt bon dia.
0: La taula del tercer sector, per la seva banda, que agrupa les empreses que hi treballen, reclama al nou conseller que acceleri les reformes necessàries per enfortir el sistema de serveis socials.
11: El sector considera prioritari incrementar de manera sostinguda la inversió per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i també l'exclusió social. També demana fer front a grans reptes de país, com la pobresa, especialment la infantil, l'envelliment de la població, el sensellarisme o les migracions. La taula expressa la voluntat de continuar treballant amb el nou conseller des del diàleg i la col·laboració público-privada.
0: El primer canvi al govern de Salvador Illa arriba a l'equador de la legislatura, gairebé 2 anys després que fos investit president. I ho fa quan enquestes com el CEO situen Aliança Catalana com a tercera força al Parlament. Doncs atenció al que diu el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, sobre aquest ascens. Assegura que Junts també hi té part de responsabilitat.
11: Diu Junqueras que Junts ha decidit no ser útil en moltes qüestions i això posa les coses més fàcils a la formació de Sílvia Orriols.
12: Només t'entén en la mesura en què Junts doncs, ha decidit no ser útil en moltes qüestions i, per tant, els hi aplana el camí, diguem-ne.
11: És un dels arts que ha llançat els de Puigdemont, que ja han dit que el nou sistema de finançament pactat entre republicans i socialistes perpetua el cafè per a tothom. Junqueras també ha insinuat que els nous pressupostos de Pedro Sánchez seran l'avantsala d'una convocatòria electoral.
12: I per tant hem d'estar preparats perquè només sigui una campanya publicitària. Bueno, doncs si el PSOE fa una campanya publicitària, doncs evidenciem-ho, denunciem-ho, diguem-ho. Si això és una catxa, si van de farol, si això és una broma de mal gust, doncs, escolta, veiem l'aposta.
11: I preguntat sobre si Rufián serà el candidat d'Esquerra a les properes generals...
12: Per meva, sí, per meva, sens dubte.
11: Això sí, no ha donat detalls a les condicions que ha posat el portaveu per ser candidat, ni tampoc ha explicitat si s'han reunit per parlar-ne.
0: Junqueras tot això ho va dir en una entrevista des d'aquest mateix estudi, en aquest mateix programa, on també es va mostrar convençut que el Tribunal Suprem acabarà aplicant la llei d'amnistia.
12: I és una partida que, sens dubte, és una batalla que, sens dubte, acabarem guanyant.
0: Veurem què acaba decidint el Suprem i si el Constitucional el pressiona perquè apliqui l'oblit penal. Tot això, però, no serà fins la tardor, quan es farà el primer debat sobre l'amnistia als líders del procés. Serà el 22 de setembre, en el marc del recurs d'empara presentat per l'exconseller i l'actual secretari general de Junts, que és Jordi Turull. Ens ho explica en Carles Couso.
13: Amb aquesta primera discussió, el Constitucional iniciarà les deliberacions que tant el govern espanyol com l'independentisme esperen que acabin amb resolucions favorables a l'amnistia per a l'expresident Carles Puigdemont, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la resta del govern de l'1 d'octubre. De fet, aquest pas confirmat ara per Ser Catalunya és el que ja es preveia a la tardor, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi conclòs que les despeses relacionades amb l'UO no afecten els interessos financers de la Unió Europea.
0: Mentrestant, el Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions en la causa que hi ha oberta per les despeses del procés, Carles.
13: En el procediment estan demandats, a més de Mas i Puigdemont, una trentena més d'exalts càrrecs, com Junqueras o Romeva, pels fons destinats a la promoció exterior del procés i l'organització de l'1 d'octubre. La vista oral ja es va fer, però la sentència va quedar pendent de la possible amnistia. En 10 dies, els afectats han de presentar al·legacions sobre la possible aplicació de l'amnistia i entregar documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels diners utilitzats per pagar les despeses del referèndum.
0: I continuem els tribunals, però ara per parlar del cas Zapatero. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresari i amic íntim de Zapatero, Julio Martínez, impliquen l'expresident del govern en el rescat de l'aerolínia.
11: En dos escrits enviats al jutge de l'Audiència Nacional, els dos principals investigats impliquen Zapatero en l'operació. Julio Martínez assegura que Zapatero era qui liderava la trama i qui marcava els passos per aconseguir el rescat de Plus Ultra. Això complica i molt l'estratègia de defensa de Zapatero, que sempre ha negat els fets.
14: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
11: Això és el que va dir el mes de maig, quan es va obrir la causa contra ell. Fins ara no ha pogut tampoc aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I l'expedient obert al jutge Peinado per haver dit que els escortes de Begoña Gómez podien col·laborar en una eventual fugida seva del país podria acabar arxivat. Així ho proposa el promotor de l'acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial, Ricardo Conde.
11: Conde admet que les expressions de Peinado van ser controvertides, però tot i això considera que Peinado no ha de ser sancionat i, per tant, proposa arxivar l'expedient.
0: Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anat a Algèria en un viatge que posa fi a gairebé 5 anys de tensió amb l'altre gran país del Magrib, després del gir diplomàtic de Madrid, quan va reconèixer el pla d'autonomia del Sàhara Occidental que planteja el Marroc.
15: Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años, cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa.
0: Sánchez, de fet, va volar directament des de la final del Mundial, se'n va anar cap a Algèria i ha anat i va anar per pactar un augment del subministrament de gas i també garantir-ne l'estabilitat davant del bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'acord que han tancat eleva les importacions de gas natural.
11: L'acord expressa la voluntat dels dos governs per reforçar les relacions de subministrament de gas. Ara són les empreses dels dos països les que hauran de tancar contractes per elevar les importacions. Els plans de la Moncloa també passen per impulsar les inversions d'empreses espanyoles al país nord-africà.
0: Per entendre-ho tot plegat, Miquel, quin interès té Espanya en Algèria i viceversa?
16: Algèria és el proveïdor de gas.
0: Espera, que no et sentim, que tens el micro.
1: Algèria és el proveïdor de gas més important d'Espanya i Espanya és el segon client del gas algerià, només per darrere d'Itàlia. Amb el temps, però, el distanciament d'Algèria respecte de Rússia i la connexió més estreta entre els Estats Units i el Marroc han obligat Algèria a mirar més cap a Europa. L'any passat, el volum de comerç entre Algèria i Espanya va arribar aproximadament als 8.500 milions d'euros, dels quals 6.300 milions corresponen a exportacions algerianes.
0: La major part del gas arriba a Espanya a través d'un gasoducte, el Medgas, que connecta els jaciments algerians amb Almeria, travessant la Mediterrània. Una altra part, una mica més del 10%, arriba en forma de gas natural liquat transportat en vaixells.
1: L'objectiu d'Espanya és augmentar la importació del gas per totes dues vies, tot i que el govern destaca l'estabilitat que ofereix el subministrament per gasoducte. Estudia que aquest increment pugui situar-se al voltant del 10%. A canvi, Sánchez vol incentivar les empreses espanyoles perquè facin les inversions que necessita Algèria.
0: I per què aquestes relacions entre els dos països s'havien refredat?
1: Ens hem de remuntar al gir de Pedro Sánchez sobre la qüestió del Sàhara Occidental.
17: I know people at home are fed up with politics.
1: No era el tall que volíem escoltar. En tot cas, Pedro Sánchez va moure una fitxa arriscada el 2022 posicionant-se al costat del Marroc en el conflicte del Sàhara Occidental. Reconèixer la proposta d'autonomia marroquina com la base més seriosa, realista i creïble va servir per reactivar la relació amb Mohamed VI, fonamental per a qüestions com el control migratori. Però aquesta decisió va desencadenar a una resposta airada d'Algèria.
0: I si tirem una mica més enrere, durant dècades Espanya havia mantingut una posició més aviat neutral sobre el futur del Sàhara Occidental. El Marroc defensa que aquest territori forma part del seu país i proposa concedir-li una autonomia limitada. En canvi, el Front Polisario, amb el suport d'Algèria, reclama un referèndum d'autodeterminació perquè els saharauis decideixin si volen ser independents.
1: La crisi va començar el 2021 quan Espanya va permetre l'entrada de Brahim Ghali perquè fos tractat de la Covid en un hospital de Logroño. El Marroc ho va considerar una traïció i va reaccionar relaxant el control fronterer a Ceuta, fet que va provocar l'entrada de milers de migrants en pocs dies. Per intentar refer la relació amb Rabat, al març de 2022, Pedro Sánchez va canviar la posició històrica d'Espanya i va donar suport al pla d'autonomia del Marroc per al Sàhara Occidental, qualificant-lo de la proposta més seriosa, realista i creïble.
0: I aquest gir va agradar al Marroc, que va reprendre la cooperació amb Espanya, especialment en matèria migratòria.
1: Però va indignar Algèria, principal aliat del Front Polisario i gran proveïdor del gas a Espanya. Com a represàlia, Algèria va retirar el seu ambaixador, va suspendre el tractat d'amistat amb Espanya i va dificultar les relacions econòmiques entre tots dos països, tot i assegurar que continuaria complint els contractes de subministrament de gas.
0: En altres paraules, Pedro Sánchez va sacrificar la bona relació amb Algèria per recuperar la confiança del Marroc, considerant que Rabat era un soci clau en qüestions com la immigració, la seguretat i la cooperació bilateral. Aquest canvi va suposar un dels girs més importants en la política exterior espanyola dins dels últims anys i nosaltres d'aquí uns minuts connectem amb el col·laborador de la SER al Marroc, que és en Marc Ferrà, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moviment. Uns anuncis i a seguida obrim carpeta internacional.
17: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
18: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
19: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
18: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: 8 i 22 minuts del matí, ens situem al Regne Unit perquè allà el nou primer ministre, Andy Burnham, ha debutat amb la purga als fidels de Starmer.
20: I know people at home are fed up with politics. I hear you.
0: Laia Massaguer, bon dia.
21: Bon dia, Laura.
0: El líder laborista promet un pla a 10 anys per regenerar el país el seu primer dia.
21: Admet que la classe política no ha sigut prou bona i el principal repte que té passa per l'economia del país, que la vol impulsar. Ha destituït diversos ministres de confiança del seu predecessor, entre ells Rachel Reeves, David Lammy i Joe Stevens, i situant persones del seu entorn en carteres clau.
0: Brussel·les multa amb 550 milions d'euros a AliExpress.
21: Multa per part de la Comissió Europea amb la sanció més alta fins ara. Considera que el gegant xinès no fa prou per lluitar contra la venda de productes il·legals i falsificats a la seva plataforma, fet que vulnera les normes comunitàries.
0: La Unió Europea obligarà a identificar també el contingut creat amb intel·ligència artificial.
21: La Comissió Europea publica les directrius sobre transparència per sistemes d'intel·ligència artificial i per detectar deepfakes. A partir del 2 d'agost entrarà en vigor la llei de IA europea que vol ajudar els usuaris a reconèixer quan estan interactuant amb un sistema generat amb IA.
0: Ja que estem a Brussel·les, la Unió tem que l'aigua es converteixi en una arma de guerra.
21: L'Eurocambra insta l'executiu d'Ursula von der Leyen que inverteixi més en aigua en gestió hídrica. La intenció és perseguir a qui faci un ús militar de l'aigua. Ho llegim avui a La Vanguardia.
0: Els Estats Units i l'Iran van cap a la guerra total després de 9 nits de bombardejos.
21: La discrepància sobre Hormuz és forta i no sembla que hi hagi solucions damunt la taula. Qui ha de controlar l'estret d'Hormuz segueix sent el motiu dels enfrontaments. Mentrestant, Hamas ha nomenat a Khalil al-Haya com a màxim líder. És un referent dins l'ala dura de Hamas i el principal negociador des que es va ir exiliar a Doha. Els analistes apunten que es podria indicar una postura més dura per part de l'organització.
0: Condemnat a cadena perpètua als Estats Units, l'antic líder del càrtel de Sinaloa.
21: Es tracta de El Mayo, que durant dècades va dirigir el poderós càrtel de Sinaloa a Mèxic i va organitzar la logística necessària per envair als Estats Units enviar als Estats Units milers de tones de cocaïna, heroïna i fins i tot fentanil. Els Estats Units els tenien al radar des de principis dels 90 fins que El Mayo, des dels 16 anys, que es dedicava al narcotràfic.
0: I la mort de dos palestins taquen la celebració del Mundial a Gaza.
21: A Ramallah, a la Cisjordània ocupada, uns 2.000 palestins van seguir la final del Mundial i van celebrar el gol de Ferran Torres, però 3 minuts després comunicaven davant de tothom que dos palestins acabaven de morir a mans de colons. Van veure la resta del partit en silenci i, per supost, no va haver-hi celebració posterior. Se'n fa ressò avui La Vanguardia.
0: I escolteu això. Aquest és el so que va deixar ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet que en 3 minuts va canviar totalment l'aspecte d'aquesta zona del barri de Santa Eulàlia, amb tendals caiguts, arbres trencats i motos per terra. La bona notícia és que no hi va haver ferits.
2: Degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit, que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: És el sergent dels bombers Juli Escritxe. El fenomen va passar en un carrer d'uns 500 metres durant 2 o 3 minuts quan hi havia una tempesta sobre la ciutat. Els bombers van rebre una trentena d'avisos degut al temporal. Per precaució, avui un casal haurà de canviar de lloc per un tendal que ha quedat afectat.
0: I encara sobre fenòmens extrems. Un altre so. Aquest és el de l'incendi de la Mierla, a Guadalajara. Ja ha cremat 26.000 hectàrees i s'ha convertit en l'incendi més ferotge de la història de Castella-La Manxa.
1: El foc ha obligat a desallotjar 34 nuclis i 1.200 persones han hagut d'abandonar casa seva. Té un perímetre de 120 quilòmetres i la situació és molt difícil pels bombers, que prioritzen salvar les cases i les vides humanes.
0: El govern aprovarà avui amb tota probabilitat el projecte de la llei del tabac, que prohibirà el seu consum i el de vapejadors en terrasses de bars, recintes on s'hi fan espectacles públics o també instal·lacions esportives.
3: També en parcs infantils, estacions de transport o centres educatius, incloses les universitats. La llei també prohibirà el consum de tabac i productes relacionats per part dels menors d'edat, encara que no tinguin nicotina, a més de la publicitat.
0: I a Barcelona hi ha un 11% menys de delictes que fa un any. A la capital catalana, però, van a més els homicidis. De 5 a 9, si comparem les dades dels primers 6 mesos del 2025 amb les del 2026, fetes públiques aquest dilluns per la Junta Local de Seguretat de la ciutat.
3: Durant els 6 primers mesos de l'any, hi ha hagut un descens general dels delictes a Barcelona. De fet, hi ha un 12% menys de delictes que ara fa una dècada. Els incidents relacionats amb armes blanques han caigut un 20%. També ho han fet un 9% les agressions sexuals, tot i que les que es produeixen en l'àmbit de la llar van a més. La multireincidència baixa i el robatoris violents també, un 29%. La nota negativa del balanç la protagonitzen els homicidis. Durant els primers 6 mesos de l'any se n'han registrat 9. També han anat a més els delictes d'odi.
0: A Lleida, els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de l'assassinat de la seva veïna de 75 a Soses la nit de dissabte mentre passejava amb el seu gos per un camí de la localitat. Informa des de Ràdio Lleida la Mercè Marc.
22: Segons fons properes a la investigació, el noi no tindria cap relació amb la víctima, que presentava cops i alguns talls, i que l'autòpsia haurà de determinar exactament la causa. Segons ha informat els Mossos, l'home ha estat detingut a Soses, al mateix municipi del Baix Segre, on residia la dona, a primera hora de la tarda d'aquest dilluns. La dona va sortir a passejar dissabte al vespre i va ser trobada sense vida en un camp de panís a la nit, a 11:45, quan el gos de raça petita que l'acompanyava va tornar sol al poble. La investigació està sota secret de sumari. Avui encara és dia de dol decretat a Soses.
0: Una dona de 78 anys va morir ofegada aquest diumenge a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
3: El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís sobre les 5 de la tarda, indicant que hi havia una persona flotant a l'aigua. Quan la van treure fora a la piscina, la dona ja no respirava. Amb aquesta ja són 8 les víctimes mortals a les piscines catalanes. Pel que fa a les platges, de moment ja hi ha hagut 12 ofegaments mortals.
0: Justament, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha denunciat a dues les persones des que es controlen amb drons les zones de roques i els espais de difícil accés a les platges. Una vigilància per aire que va començar fa poc més de 10 dies arran de la mort al juny de tres menors a la platja de la Rabassada. Ràdio Reus, a Eva Hidalgo.
4: Gràcies al dron s'ha denunciat des del dia 6 una persona per salar l'aigua des de les roques a la zona del Fortí de la Reina i una altra denúncia per no fer cas a les advertències dels agents. Les multes han estat de 100 i 500 euros respectivament. La unitat de drons treballa de manera coordinada amb la unitat de vigilància de platges que patrulla diàriament. Els aparells permeten ampliar la cobertura, detectar conductes de risc i actuar més ràpid.
0: Un minutet de... Perdó, 20 segons i arribarem a 8:45 del matí. Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la Lela 9 al Putxet han començat a tornar als seus domicilis i negocis.
3: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi després que els tècnics municipals n'hagin certificat l'habitabilitat. Veïns de 6 dels 8 edificis afectats encara hauran d'esperar uns dies.
0: Més de 2,3 milions de passatgers internacionals van aterrar a Catalunya durant el mes de juny. És un 3,5% més que l'any passat. Les companyies baix cost concentren la majoria de viatgers i són les que més han crescut, Pol Valero.
1: Concretament, els aeroports catalans van acumular 1,64 milions de passatgers internacionals que van volar amb aerolínies low cost, un 7,4% més que l'any anterior, un creixement que contrasta amb el retrocés del 4,6% de les companyies tradicionals que no van arribar als 700.000 viatgers. En el conjunt de l'estat, Catalunya és la segona comunitat amb més passatgers per via aèria al juny, amb una quota del 20,8%, només superada per les Illes Balears, una dècima més, 20,9. L'aeroport de Barcelona destaca com el destí principal de les companyies de baix cost a l'estat. En canvi, queda segon en el rànquing d'aerolínies tradicionals superat per l'aeroport de Madrid.
0: I alerta aquesta dada. Una de cada 10 persones entre 50 i 70 anys pateixen trastorns alimentaris. Que poden anar des de l'anorèxia, la bulímia, els afartaments, però és una realitat infradiagnosticada que majoritàriament es relaciona amb dones joves o adolescents, però que també afecta altres etapes de la vida. Això sí, majoritàriament afecten a dones.
1: Entre les causes hi ha l'increment de l'esperança de vida que fa que es prorroguin les problemàtiques pròpies de la joventut. Hi ha un 40% dels casos que no s'arriba a curar mai. Ara bé, a partir dels 70 anys, el nombre de persones que han patit algun TCA baixa dràsticament. Els experts esperen que hi hagi un augment dels casos en els pròxims 15 anys.
0: El 40% de les auxiliars d'infermeria abandonaria la professió si pogués.
1: Són els sanitaris menys contents del sistema. Només un de cada 10 creu que se'l reconeix la

0: El salari, el dèficit de la plantilla i el poc valor que els dona la societat.
1: I cau la demanda per estudiar medicina a les universitats públiques.
0: Aquest any hi ha hagut 750 sol·licituds menys que el 2025 per cursar-la. L'única que n'ha rebut més ha estat la Universitat de Girona, que n'ha rebut 9 més. Aquestes dades coincideixen amb que ha baixat la nota de tall i que el govern ha apostat per obrir més places a les universitats perquè la demanda sempre superava l'oferta.
1: Esports i cultura després de la publicitat.
2: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
3: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
5: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
6: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
7: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
8: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondes.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
2: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: 34 minuts, els seguidors de la selecció espanyola estaran de ressaca. Oriol Llopart, bon dia.
9: Bon dia.
1: Ahir van fer festa grossa, anava a dir, a Madrid, amb concerts i tot.
9: Exacte. 2 milions de persones van rebre els herois de la selecció a Madrid. Rodri va tornar a aixecar el Mundial a la plaça de Cibeles, amb música de Lola Índigo, Anna Mena i Art de Bogotà. I, repetint la imatge de l'última Eurocopa, la cantant de Sant Climent de Llobregat, Aitana, va tornar a posar la banda sonora de la festa interpretant un dels seus grans èxits. I també va repetir número, va ser Cucurella.
10: Cucurella!
1: Home.
10: Cucurella!
1: Va fer el que ja havia fet.
9: Sí, va fer el que ja havia fet, okay, a l'Eurocopa.
1: La final del diumenge passat va superar en audiències la del 2010, per cert.
9: El partit entre Espanya i l'Argentina va registrar una audiència mitjana de 15.285.000 espectadors, amb una quota de pantalla del 86,3% i un total de 17,9 milions d'espectadors entre la Uno, el Teledeporte, Dazón i 3CAT. Si afegeixen les dades de la pròrroga, les xifres dispara fins a més de 20 milions d'espectadors que van connectar amb la final. També els bars han incrementat fins a un 30% els seus beneficis respecte a un dia normal, segons dades de la patronal.
1: I recordem que aquesta segona estrella és més blaugrana que mai, perquè el conjunt culer va tornar a portar fins a 8 jugadors i també el golejador decisiu de la final, com ja va fer el 2010 amb Iniesta a Johannesburg. Però atenció a aquesta dada, 500.000 per futbolista. És la diferència, 500.000 per futbolista, entre guanyar el Mundial masculí i el femení.
9: La selecció masculina rebrà una prima de 750.000 euros per jugador, mentre que la femenina es percebrà 245.000 euros. Entre les dues hi ha una diferència de pràcticament 500.000 d'euros per futbolista.
1: I tot això, per cert, que la FIFA ja té els informes per investigar el comportament dels argentins i valorar possibles sancions al Mundial. Però hi ha una notícia trista, i és que ha mort Kevin Keegan, que és el guanyador de dues pilotes d'or.
9: L'excapità i seleccionador d'Anglaterra, llegenda del Liverpool i del Newcastle, va morir amb 75 anys només 7 setmanes després després d'haver revelat que patia un càncer en fase molt avançada. Keegan va ser una de les figures més influents del futbol anglès i va guanyar el 78 i el 79 les dues pilotes d'or.
1: Itàlia sondeja a Guardiola.

0: per la selecció.
1: Segons han avançat mitjans italians, Paolo Maldini es va reunir amb el tècnic de Santpedor durant el cap de setmana a Barcelona per valorar la possibilitat que l'entrenador català sigui el nou seleccionador italià. Tot i dir la proposta ben rebuda per part de Guardiola, el tècnic continua amb la postura d'agafar-se un any sabàtic.
0: Última setmana del Tour i tot encaminat per Pogacar.
1: El Tour entra l'última setmana amb el mallot groc ben lligat al cos de l'eslové, pendent de l'intens duel per les places del podi a París i a l'espera de veure si la màgia apareix en les dues pujades d'Alpe d'Huez.
0: I el Madrid de bàsquet perd un dels seus jugadors claus.
1: Sonja comunica que se'n va del conjunt blanc. L'excanterà del Barça tornarà a l'NBA, on ja va jugar durant 5 anys amb els Orlando Magic, New York Knicks i els Portland.
0: I en cultura... Comencem parlant de l'homenatge a Carrie al Festival de Sitges, perquè l'organització ha presentat un primer avanç de la programació en la seva propera edició, que se celebra del 8 al 18 d'octubre.
2: El festival homenatjarà els 50 anys de Carrie basat en la novel·la de Stephen King i recuperarà també clàssics del fantàstic com Tesis, un primer avanç d'una edició que, segons el festival, el director artístic del festival, Àngel Sala, també destaca per una gran presència femenina.
3: Hi ha moltes dones que presentaran pel·lícula en les diferents seccions del festival, dones molt joves, Forbidden Fruit, tenint Anna Verhol, que torna a Nightsborn. Això és la gran notícia.
2: El festival també ha rebut prop de 3.800 llargmetratges i curtmetratges i assegura que la recaptació ha crescut un 20% respecte de l'any passat.
0: A Girona, 11 anys després del rodatge de Joc de Trons, la ciutat torna a convertir-se en un plató de rodatge. Aquest cop amb la pel·lícula, ho sabeu, Enredados, de l'univers de Rapunzel.
4: En esa torre vivía una chica que llevaba allí encerrada muchísimo.
2: Des d'avui fins al 3 d'agost, la ciutat serà escenari d'una gran producció de Disney. És l'adaptació del conte de Rapunzel dels germans Grimm, aquesta vegada amb actors reals. La catedral, l'escalinata o la muralla són alguns dels punts claus del rodatge. L'equip també ha gravat a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i es preveu que es grave a Besalú, a la Garrotxa.
0: I a Espanya, el Consell de Ministres actualitza avui l'Estatut de l'Artista, el reial decret que legisla el treball artístic.
2: Assajos i períodes de promoció remunerats, nòmines més transparents, coordinadors d'intimitat en escenes sexuals i una estricta regulació de la participació de menors són algunes de les mesures previstes per aprovar a proposta del Ministeri de Treball juntament amb el de Cultura.
0: I en plana internacional, la jutgessa ha paralitzat l'acord entre Paramount i Warner.
2: La fusió entre els dos gegants de l'audiovisual s'ha paralitzat preventivament durant dues setmanes per considerar que hi ha risc de vulnerar les lleis antimonopoli. Paral·lelament, les companyies estan a l'espera de la resolució d'una altra demanda antimonopoli d'una dotzena d'estats governats per demòcrates.
5: Coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquí, Catalunya.
0: 20 minutets i arribarem a les 9 del matí. Hem començat avui el programa parlant-vos d'aquest pic de calor, d'aquesta tornada a les altes temperatures, de quina diferència hi havia entre si era un pic de calor o una onada de calor. I avui volem posar la lupa en com estan els casals d'estiu, en com estan els esplais, els caus, saber com enfronten aquesta calor els milers de criatures que aquest estiu a Catalunya doncs fan aquest tipus d'activitats. Per això puc saludar a aquesta hora l'Assun Gil, ella és responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai. Què tal? Bon dia, Assun.
6: Hola, bon dia.
0: I volia començar per això, preguntant-te per com esteu plantant cara vosaltres a les onades i pics de calor.
6: Doncs bé, doncs amb molta paciència, molta resiliència i bueno, estan molt a prop dels grups que estan fent activitat, especialment en el medi natural.
0: Però entenc que hi ha uns protocols, és a dir, en cas que es detectin aquestes onades de calor, quines mesures es prenen preventivament i durant la onada de calor?
6: Doncs a nivell d'onada de calor, nosaltres ja des de fa alguns anys, malauradament, que estem patint els efectes d'aquesta crisi climàtica, ja fent preventivament en les formacions de monitors, en la informació que enviem a les monitores, mesures d'adaptació una mica, no? Entre les quals doncs, hi ha el fet de reduir o anul·lar l'activitat física més intensa en les hores de més insolació, cercar espais frescos, vetllar per una alimentació que faci una gran aportació d'aigua, no? d'hidratació, beure aigua constantment, no? I fer els infants i les joves doncs fer-los conscients de la necessitat de rehidratació. I a nivell dels grups, doncs, establim, quan es preparen les activitats d'estiu, s'estableixen plans B, especialment quan parlem de rutes i campaments. Uns plans B que consisteixen en tenir previst què farà el grup en cas de... Aquí estaríem parlant de nivells d'alfa, no? De risc d'incendi, pels quals s'haguessin de desplaçar d'un lloc a un altre.
0: I ara que ho comentava, entenc per tant que els monitors i monitores estan rebent una formació específica per en cas que hi hagi, m'invento, un nen, nena, que pateixi un cop de calor, que sàpiguen com han de procedir?
6: Bueno, al final la salut dels infants la deixem en mans dels mitjans mèdics, no? Uh-huh. El que reben una formació és més a nivell preventiu, no? De com han d'adaptar les activitats per detectar un cop de calor, doncs també hi ha sintomatologies molt específiques, i el que fan els nostres equips dels esplais, de les nostres activitats pròpies, doncs és contactar amb els mitjans mèdics, no? amb els CAPs més propers, amb el 112 si fes falta, amb el 061, etc.
0: I en el que portem d'aquest estiu, aquestes setmanes ja de casals, us heu trobat amb algun episodi que alguna criatura hagi requerit intervenció o ser atesa pel SEM?
6: No. Al final, en els casals, els nanos... O sigui, ja et dic, posem molt el focus en les accions preventives i, per tant, minimitzem l'activitat quan veiem que... Perdó. Quan veiem que incrementen les temperatures, també en les hores de màxima insolació, i cerquem doncs tant activitats refrescants com activitats en espais més ombrívols i amb corrent d'aire en el cas dels casals, i molta hidratació i molta alimentació, molta fruita, molta alimentació refrescant.
0: Li anava a preguntar també, abans d'acomiadar-nos, clar, la campanya dels docents de suspendre les colònies el curs vinent pot acabar amb aquesta onada de retallades. De fet, el síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Educació que reguli les colònies escolars després que la meitat dels instituts hagin dit que no faran colònies el curs que ve. Els preocupa aquesta situació? No sé si quin escenari estan ara mateix vostès des de Fundesplai.
6: Sí, ens preocupa, i molt. Ens preocupa per la pèrdua d'aquest valor educatiu tan singular del nostre país, no? Que és el fet de que els infants en el marc del curs escolar puguin gaudir d'estades en el medi natural i la convivència entre companyes. I ens preocupa a nivell de desenvolupament de la nostra activitat a les cases de colònies, a les nostres treballadores. Doncs ara mateix la nostra previsió d'afectació és d'una reducció del 70% de l'activitat prevista.
0: És que he vist, justament avui al País parlen d'aquest ERO de 300 persones.
6: Sí, de fet és una qüestió que ens haurem de plantejar si les coses no reverteix la situació d'aquest boicot a les colònies. Perquè et deia, perquè tenim una previsió d'una reducció, o sigui, tenim ara mateix un 30% de les reserves que teníem a les mateixes dates en relació a colònies escolars, i per tant tota la nostra plantilla, no? Treballadores de la neteja, cuineres, monitores, personal de manteniment, doncs es veu afectada per aquesta reducció d'activitat.
0: N'estarem pendents. Assun Gil, responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: I quan són 8:45 del matí, dir-vos també que hem pogut confirmar que un home ha mort per una ferida d'arma blanca a Ciutat Vella, a Barcelona, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Els agents han detingut la víctima aquesta matinada quan estava ferida. La detenció s'ha produït perquè havia trencat un ordre d'allunyament sobre la seva parella. L'han traslladat a l'hospital i és allà on ha mort. Els Mossos investiguen els motius pels quals l'home estava ferit i és l'autor de l'agressió. Uns anuncis i de seguida ampliem aquesta relació entre Espanya i Algèria.
7: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El Deformatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per CERC Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: Us ho explicàvem fa tot just uns minuts. El president del govern, Pedro Sánchez, el tenim, ha anat a Algèria en un viatge que posa fi a quasi 5 anys de tensió amb l'altre país veí del Magrib, després del gir diplomàtic de Madrid, reconeixent el pla d'autonomia del Sàhara que planteja el Marroc. Sánchez ha fet aquest viatge a Algèria per pactar un augment del subministrament de gas, entre d'altres qüestions. A aquesta hora puc saludar en Marc Ferrà. Bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Ell és el periodista establert al Marroc, col·laborador d'aquesta ràdio. I et volia preguntar, Marc, aquest acostament és fruit d'un camí que s'ha anat teixint des del 2022? O quan podríem dir que és quan es va produir aquesta crisi entre Espanya i Algèria? O quan podríem dir que és l'inici d'aquest acostament?
11: Aquesta és un poc la gran pregunta, no? La crisi va estallar el 2022 després d'aquella carta, no sé si recordeu, de Pedro Sánchez, el monarca marroquí, en què reconeixia un suport al pla d'autonomia marroquí per al Sàhara. Això va suposar un nou front, una nova crisi diplomàtica, en aquest cas amb el veí, amb l'altre veí del sud, amb Algèria, i a partir d'aquell moment Algèria va decidir tant suspendre el tractat d'amistat, retirar el seu ambaixador a Madrid, també imposar un cert bloqueig a l'ombra, perquè tampoc era oficial, contra les empreses i exportacions espanyoles, i durant aquest temps han viscut diferents fases. La primera és una fase on no hi havia cap tipus de comunicació ni tampoc gairebé informació oficial del que estava succeint. Després, a poc han vist com els ponts, potser ha estat el temps el que ha anat calmant la situació, i hem anat veient petits canvis, no? Des del moment que Algèria va tornar a enviar un ambaixador a Madrid, en el moment en el que les empreses espanyoles van poder començar a funcionar a Algèria sense problemes, i a poc també van arribant altres reunions, per exemple, entre el ministre de l'Interior espanyol amb el seu homòleg algerià, el mateix amb el ministre d'Afers Exteriors espanyol, i ha estat amb aquesta visita de Pedro Sánchez on podem dir, no, que s'ha escenificat aquesta retrobada diplomàtica i sobretot s'ha enterrat aquesta crisi diplomàtica que s'ha durant 4 anys, i al final tampoc podem dir que ha hagut un canvi radical. Espanya, al cap i a la fi, ha mantingut la seva posició pel que fa al Sàhara, que és aquest tema tan sensible, no?, que impregna aquesta visió diplomàtica que tenen tant el Marroc com Argèlia. I el que sí que veiem és com al final aquesta situació s'ha pogut reconduir, i sobretot serà ja el mes d'octubre, en aquesta reunió del nivell que van anunciar ahir, on jo crec que podrem veure cap on va i quins són els principals puntals d'aquesta nova relació entre els dos països.
0: I jo em pregunto, Pedro Sánchez pot mantenir una bona relació alhora amb el Marroc i amb Algèria, tenint en compte aquesta rivalitat? O tard o d'hora també, no sé si, fins a quin punt es pot dir que ha de prendre partit?
11: Clar, és aquest gran, podem dir, no?, de trencaclosques que la diplomàcia espanyola es troba. No és fàcil aquest triangle, i ara ho apuntàvem, entre Madrid, entre Rabat i Algèria. Entre els dos veïns magrebins hi ha una rivalitat i enemistat històrica, no? Per exemple, dos detalls. Fa més de 30 anys que les fronteres terrestres entre els dos països veïns, i és una gran frontera terrestre, està completament tancada. Impossible poder-hi accedir per terra. I un altre detall, des de fa anys que no mantenen a més relacions diplomàtiques. No hi ha cap mena de confiança i veiem com qualsevol tema, fins i tot el futbol, podem dir, es pot convertir en un tema de disputa diplomàtica. Clar, el tema del Sàhara, com dèiem, impregna tota aquesta relació entre els veïns, però també és un poc la brúixola que determina la diplomàcia tant de Rabat com d'Alger. Per tant, tenint en compte que defensen tot el contrari, és molt difícil mantenir bones relacions, però no és impossible. Jo, per exemple, he estat seguint un poc també la visita de Sánchez a Alger, un poc les reaccions a Rabat. De moment no he vist que hi hagi cap tipus de reacció. Jo crec que Espanya ha aconseguit un cert equilibri, no? El problema és si en algun moment el Marroc exigeix a Madrid anar un poc una passa més enllà, o bé si algun fet concret que pugui arribar, que pugui fer trontollar de nou aquest equilibri. Jo crec, Laura, que Espanya ha aconseguit un poc assegurar aquestes relacions amb els dos països. Amb Rabat hem vist també com s'ha imposat una estratègia que també és un poc el que es coneix com el matalàs d'interessos, que és com més coses en comú tinguem, més difícil és que puguem tenir una disputa o un problema diplomàtic, perquè tenim molt a perdre els dos. Jo crec que un dels millors exemples també és el Mundial de Futbol del 2030. Això podem dir que ferma aquesta relació entre Rabat i Madrid, estan obligats a entendre-se com a mínim fins al 2030. També s'ha estès molt la cooperació econòmica, ja sigui d'exportacions, ja sigui entre empreses entre Madrid i Rabat. Per tant, jo crec que aquesta estratègia també assegura un poc els ponts amb Rabat. Ara bé, Laura, això tampoc no és una assegurança tot risc.
0: Clar.
11: I hem de dir que si alguna cosa hem vist en aquests darrers anys és que el Magreb, i sobretot amb aquest tema, que és un tema que s'ha recuperat un poc a l'agenda internacional, perquè hem vist com també Donald Trump, per exemple, s'hi ha implicat directament, Nacions Unides es va pronunciar ara farà gairebé un any. És a dir, és un tema que el tema del Sàhara, que s'ha anat un poc reactivant, hi ha unes negociacions que no sabem molt bé on es troben, en les que participen tant el Front Polisari com el Marroc com Argèlia, a més de Mauritània. Per tant, és un tema que jo crec que podrem anar veient com va sortint de tant en tant a l'agenda, sempre amb molta discreció, ho hem de dir, i ara hem de veure també com Espanya teixeix aquesta relació amb Algèria, s'intenta també una relació similar, perquè no només és que Espanya necessiti el gas algerià, sinó que Algèria també entreu un profit econòmic, i per Algèria també és important aquesta injecció de doblers a l'exterior. També en vam veure ahir com el president algerià, Tebboune, també insistia molt en la importància, no?, que obrien les portes a les empreses espanyoles, al teixit empresarial, per inversions també. També Algèria, evidentment, té els seus problemes interns i també es troba en un moment on tot injecció de doblers que vengui de l'exterior, cooperació amb la Unió Europea, també es va insistir molt, no? Argèlia insistia en la importància que té Espanya com a porta d'entrada a la Unió Europea.
0: Aquí és on anava a preguntar-te, clar, que hi ha un punt que fins i tot podríem dir que estan obligats a portar-se bé per aquesta porta d'entrada.
11: Així és a dir, hi ha diferents temes. Nosaltres sempre parlam del gas, i és cert que el gas, sobretot des de la invasió russa d'Ucraïna, des de les diferents inestabilitats que hem vist a la regió del Golf, ja sigui ara l'estret d'Hormuz, però abans també el que era la mar Roja, és a dir, aquesta inestabilitat dintre dels subministres clàssics de petroli i gas ha posat Argèlia en una situació privilegiada bàsicament per la geografia. I l'importància del gas algerià sobretot es clau per dos països, que és per Espanya i per Itàlia. Per què? Perquè són els dos països que tenen un gasoducte submarí directe. Argèlia té un gasoducte que surt directament cap a la península i després cap a Itàlia a través de Tunísia. I aquest és el canal pel qual Argèlia envia la majoria, jo crec que fins al 60% del seu gas, tot i que això varia més per més, fins al 60% del seu gas l'envia per aquests dos gasoductes. El que fa és que Espanya i Itàlia també, hem de dir, tenen una situació fàcil i privilegiada, perquè el gasoducte és una de les maneres més senzilles d'enviar. Argèlia no té la mateixa capacitat de gasificar, tot i que ho fa, però no amb la mateixa capacitat de gasificar de liquar, volia dir, aquest gas i poder-lo enviar amb vaixells cisterna a altres països. També les infraestructures de gas algerià, hi ha molts experts que apunten que s'han quedat un poc enrere. També hem de veure fins a quin punt, quin és el sostre d'Argèlia pel que fa a l'extracció de gas o si encara pot esprema més. I després, si vols, apunt dos temes més que també poden ser claus entre la relació entre Espanya i Argèlia.
0: Sí, però breument, perdona, Marc.
11: Sí, molt ràpidament, la migració també estem veient, no?, com ha augmentat molt l'arribada de pasteres tant a Balears com a la península, és un tema clau, ha augmentat també les morts al Mediterrani, i un altre tema és el paper clau, que ja en parlem un altre dia, que té Algèria també al Sahel, i aquesta frontera que comparteixen països amb una gran inestabilitat i l'importància que té aquest rol també en una regió tan complexa i tan volàtil com és el Sahel. Per tant, són moltes coses les coneixen i els interessos, no?, que hi ha en joc també.
0: Marc Ferrà, que clar i que bé que t'expliques. Moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres, que tingueu molt bon dia.
0: Que tinguis molt bon dia tu també, el nostre periodista establert al Marroc. Segur que tornarem a parlar amb ell aquest estiu. I ara, quan falten 3 minutets per arribar a les 9 del matí, obrim el desinformatiu. Ara és el moment del desinformatiu, aquest espai on les notícies es deformen en boca de personatges i testimonis que no toquen ni quarts ni hores. I comencem per una de les notícies del dia. Els casals d'estiu i les colònies afectats també per la calor extrema.
12: Ai, sí, pobre nen, tu, és que jo flipo, que tenen calor. Va, home, va. Jo recordo quan era petit que jo jugava a futbol tot el dia a ple sol i sense gorra, eh?
0: I què?
12: Pues, bueno, pues res, que agafava una insolació de collons, però mira, aquí estic, jo crec que no m'ha quedat cap seqüela. A més, que a tot arreu fa calor.
0: Sí, a tot arreu fa calor, però amb les altes temperatures la majoria han hagut d'adaptar la planificació i posar també especial atenció en aquesta protecció dels infants.
12: Bueno, ja, però tu, Laura, tens alguna idea?
0: No, aquesta ja em sembla bé, la que han trobat, no? Però bé.
12: Bueno, no sé.
0: Bueno, si algun oient, per exemple, té alguna idea, no?, que truqui,
12: ah, vale.
0: I potser estarem encantats. Vull dir que, a veure, tothom és benvingut aquí. Escolta, crec que tenim... Mira, m'estan dient que tenim ja una persona. Hola, bon dia, amb qui parlo?
13: Hola, bon dia. Hola, bon dia, sóc en Toni.
0: Hola, Toni, què tal?
13: Mira, jo el tocava perquè des de ben petit que m'ha preocupat el sol. Jo recordo quan la meva mare, que en pau descansi...
0: Bueno, sento molt la pèrdua de la seva mare.
13: No és pas morta, està dormint.
0: Ah.
13: Simplement jo li desitjo quedar-me en pau.
0: Val, perdoni.
13: No passa res. Com anava dient, quan la meva mare em portava al casal d'estiu, recordo perfectament que me les pensava totes per fer ombra i que no em toqués el sol. De fet, quan em venia a buscar el meu pare, que, bueno, allà on siguis, papa, espero que estiguis bé.
0: Carai, ho sento també per la pèrdua
13: no,
0: del seu
13: no,
0: pare.
13: No, que tampoc és mort, eh? No, és que en papa em donava fa uns anys, però jo no sóc rancorós. Bé, com deies, que m'està interrompint una miqueta, jo recordo quan em venia a buscar el meu pare que li deien el seu fill sembla un vampir.
0: Oh, no, clar, perquè evitava el sol com el Dràcula, no?
13: No, perquè tinc els ullals com dues estalactites.
0: Ah, molt interessant. Sí. Però escolta, què té a veure això amb el tema dels casals?
13: Doncs mira, que de gran em vaig fer autònom i ara tinc una empresa de toldos al rescat. I tenim una idea.
0: Posar toldos als patis escolars?
13: No. A veure, això que acaba de dir és ridícul. Ah. Com vols posar un toldo en un pati escolar? A veure, estic seriós.
0: No ho sé, a veure, una proposta se m'ha acudit ara, tampoc la trobo tan
13: exagerada. Poso toldos a les escoles i ja està. Després la gent va pel carrer i acaba rostida, però el nen a l'escola ve, home.
0: Val, doncs a veure, expliqui la seva solució.
13: Tinc la intenció de posar un toldo a tota Catalunya.
0: Perdona?
13: Sí, la idea és plantar-lo de punta a punta de la Catalunya Nord i aleshores tirar la lona fins a cap avall, fins a tapar també el sud, i després hauríem d'estirar els laterals per tapar tota Catalunya.
0: Ja, però des de la ignorància, eh? Sí. Crec que això és impossible de fer.
13: No.
0: O sigui, no veu que això és inviable? Hauria de parar a Catalunya?
13: La idea és fer-ho en cap de setmana, que la gent no es mou tant,
0: ah.
13: I si veiem que en un cap de setmana no ens dona temps, doncs ho deixem allà i fins al pròxim.
0: I per on començarien?
13: Doncs si fem de nord a sud, espera, que tinc el mapa aquí, mira. Faríem amb Posta, Hospitalet de l'Infant...
0: No, escolti, però això és de sud a nord, eh?
13: Ai, sí, que tenia el mapa al revés, perdó.
0: Ai, mare meva.
13: Sort que m'ho dic, si no, taparia en València. Començaríem per la Jonquera, Girona i anar baixant.
0: Ja. I amb quin material ho farien? Perquè, clar, hi ha toldos que donen molt ombra, però potser a vostè li agrada...
13: Sí,
0: no sé, però jo, per exemple, jo vull viure amb una il·luminació d'un ratpenat.
13: Està tot pensat. Busquem un color ataronjat com de posta de sol irisenca.
0: Ja, però quin material utilitzen per fer això?
13: Doncs mira, a toldos al rescat treballem amb material reutilitzable perquè ens preocupa el medi ambient.
0: Molt bé. I amb què treballen? Amb veles de vaixell, lones publicitàries, antics tendals...
13: A toldos al rescat hem treballat amb això, però des de fa temps tenim un conveni amb el Servei d'Urologia de l'Hospital Descansa en Pau.
0: Vaja.
13: I ens omple d'orgull dir que des de fa anys ens guarden les restes de les operacions de fimosi i ara mateix podrem dir que podríem cobrir fins a Barcelona.
0: Què?
13: Sí.
0: Però...
13: És que li sembla... És que a toldos al rescat aprofitem tot allò que es pot estirar.
0: Però un moment... Perdó, potser és molt d'hora al matí, però potser estic al·lucinant, però està dient que té la intenció de cobrir Catalunya.
1: Sí, li puc assegurar, que des de tots al rescat tenim una política d'higiene molt estricta, però, i li podria assegurar també que no es trobarà cap pèl, més que res, perquè allò amb el sol directe es pot cremar i aleshores sí que fa una mica d'olor com de pollastre. I a tots al rescat volem home per Catalunya, sí, però no volem viure amb olor de polleria.
0: Ja, però escolti una
1: ara
0: cosa.
1: Ara m'he fet gràcia.
0: Perdó, és que estic a punt de vomitar o no sé si
1: perdoni,
0: puc vomitar o penjar-lo.
1: Perdoni, hem fet proves, a tots al rescat. De fet, jo mateix em vaig operar per provar-ho amb una làmpada que tinc a la tauleta de nit i és l'única matèria prima que tenim per aconseguir com aquest filtre València.
0: Val, però i un cop passi l'estiu, què farà? Retirar-ho tot de nou, no? Tota aquesta pell queda enroscada.
1: No, de tot, a tots al rescat, com dic, ho tenim tot pensat. Farem que quan comenci el fred faci l'efecte natural que fa el fred amb els homes i s'arronti sola fins a la Jonquera.
0: Miri, malauradament no tinc més temps per buscar. Vaja, escolta, Toni, llàstima. Moltíssimes gràcies. Toldos al rescat. Queda apuntada aquesta empresa per si mai algú
1: vol
0: contractar aquests serveis.
1: I escolta'm.
0: Amb pell del penis. Bé, 9:02, uns anuncis i obrim el racó de pensar.
10: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
14: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
14: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
15: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de, potser, 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
10: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues? Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
16: Què t'hi jugues?
10: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
17: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
10: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referència.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I 4 minuts del matí, obrim ara sí el racó de pensar i ho fem amb la Laura Grau. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé, nois, i vosaltres?
1: Bé, també, de moment aquí prou contents encara.
2: Clar que sí, queda tot l'estiu per davant.
1: Queda tot l'estiu per davant amb molta energia que el farem. Escolta, què t'ha fet pensar aquesta setmana, aquests últims dies?
2: Mira, malauradament a principi d'estiu hi va haver molts incendis, esperem que no n'hi hagi gaires més i no vinc a parlar dels incendis, vinc a parlar de les urbanitzacions, que és el que fa patir més quan hi ha un incendi, perquè estan allà a tocar de bosc, que queden aïllades, potser al voltant no tenen com cap sector net de ramaderia i tal, i clar, s'han anat dient noms d'urbanitzacions que podien haver estat en risc o que fins i tot potser a vegades els hi ha agafat algun incendi, i jo penso, qui posa el nom a les urbanitzacions? Per què tenen aquests noms tan curiosos? Parlem-ne. No.

0: que després investigant-ho, hi ha moltes organitzacions, de fet la majoria, que sí que tenen noms de topònims tradicionals, que tenen a veure doncs, potser amb la població més propera, amb el municipi i tal. Jo què sé, Can Ros, Mas de Dalt, Mas de Baix, el Pida, no sé què. N'hi ha moltíssimes que són amb, aquesta, amb aquest origen. Però després hi ha com tot un ventall d'organitzacions, que són les que a mi em criden l'atenció, que tenen noms compostos amb conceptes molt cutres per donar a tu l'adreça de casa relacionada amb allò, no?
1: Sorprèn-nos.
0: Visca Residencial Remei, no? Una organització del Cuber. Bueno, no ho sé, aquest concepte de residencial està vist en moltes poblacions.
1: És veritat.
0: Poc original. Com li posem a una organització que està a l'Estartit, doncs? Estartit residencial, no? Ja està, vull dir, deixem-ho així. Interclub residencial. Hi ha un lloc que es diu així a Cervelló. Mm. Jo vull saber quin club és aquest. O sigui, interclub, què? Club de què?
1: Club de què? Ja, què venim a fer, no, aquí?
0: I tinc la sensació que hi ha com aquesta mandra de posar els noms de les organitzacions, però que també hi ha una mena d'ambició desmesurada, com va dir Setangana, amb un tipus d'organització que es va començar a construir com a partir dels anys 50 i fins als 90, que havien de tenir un nom com molt magnànim, com que sonés molt anglosaxó, com si fos una mica PortAventura, però sense ser PortAventura, perquè al final són xalets normals, no són cases del Far West, ni està tematitzada l'organització, ni res. Però de cop i volta tu vas allà i diuen... Montserrat Park, al costat del Bruc, no? Evidentment, o sigui, seria molt estrany que Montserrat Park estigués al Delta de l'Ebre, també. Però hi ha aquesta construcció de nom del lloc i parc. Però parc darrere, eh? Com, o sigui, no sé exactament a què respon aquest tipus de concepte. Si algú, sisplau, viu en una organització amb un d'aquests noms i sap per què li van posar aquest nom, que ens escrigui.
1: Pues mira, o que truquin, mira, de fet podem obrir ja línies, perquè crec que durant tot el dia ens agradaria, ja que parlem de noms avui, no només d'organitzacions, també de persones, si qualsevol persona té, des de la informació que demana la Laura, o vol explicar-nos anècdotes o noms curiosos que coneix o que té, 93-344-1411. 93-344-1411.
0: Perfecte.
1: Feta la crida.
0: Nervis, posaré la ràdio des del matí per veure si dieu coses sobre això. I a més, no només amb el topònim de català, diguem-ne, de la zona, com Montserrat, no? Montserrat Park, sinó que hi va haver un moment que se'ns va anar totalment la olla i vam dir, no, o sigui, anem a com fer-nos els divertits, els moderns, els internacionals, i posem-li coses com King Park, una urbanització de vidreres, que dius, qui collons viu a King Park?
1: King Park.
0: A Fogars de la Selva tenim Niagara Park.
1: Ah, uau.
0: No podem estar més lluny del Niàgara. Llavors jo he buscat una mica d'on sortia aquest furor i, clar, el màxim exponent dels noms que no tenen cap tipus de sentit d'urbanitzacions i de nuclis petits dins d'un terme municipal és Miami Platja, a Tarragona, que no té cap tipus de sentit i que quan érem petits ens confonia moltíssim, no? De dir, però Miami no està als Estats Units, no està a Florida. Sí, però mira, aquí a prop de Salou van posar aquesta urbanització que es deia Miami Platja i he buscat el perquè i es veu que el promotor immobiliari que es deia Marcelí Esquius, per si voleu buscar un culpable, als anys 50 quan es va començar a fer la urbanització es veu que havia vist el nodo, que hi havia hagut com un huracà a Miami, a Florida. Val. I que pocs dies després, quan estava visitant els terrenys on s'estava a punt de construir aquesta urbanització, on hi feia doncs això una mica de vent i eren molt oberts i tal, va dir, ah, s'assembla a Miami això, posem-li Miami Platja.
2: Mostra de solidaritat, no, vaja?
0: Totalment. I a partir d'aquell dia hi va haver com tot un grup de gent que es va comprar una casa en aquella organització que sempre ha hagut de donar l'adreça de casa seva dient que viu a Miami Platja. Bueno, des d'aquí una forta abraçada, perquè, clar...
1: També és veritat que, clar, suposo que quan ja estan tots els noms triats, una ha de buscar coses diferents, no? I t'has d'arriscar. És veritat que jo m'estic d'acord amb tu que potser posar-li residencial o posar-li això que deies...
0: Parc.
1: King Park, doncs, home... Què vols que et digui? Però bé, original no li traurem que ho és.
0: Sí, no, tothom se'n recorda. Després, quan és notícia, dius, ah, sí, ja està, ja seràs de Miami Platja fent coses. Sí que penso que la Generalitat, o qui sigui que hagi de regular això, sí que podria com controlar una mica i dir, escolta, podem posar un nom, no sé, que soni una mica com la resta de topònims de Catalunya i que no semblem aquí que de cop i volta vivim a Wisconsin. Però vaja, crec que sí que estan posant una mica fil a l'agulla i que va haver una mica de disbauxa dels anys 90, però que ara ja no és tan fàcil posar-li a una organització Pine Beach. Aquesta també la tenim, a Catalunya.
1: Ara no sabia.
0: Sé exactament on cau, però sí. A Gavà.
1: Molt bé,
0: sí,
1: fixa't.
0: Llavors, d'això he passat a la notícia de la setmana passada, que va sortir, que és una de les meves notícies preferides de l'any, sempre surt a l'estiu quan no hi ha gaires més coses a dir, sobre els noms més posats als nadons nascuts l'any anterior, és a dir, en aquest cas, el 2025.
3: Júlia, salva'm de la pena i de la pluja. Jo et prometo un lloc tranquil on caure, quan no vulguis ser la Júlia.
1: I els Ginestàsia ens diuen que Júlia és
0: Júlia.
1: Un dels més posats.
0: Júlia és el nom més posat de nen el 2025 i de nen és Biel.
1: Ens agraden aquests noms?
0: Sí, a mi m'agraden força. La veritat és que estic bastant satisfeta amb aquesta nova estadística. Jo sóc addicta a la pàgina web de l'IDESCAT.
1: Sí?
0: No és broma, quan m'avorreixo una estona, em poso allà i miro a veure quants llocs el rànquing ha baixat, per exemple, Jan i Jana, que vam tenir un furor molt desmesurat amb el Jan i la Jana, i crec que ja estan baixant, eh? Vull dir, van tenir com el seu pic el 2010 o així, i ara ja van baixant.
1: També
0: ara
1: van baixar els Leo.
0: Sí.
1: Els Leo també ja fa un temps que també van tenir un pic bastant important.
0: Ja,
1: Daenerys Targaryen, jo crec que Daenerys també va tenir un pic, ara ja no et baixes.
0: Sí, és que allò va ser molt boig. És que dic, com pot ser que hi hagi 10 nenes nascudes al 2016 que es diguin Daenerys, Déu meu, ens hem tornat bojos o què?
1: Les modes.
0: Sí, sí, les modes són molt bèsties.
1: I què has vist a l'IDESCAT? Has vist més dades d'aquestes que t'han cridat l'atenció?
0: Jo veig que això, estan baixant aquests noms que en aquest moment van semblar molt originals, però van deixar de ser, perquè simplement tothom els hi va començar a posar, no? Chloe, també hi va haver un moment molt fort. Martina segueix estant al top 10, però jo crec que també està baixant. Jan i Jana. I també veig que va passant la corrent aquesta de noms hippies. Bueno, aviam, és que no vull faltar respecte
1: ui,
0: a ningú.
1: Ara.
0: Però entén-me, el meu entorn el primer, eh? Vull dir que jo formo part d'aquesta bombolla on fa 5-6 anys van començar a néixer tot de rius, cels, estels,
1: també,
0: llunes,
1: sí,
0: sols i fenòmens naturals diversos.
1: Sí, és veritat.
0: Eures. I ara ja hem retrocedit una mica en aquesta tendència perquè potser, i només potser ens vam passar una mica de rosca, penso, eh? Sí, clar, tio, anaves, o sigui, jo que sóc mestra, anaves a una aula d'infantil i tot eren roures,
1: sí,
0: brucs... Vull dir, clar, semblava una mica un acudit i està molt bé, però vaja.
1: I escolta, el nom que més ens agrada a nosaltres, el nom de Laura...
3: La nostra angoixa parla avui, la nostra jo...
1: Com estan les Laures?
0: Clar,
1: hem baixat,
0: estem,
1: eh? Hem baixat,
0: hem baixat moltíssim,
1: hem baixat
0: Laura,
1: molt.
0: Estem fatal.
1: Estem fatal.
0: Clar, jo aquí fent la gran rajada no estic massa per parlar, perquè els meus pares em van posar aquest nom que no té cap tipus d'originalitat ni de gràcia.
1: Però
0: no
1: som dels de la generació aquesta, eh?
0: Totalment.
1: Tots els nostres amics es diuen, tenen noms comuns, entre cometes, vull dir, Oriols, Paus, Pols, Joans, Maries,
0: clar,
1: Anes...
0: Clar, però jo penso, potser en aquell moment a ells els semblava com trencador, no? Com de, ai, no hi ha gaires Laures. A veure, Maria i Joan, sí, vull dir, si van pensar que era original, jo crec que es van equivocar, però Laura potser en aquell moment no n'hi havia tantes,
1: sí,
0: i als 90 vam tenir un pic que no sé quantes n'hi havia a la teva classe, però a la meva n'hi havia 3.
1: Sí, sí, sí, jo també crec que havia coincidit 2 o 3, crec que tota l'ESO i secundària vaig, o sigui, ESO i primària, vaig fer-les,
0: sí,
1: amb Laures.
0: I com ho portaves?
1: Mira, bueno, t'acaba sent el Laura Estrada, o sigui, acaba sent el cognom.
0: Clar.
1: El cognom l'incorpores com a nom, també, no?
0: Totalment.
1: Ja deixes de ser com la Laura Seques, passes a ser el nom i cognom.
0: Nom, cognom enganxat. O només cognom, que és el que
1: o
0: em feia més ràbia.
1: Cognom. Ah, sí, no t'agrada, eh, això?
0: Clar, llavors ja deies una cosa, jo em deia Laura, algú se'n recorda o no?
3: Laura no está, Laura se fue, Laura s'escapa de mi vida.
1: Aquesta també, déu-n'hi-do, la que canta la gent. Aquesta és la típica Laura, quan deia algú, deia Laura, Laura no està...
0: Ja, prou, que ja ha passat.
1: Prou, sisplau, prou.
0: Ara és el temps que els hi tocarà viure a les Olívies,
1: també,
0: a les Julietes, que aquest any tenim la de la Julieta del Joan Dausà. Bueno, molts ànims.
1: Creus totes que el nom per això determina una mica la personalitat?
0: Jo crec que sí que hi ha un punt de que si tens un nom molt estrany, no? El que dèiem abans, doncs tota aquesta generació de nens i nenes que es diran... Ulla de pi de...
1: Sí.
0: Vale? Sí, com tota l'estona ve d'insistir en que el teu nom s'escriu d'una manera, o també la gent de famílies migrants que tenen noms que nosaltres no estem acostumats a escriure, que s'han de passar tota la vida dient no, és amb H, és amb Y, és amb accent aquí, amb accent allà. Jo crec que això hi ha una mena de tret de personalitat molt propi de la gent que ha d'estar tota l'estona insistint en això, que és la resiliència de dir, tio, o sigui, porten tota la vida vacilant-me amb el nom, ara no em faràs mal amb una cosa molt, molt menor.
1: Clar, o sigui que el nom acaba enfortint-te també i acaba potenciant de tu algunes aptituds,
0: sí,
1: no? Podríem dir.
0: I després hi ha aquest tipus de persones com nosaltres, que ens han acabat dient pel cognom, que hem hagut de lluitar molt perquè se'ns reconegui el nom que tenim, o per intentar també, no ho sé, desenvolupar alguna mena de trama al voltant del cognom. Clar,
1: totalment.
0: Jo m'emprenyava molt perquè o sigui, el meu nom de naixement i nom i cognom és Laura Gutiérrez Grau.
1: Ah.
0: Perquè el meu pare es diu Gutiérrez de primer. I quan vaig tenir 18 anys, farta de que em diguessin a tot arreu Guti, Guti, Guti, que a més en aquell moment era el jugador del Madrid.
1: És veritat.
0: Que era com tot horrorós. Per aquest motiu i per alguns altres, me'ls vaig girar. I vaig ser de les primeres, potser, d'aquesta generació que va decidir doncs, anar al registre civil a canviar la partida de naixement i girar-me'l. Però, per sort, ara hi ha més referents, com, per exemple, no sé si ho sabíeu, Aitana Bonmatí.
4: Quan fora gran i tingués un fill o una filla, portaria el seu cognom per diverses situacions que s'havia trobat a la vida, masclistes.
5: Em vaig dir... mai un home em passarà pel davant pel sol fet de ser home. Fer la proposta de llei, primer ho van passar al Parlament espanyol i després al català.
4: Aleshores, jo neixo l'any 1998 i triga 2 anys en aprovar-se.
0: És a dir, jo me'l vaig poder canviar també d'ordre, en part gràcies a la família d'Aitana Bonmatí i de segur que moltes altres famílies que van lluitar perquè això fos possible, tant al moment del naixement, que sapigueu, persones que esteu embarassades o que teniu plans de fer-ho aviat, que ara mateix és obligatori que t'ho preguntin, com a mínim. Mira. Que et preguntin en quin ordre ho vols posar al registre civil. Abans ni t'ho preguntaven i si ho volies ho havies de demanar expressament o fer un tràmit burocràtic molt més pesat. Ara t'ho demanen i tens tot el dret de posar el nom, el cognom de la mare davant, perquè us penseu doncs, com pot afectar això a les criatures, tant el nom com el cognom.
1: Pues mira, apuntat que queda, perquè jo no ho sabia. Deixa'm sumar a aquesta hora a la conversa a l'Albert Turull. Hola, Albert, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Que ell és expert en onomàstica, estudia els noms propis, és professor també de la Universitat de Lleida. Albert, ara hem parlat de noms, abans hem començat parlant d'urbanitzacions, de noms de municipis... Si, per exemple, parlem d'aquestes urbanitzacions i de carrers, anys enrere, és cert que es posaven noms molt tradicionals, però podríem dir que ara això està canviant i se'n creen de nous, de models o de noms, en aquest sentit?
6: I els noms de les urbanitzacions?
1: Sí, home, de carrers.
6: Hi va haver una onada, certament, molt molt estranya, molt estrambòtica, d'importar noms estrangers, però, vaja, avui en dia la Comissió de Toponímia de Catalunya o la mateixa Comissió d'Onomàstica dels Estudis Catalans, de la qual formo part, diguem-ne que hem de validar els noms. I algun dels que ho he posat com a exemple, allò, no sé què, Parc, Montserrat Parc, doncs avui en dia es tendeix a dir no, això no és un nom genuí, no està format a la manera catalana, per tant, si de cap podeu ficar al Parc de Montserrat, però Montserrat Parc, el parc al darrere i amb K, no està prohibit posar-li, però sàpiguin que aquest nom no l'oficialitzarem perquè no està d'acord amb la manera normal, genuïna, de fer els noms en català, per dir-ho d'alguna manera.
1: Val, o sigui, ara Miami Platja, això segurament ja no es posaria, perquè ara ja es buscaria exactament
6: no.
1: un altre objectiu, o sigui, el nom ja es pensa en una altra manera. Val.
6: Miami Platja és el que està a la llista negra de l'Institut d'Estudis Catalans, sense dubte.
0: I si de cop els habitants de Miami Platja el volguessin canviar, ho podríem fer i són a temps o encara no, o ja no es pot?
6: Bé, més que els habitants de Miami Platja sols, l'Ajuntament del qual forma part, que si no m'equivoco deu ser els Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, o potser no, ara m'equivoco, perdoneu. És l'Ajuntament qui pot iniciar els tràmits i el que passa que, una cosa és el nom que vols posar-li a un municipi i als nuclis d'aquell municipi i l'altra cosa és com s'ha d'escriure. És a dir, pots canviar el nom, per exemple, s'ha fet fa poc, no? És a dir, un municipi que abans era Passanant, ara és Passanant i Belltall. És a dir, utilitzant dos dels noms dels pobles d'aquell municipi. Això és a la Conca de Barberà, no? Mm. Ara, si Passanant s'ha d'escriure amb una S o amb dues S, o Belltall s'ha d'escriure amb B alta o amb B baixa, això ja entra en les normes de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Clar, perquè aquí
6: pots
1: també
6: decidir un nom, però no com vols escriure el nom, depèn del que vulguis fer.
1: I també ja després d'aquí s'assuma, entenc, els noms que venen del franquisme, és a dir, que el van, no?, del moment de passar-lo al català, doncs hi pot haver encara grafies o maneres d'escriure'l que no seria la correcta a dia d'avui.
6: Sí, hi ha alguns pocs, realment molt pocs, gairebé anecdòtics casos que no s'han acabat de normalitzar. Un que sempre surt, per exemple, és el Figaro, no?, que hauria de ser el Figuero, diguem G-U-E, i s'escriuen Figaro sense article i amb G-A, Figaro. Bé, el de Cabassés, el Priorat, també és un molt discutit, si amb dues S, si amb C, si amb final. Hi ha alguns pocs casos que no acaben d'adequar-se a la normativa. Però vaja, són gairebé anecdòtics i la previsió és que amb el temps i el pas de les generacions doncs, arribarà un moment que les coses cauran pel seu propi pes.
1: I pel que fa a noms de persones, perquè ara també ho parlàvem, de fet l'altre dia crec que van sortir les dades aquestes, vostè mateix va sortir a parlar-ne, no?, de que cada cop tendim aquests noms més curts. Per què això? Per què ara tendim aquestes abreviatures de Joan que han passat a ser Jans? Per què triomfen aquests noms d'una sola síl·laba?
6: Bé, és una moda. És que al final és claríssim que les... I perquè enguany estan de moda el color granat i l'any vinent el color verd i aquest any els colors, les faldilles de campana i l'any vinent les faldilles amb tall. Són modes. Així que les modes, evidentment, no són absolutament gratuïtes, no? Això ja és una qüestió de, no sé, de psicologia social, estudiar per què s'importa una moda. Però sí que és veritat que sobretot pel que fa als noms de nen, i en els de nena una mica també, eh? Allà tenim Ona, per exemple, eh? Sí. Però sobretot pel que fa als noms de nen, és claríssim que la tendència és noms curts, com més curts millor, fins al punt que tenim noms monosil·làbics, tipus Nil, que és el segon, enguany, o Jan, que heu dit que va de baixa, però no ha anat tan de baixa, eh? És el quart, encara. Ha remuntat, de fet, l'any passat era el vuitè, i ara ha pujat a ser el quart.
1: Ah, mira.
6: Però bé, sí, la tendència és clarament noms molt curts, monosil·làbics, o de dues síl·labes, i, per exemple, aquí tenim Biel en lloc del que la forma completa i tradicional, que seria Gabriel, no?
1: Clar.
6: O Jan en lloc de Jan, aquest és en lloc de Joan, aquest és molt paradigmàtic i no és que Joan fos molt llarg, però té aquella marca d'excessivament tradicional, etc etc. I aleshores Jan és vist com a més innovador, com a més fresc, i al final són idees associades, en aquest cas als noms, que formen part, doncs, d'això, de les modes, que d'alguna manera cap a un man, doncs hi ha tendències, és claríssimament tendències. No és un canvi d'un any per l'altre, sinó que els podem analitzar per dècades o per generacions.
1: Nosaltres hem fet, us volia explicar a vosaltres dos, vull dir que avui que estigueu aquí connectats, perquè el Miquel Giol ha fet una recerca de noms curiosos, crec, oi que són, no sé si noms de persones, de pobles i de tot, no sé, tot el que has buscat, què has trobat exactament,
2: mira,
1: Miquel?
2: Mira, hem estat fent una recerca de noms curiosos, tant a Catalunya com a Espanya. Llavors, mira, pobles amb noms curiosos a Espanya, amb noms estranyíssims, Los Infiernos, a Múrcia,
1: vale.
2: La Hija de Dios, Ávila, Peleas de Arriba y Peleas de Abajo, a Zamora.
1: Això existeix, sí, Peleas de Arriba, sí, sí, y de Abajo. Sí, sí.
2: Par de Rubias, a Pontevedra, o Villapene, a Lugo. Imagina't.
1: Molt bé.
2: Clar, això crida l'atenció, perquè nosaltres no estem acostumats a aquest tipus de nom, però és molt fàcil mirar cap enfora, però quan tu mires cap endintre, nosaltres ho diem molt habitualment, però llavors si tu pares a pensar fredament, aquí a Catalunya podem trobar noms com Porqueres, el Pla de l'Estany, Porrera, el Priorat, clar. Cardedeu, el Vallès Oriental, Verges, el Baix Empordà, o Berga.
1: És veritat. I pel que fa a noms de persones, perquè crec que també havies trobat que hi ha casos particulars a comentar.
2: Sí, mira, hem trobat una història curiosa, una anècdota curiosa. A Espanya hi ha un poble que té el rècord Guinness perquè és on més persones amb noms estranys hi ha. És un petit poble de la zona de Burgos que es diu Huerta de Rey, amb uns 900 habitants, i on s'hi poden trobar noms tan estranys com, ara els diré, però no prometo dir-ho bé, Burgundora, Crescenciano, Dioscoides, Marceonila, Landelino. Aquests són alguns exemples, però són molts. I us estareu preguntant d'on surten tots aquests noms. Doncs resulta que Huerta de Rey, el 1930, al municipi només hi havia 4 cognoms entre els veïns, i resulta que entre una cosa i l'altra n'hi havia més d'un centenar que acabaven coincidint de nom i cognom. Llavors, com que generava molta confusió, per exemple, els carters es perdien perquè no sabien a qui entregar les seves cartes, l'Ajuntament va proposar que, a partir d'ara, els nouvinguts, els hi posessin noms molt singulars per poder marcar bé la diferència.
1: Clar, perquè d'aquesta manera, només amb el nom de pila, ja sabies a qui t'estaves referint, no?
2: Exacte, i no van tenir millor idea que començar a fer la llista avall per als màrtirs cristians i van acabar tots amb aquests noms tan peculiars. De fet,
1: sí?
2: Fa poc s'hi va fer fins i tot una trobada internacional de noms estranys en aquest poble.
1: Meravellós. Això, Albert, anava a dir en català. Aquests noms potser no estranys, perquè no sé si en tenim de tan estranys com els que estava dient en Miquel, però es pot posar... Tu pots agafar el teclat, perquè ens entenguem, posar una cosa una estranya,
0: un cop de cap al teclat,
1: i dir-li, el meu fill es dirà així? Això, aquests noms estan acceptats?
6: No, en principi, no estan prohibits, però sí que hi ha unes restriccions a la llei del registre civil, que són bastant discutibles, eh? Perquè diu que no es pot posar un nom malsonant, o que no es pot posar un nom que sigui confusionari pel que fa al sexe o al gènere. I avui en dia hi ha noms que són ambivalents, de masculins i femenins, no? No sé, tipus Aran, tipus Àlex, o tipus Pau.
1: Clar.
6: Pau, en castellà, pot ser Paz, de dona, o Pablo, d'home. Bé, és discutible, però sí que hi ha unes certes restriccions, però clar, que estan una mica en mans dels funcionaris, i si no hi hagués acord, en darrera instància, del jutge encarregat del registre civil. En principi, qualsevol cosa no es pot posar, és a dir, no li podries posar merda a un fill.
1: Clar.
6: Bé, si algú té la mala pensada, perquè seria una mala pensada, sembla evident, no?, de posar-li un nom d'aquest tipus al seu fill, doncs hi hauria un funcionari o en darrera instància un jutge que li diria, no, mira, això no pot ser. Però clar, on poses el límit, eh? I realment ja és molt discutible, però també és normal que pugui haver-hi certs límits, perquè, clar, la imaginació de la gent és infinita.
1: I escolta una cosa, es posen també noms d'acord amb el seu significat? Per exemple, m'invento, posar-li llop al teu fill perquè tu t'agrada el llop pel que simbolitza, perquè llop vol dir, que sé, valentia, força, coratge. O noms, per exemple, abans es feia molt religiosos, de dir, ostres, doncs, li posaré Lluc perquè representa tal o perquè representa qual.
6: Sí, no clavem, o més directament conceptes religiosos, noms tradicionals, sobretot femenins, o algun de masculí també, com Salvador, però sobretot femenins, que ja no són noms de sants, sinó noms d'un concepte religiós, tipus Concepció, Immaculada, Encarnació...
1: Però aquests són, estan cap avall, o no?
6: De la Mare de Déu.
1: Aquests crec que van cap avall, molt, de Concepció crec que se n'havia posat cap aquest any, oi que no, Miquel?
2: No se n'ha de posar cap aquest any, l'altre dia ho vam mirar per curiositat. O sigui,
1: Concepció no n'hi ha cap d'aquest any, escolta.
6: Sí, sí. Són noms que, si mirem l'estadística dels noms del conjunt de la població, els porta bastanta gent, però si anem a mirar el detall, els porta gent d'una certa generació. Gent. Clar, són noms d'àvies, de padrines, o de dones grans, no de nenes.
0: Tot i així, sí, estan tornant, jo crec, els noms d'avis i àvies, vull dir que estan naixent ja molt...
6: Alguns
0: jo crec, crec que estan naixent molts Andreus, moltes Simones, Rites...
1: No, és veritat.
6: Sí, jo tinc un fill que es diu Andreu, de 9 anys, mira.
1: Mira.
6: Sí, sí.
1: Fixa. Algun nom que...
6: Alguns tradicionals tornin, eh? Una tendència que això ja es veia venir fa un temps, però alguns tradicionals. Jo dubto que tornin aquests tradicionals de conceptes religiosos tipus Encarnació, Immaculada o Socors, en castellà, Socorro, eh? No estan prohibits, però és difícil que tornin.
1: Només...
6: Ara, noms tradicionals, al sentit que han sigut des de sempre o des de fa molts segles, que estan vinculats a un sant patró, tipus Joan, Josep, Jordi, Jaume, Miquel. Sí. De fet, una previsió és que quan passi la moda de les innovacions massa innovadores, per dir-ho d'alguna manera, puguin anar retornant aquests.
1: Albert Turull, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui aquí a Catalunya i per ser tan clarificador amb tots aquests noms.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. I acabem només amb una última curiositat. Miquel, el nom més llarg del món.
2: Hem trobat el nom més llarg del món i ens estalviarem de llegir-lo perquè per qualsevol persona aliena al poble, com a tal, és incapaç de pronunciar-lo. És a Nova Zelanda, té 85 lletres.
1: Home.
2: I fins i tot hi ha una cançó que t'ensenya com es pronuncia sencer.
1: Això és el nom?
2: Això és el nom. Fins aquí. Imagina't pronunciar tot això.
1: Ells clar, que és tan llarg que pots cantar-lo.
2: Sí, sí, ells l'acostumen a resumir com a Taumata Hill, potser millor, però té el rècord Guinness del nom més llarg i vol dir, fixa't, el Simon Tamatea, l'home dels grans genolls, l'escalador de muntanyes, el devorador de terra, el viatger incansable, va tocar la flauta a un ésser estimat.
0: Increïble. A més, com tots aquests adjectius innecessaris,
2: exacte,
0: no? El viatger incansable, el devorador de terra.
2: I el més xulo és que a l'entrada del poble, el cartell, el típic que t'indica, fa 10 metres de llarg.
1: Bueno, normal, ho entenc perfectament. Laura Grau, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres,
1: per una setmana
0: més.
1: Sí, ens veiem la setmana que ve. Uns anuncis i de seguida el reportatge que esteu esperant tots i totes de com va anar en Fènix a veure el Mundial, la final del Mundial.
7: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
2: Dos quarts de deu del matí, ho sabeu perfectament, vam enviar en Fènix, un personatge habitual d'aquest programa, a seguir la final del Mundial Espanya-Argentina. Ens n'ha fet un reportatge, exacte. Fènix.
3: En primer lloc, el que vull dir és que a mi se'm va enganyar.
2: Per què? Com exacte. Que et van enganyar?
3: Mira quina música he posat aquí.
2: Xula, no, ja veig, ja veig.
3: A mi, el taxista que em va portar em va dir... Et portaré a un bar ple d'argentins, d'acord? Doncs resulta que, a diferència de Barcelona, allà no n'hi havia cap. Però he de dir, no, tot i així, que tot... És a dir, a veure, centrem-nos un moment. Tot i així, quan tot semblava perdut, com si es tractés d'un miratge, vaig veure a un argentí. Ara sí, ara.
2: Vaig veure un argentí. Sí.
3: I vaig dir, m'aproparé. I li vaig dir, escolta, company, t'agradaria que tu i jo avui veiéssim el partit junts? I em va dir no.
2: Com que et va dir que no?
3: Pues em va dir que no. Em va respondre això.
4: Me voy a ver el partido a mi casa.
3: ¿Por qué?
4: Si vengo ganando mirando el partido solo, creo que esa es la motivación para poder llegar.
3: Exacte. L'únic argentí que em trobo i em diu que va a casa seva a veure'l perquè li porta sort. Doncs no he comprat una altra casa perquè està clar que no vas donar sort.
2: Però i què vas fer per veure el sol?
3: No. Al final, abans de trobar les persones que jo volia, primer em vaig emportar una altra decepció.
2: Per què?
3: Perquè hi ha persones que diuen que són Messi lovers i no ho són.
5: Al loro!
3: Com és el cas d'aquests nois, que eren del Barça, i atenció, el que anaven a fer si Argentina hagués guanyat.
6: Avui, si guanyés, cremaria la piscina. En plan, faria una locura d'aquestes.
7: Cremaria és una piscina. El concepte cremar una piscina m'interessa molt, perquè si algú fa l'aigua és apagar el foc.
6: Sí, tipus l'estructura. L'aigua no és impossible.
7: Ah, vale. Com rodejat de foc, no?
6: Sí, perquè el foc vença l'aigua.
3: El foc vença l'aigua, és, sens dubte...

0: esperança perduda, quan les cames em feien figa, vaig fer un contacte visual amb dos joves que un d'ells anava amb una camiseta blava i dic, calla, vés allà i preguntes. Sí, gaudeixen més amb Espanya o amb Argentina? I això et van dir.
1: No ho passo bé, sincerament, perquè quan ataca un, li foto ganes, m'alegro, però quan ataca l'altre també.
0: Passi el que passi, tu avui guanyes, no?
1: Sí, jo vaig amb el que guanyo.
0: Al final Espanya-Argentina, però tu portes la camiseta d'Uruguay. O tens un jet lag de la hòstia, o la teva desorientació és tremenda.
2: El corazón dividido porque tengo sangre española, pero Argentina es la tierra hermana. Si gana Argentina mejor porque el enano es una máquina.
0: El enano una máquina refería a Leo Messi. Li vaig dir, home, no diguis enano, tio, això és despectiu. I l'altre, que, bueno, pues anava amb els dos equips. I dic, bueno, va, però em quedo aquí. I, de fet, com a tots els bars, hi ha adults que hi ha nens. I vaig dir, escolteu, voleu que fem una porra i em dieu aviam qui creieu que marcarà? Ah. I em van dir això.
3: Yo creo que marqué Yamir Jamal, Pedro Potro y Mikel Oyarzabal. De Argentina, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
0: ¿Y Messi no?
3: Messi no.
0: Oh. Y Messi no, ¿eh?
4: Bueno, a ver, pero son
0: y
4: nens.
0: ¿Y Messi no? O sea, ¿cómo que y Messi no? Que ya sé que son nens, ¿saps? Però per això, Laura, jo el vaig contestar bé com un adult que sóc. Home, pues està retirat hasta la final del Mundial, ¿eh? Cristiano sí que está retirat, además Camil. Aquell sí que está retirat, ¿eh?
3: Sí, sí, sí, ah, no, ya está muy...
4: Messi no se lo merece.
0: ¿Cómo que Messi no se lo merece?
4: Que está en la final, porque ha sido robado todo.
0: Digo, home, pues tú quan veus el futbol tens la tele apagada, col·lega. Però no sé si ho sabeu, però els senten les cames a tots els jugadors.
3: Ah, no sé.
0: Ja ho veureu, ja n'hi ha de genolls per tot el camp. És molt difícil marcar gols de genolls, ¿eh?
3: Bueno, a ver, es posible, pero no es imposible todo.
4: Semblen més adults que els nens que tu, eh? També bueno, t'he de dir. Però al final tenien raó, perquè Messi no va marcar.
0: Bueno, vale.
4: I jo volia saber, durant el partit, sí, què vas fer? Perquè vas estar discutint amb els nens, no, o vas mirar l'enfrontament,
0: no, no, no, no, no,
4: tu? Vas mirar el
0: jo
4: partit?
0: Vaig mirar el partit,
4: vale,
0: i us he fet un petit resum de lo més interessant de la primera part. Mireu, atenció, que hi ha això. La gent ja s'anima, eh? La gent ja s'anima. Ja ho escolteu, aquí la gent està a tope. Esteu escoltant la gent, eh? Esteu escoltant la gent. Estan aplaudint, no sé què aplaudeixen. Ha fallat, eh? Està fallant, no sé què aplaudiu. Cuidado, cuidado, que xuten un altre cop, eh? Hòstia, hòstia, cuidado! Però estan insultant l'àrbit. L'àrbit aquest té família, vale? No insulten, sisplau. La gent celebra una groga, ara mateix la gent està donant boi. Senyora, no ensenyi les tetes, sisplau, que no targeta groga, només! Allò va ser terrible, aquella senyora, i després un home fent l'helicòpter, dient, però què està passant? I tot això, en la primera part, la gent estava boia, i dic, a veure, si celebrem així, i encara no han marcat, com ho faran si marquen, no? I el que és pitjor, si marca Argentina, què faran? I vaig anar a preguntar, i una vegada més, el nen donant exemple.
5: Si marca Espanya, aquesta taula que tinc jo al darrere acaba al terra segur. Ja jo no hi hagi persones, estiguin o no estiguin sopant.
3: Los consejos de mi abuela. Nada, porque son fumbos.
0: Veu? Com sempre el nen donant el millor consell davant d'un possible gol del contrincant. He de dir que jo no vaig veure cap persona volar a una cadira. I ara entenc que els estimats oients estan esperant el gran moment, no? La reacció del gol d'Espanya.
4: Home, sí, tenim curiositat per això.
0: Doncs bé, la cosa va anar així amb el gol d'Espanya. Acaba de marcar Espanya quan apago el micròfon. Me cago en la madre que em va parir, tu. Es que jo soc gilipollas, tu. No m'ho puc creure. Apago el mòbil, apago el micro i marca Espanya.
4: O sigui, l'única cosa a la que havies de reaccionar...
0: Increïble.
4: I havies de gravar, i va, i apagues la gravadora. Ets,
0: bueno,
4: un gran professional,
0: que
4: tu.
0: Espero tenir més oportunitats de fer reportatge, perquè m'ho vaig passar molt bé. Però el que sí que vaig fer, que això sí que vaig encendre allà la gravadora un altre cop, vaig voler acabar d'aquesta manera.
6: Espanya està a punt de coronar-se com a campiona del món. Pels enamorats del Messi, això està sent duríssim, que significa el final i final. Aprofito aquests crits per dir que bueno, que visca Leo Messi, que gràcies per tots els anys que ens ha donat de futbol, que l'estimo molt, que com a culer m'ha donat la meva millor infantesa i la meva millor adolescència, i res. Fins aquí el reportatge del Fènix. I jo me voy a dormir, que demà em desperto a les 4:30 i tinc el coll fet una merda.
0: I fins aquí el meu reportatge, perquè veieu també que, tot i aquesta veu, jo tinc un cor molt sensible.
4: Fènix, moltíssimes gràcies.
0: A tu,
4: molt bon reportatge.
0: Molta gràcia.
4: Ara, quan són les 9:36 del matí, s'ha assegut ja al meu costat la Carmen Zapata. Ella és la comissionada de nit. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Bona nit i bon dia. Anem passant de la nit al dia. Ara que estàvem parlant justament del Mundial, ara anem amb l'entrevista de seguida, sí, que hem de fer també un sorteig ara per entrades, sí, a PortAventura. O sigui, oients, és el moment d'agafar el telèfon. Faig spoiler. Però li volia preguntar per això, aquesta nit, la nit de diumenge, sí, va ser una de les nits més complicades. No sé si hi havia també un protocol pensat a Barcelona per aquesta celebració.
7: Sí, clar, sempre hi ha protocols a Barcelona quan s'esperen grans esdeveniments i concentració de persones, però va anar molt bé.
4: Va ser un balanç, sí, sí.
7: Sí, el balanç és positiu, no van haver-hi incidents, o si més no, incidents greus, per tant, ha funcionat molt bé.

De seguida ampliem una mica més en què consisteix la feina de la comissionada de nit, conèixer també dades, què està passant a Barcelona aquests dies, ho ampliem una mica més. Però abans, com us deia, avui sortegem entrades per anar a PortAventura.

0: Per tant, si voleu guanyar aquesta entrada doble, heu de trucar al 93-344-1411. 93-344-1411 per sortejar, per guanyar aquesta entrada doble per anar a PortAventura, al parc d'atraccions. Quan el més ràpid que truqui, doncs serà la persona que se les emportarà. Així que molta sort a tothom. Sapigueu que des de ja tenim aquestes línies obertes i de seguida esperem saludar a l'entrevistat. Posem un anunci i de seguida anem amb l'entrevista amb la Carmen Zapata, comissionada de nit.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.

0: 9 i 39 minuts, ara sí, Carmen Zapata, comissionada de nit. Benvinguda a l'Aquí Catalunya.
1: Gràcies.
0: Fa 2 anys Barcelona va tenir per primer cop a l'Estat la figura del comissionat de nit, més conegut com a, o col·loquialment coneguda com l'alcaldessa de nit. De què s'encarrega aquesta figura? Què fa?
2: Bona pregunta. Bueno, sobretot de tenir una mirada pel que fa a la ciutat en aquestes hores en les que sembla que no passa res, però passen moltes coses. I moltes coses són des d'activitat, activitat de lleure, cultural, manteniment de la ciutat, logística, mobilitat, o sigui, totes aquestes coses necessiten una mirada que fins... No és que fins ara no l'hagi tingut, perquè òbviament s'han gestionat moltes coses de nit a la ciutat, però sí una mirada més específica per intentar i també per conciliar els interessos i els hàbits de tothom a la ciutat, del que vol sortir i vol gaudir de les hores més fosques, diguem, de la nit i per aquell que vol descansar. I tot això hauria de ser compatible en una ciutat com Barcelona.
0: I és compatible? Aquest descans dels veïns i la vida nocturna, la festa, el carrer...
2: Ho ha de ser, perquè, de fet, fins i tot les pròpies plataformes de veïns i les associacions de veïns ens diuen jo sóc una veïna que m'agrada sortir. A mi m'agrada anar a una terrassa, a mi m'agrada anar a ballar, a mi m'agrada anar a un concert, a un festival, el que passa és que també necessito dormir. Llavors, el que hem de fer és com fem compatible, aquest és el veritable repte de la meva feina, és com fem compatibles tots aquests usos dins d'una mateixa ciutat.
0: I com es fa compatible? Això és parlant amb els veïns, és parlant, entenc, amb els locals, amb els restauradors...
2: Amb
0: perquè, clar,
2: sí,
0: hi ha molts actors aquí a posar
2: actors
0: en equilibri.
2: Exacte. Sí, tenim el Consell Plenari de la Nit, que és on s'ajunten totes les veus que representen la ciutat, i aquí tenim les plataformes de veïns, les entitats de joves, de gent gran, de col·lectius LGTBI, tenim també els grups municipals, a l'Ajuntament, gerents, personal tècnic, i aquí és on es prenen mesures per intentar que aquestes dues velocitats i aquests diferents usos de la ciutat siguin compatibles. I després és fent accions, no?, que impactin sobre aquesta convivència. I no és només una cosa, són moltes coses. Tu vas afegint capes, no?, per intentar reduir l'impacte que tenen algunes activitats en el descans dels veïns.
0: Sobre aquests descans dels veïns, de fet, una de les mesures de moltes que s'han anat aplicant en els últims anys o en aquest govern, tenia a veure precisament per exemple amb les rutes alcohòliques, no? Això és una cosa que ja no es pot fer, o sigui,
2: no.
0: A Barcelona ja no es poden fer aquests correbars o pub crawls,
2: exacte,
0: que es deien. Tot això ja no es pot per precisament respectar aquest descans dels veïns i també la convivència de tothom. En què s'ha reconvertit per això? És a dir, ara mateix quina és la preocupació vostra? Què és el que ara mateix potser us ocupa més temps o dir, ostres, això hi hem de posar remei també ara?
2: Doncs la concentració de persones a l'espai públic. O sigui, el que vam veure a la pandèmia va haver-hi com una corrent, algunes persones que pensaven que tancant l'oci nocturn s'acabaven els problemes, l'oci regulat em refereixo, s'acabaven els problemes a l'espai públic de concentració de persones. Res més lluny d'això, vull dir, de fet aquesta figura de la governança nocturna va sorgir de la taula per una nit cívica i segura i això es va crear arrel de tots els problemes que es generaven en la postpandèmia quan la gent no tenia on anar i s'ajuntava a l'espai públic. Tenim molts quilòmetres de costa, o sigui, el que hem de fer és regular aquest oci i el que hem de fer sobretot a mi hi ha una cosa que em preocupa especialment i és la responsabilitat individual. Com no som conscients de l'impacte que nosaltres generem en el nostre entorn? O sigui, segur que hi ha moltes persones que es poden queixar a casa seva perquè tenen una terrassa i la gent crida o fa soroll, però en canvi no sé si aquestes mateixes persones quan seuen en una terrassa són conscients de que han de baixar el to de veu. És un exemple, portar-lo una mica extrem, però crec que la responsabilitat individual també és un factor determinant en fer que aquesta convivència sigui possible.
0: I quan hi ha persones que diuen a vegades, potser li han arribat aquestes frases de oh, és que a Madrid les terrasses obren fins més tard, oh, és que allà es pot fer festa fins més tard al carrer, a Barcelona no, a Barcelona no. Què respon vostè davant d'això?
2: Jo suposo que aquí no hi ha només un motiu. Si el que conegui Madrid sap com són les amplades dels carrers. Madrid té pocs barris que s'assemblin a Ciutat Vella, per exemple. Llavors, la complexitat que té una ciutat i la complexitat que té una altra és molt diferent i s'ha d'abordar de manera diferent. Aquí, els horaris dels bars musicals de les discoteques o de les terrasses són molt similars a Madrid. I vull pensar que la gent de Madrid, els veïns també volen dormir i suposo que també faran queixes, igual que fan els veïns d'aquí, i això s'ha d'atendre, igual que s'atén aquí.
0: I ara em fa pensar també en, ara que dèiem, el model d'oci, no? Per exemple, l'Ajuntament ara fa uns dies, crec, va anunciar aquesta ajuda d'un milió d'euros per a aquests locals de música en viu per potenciar precisament, no?, aquest tipus d'oci. No sé si és cap aquí que va Barcelona, és a dir, que ha d'anar potser cap a aquests models més pensats que en aquest cas per la música en viu i no tant per les discoteques, m'invento. Mm-hmm.
2: Bueno, el que hem descobert és que hi ha molts locals de música en viu. Això vol dir que hi ha un model a la ciutat. Barcelona és una ciutat musical. Barcelona és una ciutat que es reconeix pels seus grans festivals, que tots han crescut de manera orgànica, han començat sent petits i s'han convertit en referents internacionals, i també és un referent de sales. També hi ha molts festivals, com el Festival de Jazz de Barcelona, que és un festival de sales i que té 60 anys. Vull dir que aquí hi ha una tradició. Tenim 4 escoles superiors de música i tenim molts músics a la ciutat que necessiten escenaris on tocar. Les sales de concerts també són equipaments de proximitat. A cada barri hi ha sales de concerts i nosaltres pensem que això s'ha de potenciar i s'ha de protegir. I és que és ideal per donar sortida als músics, per fomentar nous públics. I jo crec que és una altra manera de viure la música. Hi ha molts joves que han començat, que van als seus primers concerts, no? Al Palau Sant Jordi, no? I que coneixen una manera de viure la música com a l'espectacular, amb llums i lluentons, i hi ha una altra manera de viure la música, que és la música dels clubs i les petites sales, i nosaltres apostem per preservar tot aquest teixit cultural de la ciutat.
0: I què passa amb els locals de la Vila Olímpica?
2: Què passa?
0: Aquests locals estan ara crec que n'hi havia, estan oberts, crec que tenen una pròrroga fins al 2028-7.
2: Crec que és fins l'any que ve, si no recordo.
0: S'ha de reconvertir per tota aquesta zona? O, és a dir, penso, a nivell d'oci nocturn, perquè no sé fins a quin punt, doncs, potser canviar la situació d'on estan aquests locals i moure'ls a una altra part de Barcelona per descentralitzar i potser alliberar tota la part del port que normalment doncs, és un, potser més activitat i a nocturna?
2: No, jo crec que aquests locals, amb la capacitat que tenen aquests locals, estan bé on estan, perquè clar, l'impacte que tindrien aquests locals amb l'aforament que tenen dins de la ciutat, en zones més habitades on no tens el mar al darrere, doncs seria, generaria problemes de convivència, a part de que no hi ha una zona a Barcelona on es puguin instal·lar aquests locals. Treure aquests locals d'aquí voldria dir que aquesta gent desapareix o que no aniria a la platja a fer botellot. Jo penso que no, que seria tot el contrari. Per tant, jo a banda d'això, no són locals que generin problemes de convivència. No hi ha queixes específiques d'aquella àrea per les activitats que s'hi apleguen. Per tant, jo crec que on estan bé.
0: I el turisme? El turisme ha condicionat també o ha canviat la manera d'aplicar polítiques a la ciutat per aquesta convivència? Penso a vegades, no? A vegades ho hem vist, i jo crec que les Balears són l'exemple paradigmàtic, uh-huh. Aquest turisme de borratxera que ve de fora, que bé, decideix aquí, doncs, agafar i emborratxar-se i fer mal, en aquest sentit, en la ciutat. No sé, des de la part vostra, també, quina pedagogia s'ha fet també amb els turistes i si en algun moment han suposat un problema i potser no tant.
2: Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona aquí ha reaccionat ràpid, vull dir, amb aquestes rutes de l'alcohol, o sigui, el que sempre hem tingut clar és que no volem que la gent vingui aquí només a beure pel fet de beure, per tant, no és un turisme que ens interessi i és una cosa que des del primer moment hem posat mesures per corregir, i a més ara està en marxa un pilot, un programa pilot que farem en els propers 3 mesos per intentar reduir el consum d'alcohol a l'espai públic, en els entorns d'oci i sobretot entre els més joves. Hi ha un gran problema amb l'alcohol en general i nosaltres el volem abordar. Sí que és veritat que les últimes dades que tenim de joventut ens diuen que les generacions més joves cada cop beuen menys i això això és una bona notícia. Per tant, si els nostres cada cop veuen menys, el que no podem permetre és que vinguin de fora perquè en els seus països l'alcohol és caríssim i que vinguin aquí només pel fet de que poden beure de manera més econòmica. Vull dir, això no és un model que vulguem.
0: Carmen Zapata, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I crec que puc saludar a aquesta hora en directe en Javier. Hola, Javier.
1: Hola, Laura.
0: Què tal? Ets el guanyador d'aquesta entrada doble de Port Aventura. Moltíssimes gràcies. Ai, moltes gràcies. Anava a dir, perdó, a la Carmen Zapata, que l'estic acomiadant. A tu et volia dir felicitats.
1: Gràcies a vosaltres, de bo.
0: Què faràs? Amb qui aniràs a Port Aventura?
1: Home, doncs amb els nens, que amb estaran nens. Contentíssims.
0: Molt bé. Doncs escolta, a gaudir-la, Javier. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres
0: adeu.
1: Per la companyia que ens feu.
0: Adéu, adéu.
3: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: Arribarem a les 10 parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia. Arnau Font, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com estàs? Tot bé?
1: Tot bé.
0: Que bé. L'Arnau és creador de contingut en català sobre intel·ligència artificial. Ens acompanya aquest estiu els dimarts per parlar-nos de tot allò que ha vingut per transformar-nos la vida i esperem que també per fer-la més fàcil. Els seguidors de l'Arnau Font a xarxes sabreu perfectament que una de les seves debilitats és aquesta.
2: Mira, el carril de la dreta és com que no existeix. Vull dir, tots pel mig i per l'esquerra.
0: Aquest és l'Arnau conduint, emprenyat, perquè hi ha pesats que circulen lent pel carril que no toca. Però dir-te això, Arnau, perquè si d'alguna cosa ets prou expert, és de conduir cotxes intel·ligents. No sé si més intel·ligents que persones són aquests cotxes que condueixes.
1: Més intel·ligents? Bueno, de fet, jo crec que sí, que són més intel·ligents que persones. Vull dir, vaig tenir l'ocasió de provar fa pocs dies un cotxe autònom per Sabadell i és que, sincerament, em va deixar sense paraules.
0: Per què?
1: Primer, perquè com és capaç un cotxe de conduir amb naturalitat, respectant les normes, estan pendent de tot l'entorn, dels stops, del cedir el pas... Ho feia amb una naturalitat que a mi em va deixar, doncs això, una mica sense paraules. Va ser un recorregut per Sabadell, en aquest cas, perquè ja et dic, són proves molt controlades encara, però és que molt millor que persones.
0: Que fort. I, escolta, i el teu paper quin és davant d'això? Si tu estàs allà assegut al seient del conductor i tu mires.
1: Clar, ara mateix estem parlant de conducció autònoma supervisada, que és com una mica un oxímoron, no? Bàsicament el cotxe, entre cometes, condueix sol, però tu ets el responsable en tot moment perquè tu has d'estar pendent, doncs, de veure si realment la màquina doncs, fa el que no ha de fer, doncs tu has d'agafar el volant o apretar els pedals o controlar el cotxe. Aleshores... Sí, és una conducció autònoma supervisada. Això el que tenim aquí, a Europa...
0: Això t'anava a dir, perquè crec que a altres llocs del món això està més desenvolupat i han arribat més lluny.
1: Exacte, a la Xina i també als Estats Units. Els Estats Units tenen una companyia molt famosa que es diu Waymo. Us ho he dit bé. Bàsicament també són cotxes autònoms, el que passa que són taxis, volia dir, amb un munt de sensors, que aquests sí que no van amb cap conductor, no hi ha ningú que els supervisi, el responsable és l'empresa, aleshores simplement és un taxi que tu demanes per l'aplicació i de sobte t'arriba un cotxe
0: sol,
1: amb buit, tu t'hi puges i et porta. I també a mi em va petar el cap quan el vaig provar.
0: Que entenc que aquests, per això, tot està automatitzat, o sigui, tot està digitalitzat, vull dir que deus entrar amb el mateix mòbil perquè se t'obri la porta, dic, perquè clar, no tens ningú allà per dir res.
1: Exacte, hi ha una pantalleta que et diu, oh, benvingut, welcome Arnau, tu li dones començar la conducció i vinga.
0: I si tens qualsevol problema, hi ha algun... Perdó, parlar d'això, preguntar, però penso... Clar, si hi ha problemes, aquí avises.
1: Sí, hi ha un botó que pots contactar com amb uns operadors...
0: Una persona, o és un robot, també?
1: En el meu cas, va ser una persona.
0: Vale, confia't
1: en això. Ja em semblaria ja robot assistint a robot.
0: I què anava a dir? Aquests cotxes ens els hem d'imaginar també que arribaran aquí a Espanya en algun moment, això... Anem cap aquí? Vull dir, també ens hem d'imaginar aquests cotxes circulant entre nosaltres?
1: Anem cap aquí. De fet, la conducció aquesta autònoma supervisada, en aquest cas de la companyia de Tesla, ja s'ha aprovat a 5 països europeus. Vull dir, si aneu a Holanda, Dinamarca, Estònia, no recordo quin més, ja us podeu trobar cotxes circulant amb un conductor, però veureu que el conductor doncs, està amb les mans doncs, a on sigui, però no està conduint. I els taxis també a Londres... Waymo, aquesta mateixa companyia dels Estats Units, ja està operant, o si no està operant ho farà d'aquí molt poc, per tant ja podem trobar taxis autònoms a Londres. Justament fa uns dies la mateixa Waymo va registrar empresa a Espanya i Portugal i França, vull dir, també no està confirmat que arribin cap aquí, però anem en aquesta direcció, vull dir, de fet aquí la DGT compta amb un marc especial de proves per cotxes autònoms, vull dir, a nivell estatal estan molt, molt ficats en aquesta tecnologia.
0: I la sensació de seguretat la tens? Perquè penso, ostres, jo si pugés en un cotxe així, dic, si estic sola, és com, estic aquí sola amb una màquina que em porta.
1: Els 5 minuts abans estava cagat de por, perdó de l'expressió, però realment a la que t'hi puges i passen 2 minuts i comences a veure la decisió, el control, de que no dubta... Doncs em vaig quedar molt tranquil. De fet, en aquest taxi vam començar a posar música, vam començar a ballar dintre de les possibilitats legals amb el cinturó i tot plegat, no? Però te n'oblides ràpid que està conduint un robot.
0: A l'experiència que vas fer als Estats Units, que vas provar un d'aquests cotxes, com va ser? I això, interactuaves tu amb el vehicle? Tu li podies parlar i també et responia doncs, com pot respondre el groc o el ChatGPT aquí?
1: En aquest No, el Waymo no ho tenia. En aquest cas va ser fa... ja farà un parell d'anys. El demanaves per l'aplicació, ja et dic, pujaves, sortia el teu nom, li tornaves a començar, i quan arribaves, doncs et deia, pues, goodbye, thank you. I marxaves i el cotxe, doncs, veies que anava tirant.
0: I llavors creus que aquest sistema eliminarà llocs de feina? Perquè, clar, ens hem d'imaginar que segurament el que necessitarem potser llavors seran tècnics, enginyers que et reparin aquests cotxes.
1: Sí, de fet, ja de per si el cotxe elèctric requereix menys manteniment, aleshores aquí també hi ha un debat de com tot l'ecosistema de tècnics evolucionarà, però en el sentit dels cotxes autònoms, personalment crec que 100% anem en aquesta direcció, de que el transport acabarà automatitzat. Ja tenim el metro, des de fa molts anys.
0: Mm-hmm, és veritat.
1: Aviat, bueno, han començat, crec, línies de bus amb proves.
0: Sí, també.
1: A Madrid també n'hi ha alguna. Ara mateix són proves, són línies curtes, però d'aquí pocs anys, 100% segur, doncs, que tindrem taxis autònoms, busos autònoms, camions autònoms. Aleshores, doncs, crec que anem en aquesta direcció.
0: Déu-n'hi-do. I, per tant, s'ha acabat el carnet de conduir, o sigui, d'aquí uns anyets.
1: Ah, això espero
0: ara ja,
1: que no.
0: Ara hi ha els temes de que la gent diu, ostres, el carnet de conduir, hi ha molta cua, que costa molt treure's el carnet, potser d'aquí uns anys ningú es troba el carnet perquè ja no cal, entre cometes.
1: Jo suposo que per aquest escenari encara queda molt de temps, no? Mm-hmm. Però sí, 100%. A la que surti un cotxe comercial sense volant, que pugui ser autònom i que pugui portar algú sense carnet, clar, això també li pot solucionar la vida a molta gent amb problemes de mobilitat o que no té la possibilitat de treure's el carnet.
0: Sí, sí.
1: I clar, obre un munt de possibilitats.
0: I que penso que inclús... més veritat que ha fet allà i fet a la trampa, perquè penses... d'entrada, un cotxe autònom que, per tant, llegeix les senyals i, per tant, pensa serà més segur perquè complirà amb tot el que serien les normes i les lleis vigents, també pensa segur que hi haurà qui desenvolupa un hack, un truc per hackejar el cotxe, per canviar-lo i poder, m'invento, una carretera de 120, posar el cotxe a 150. És a dir, que també suposo que s'haurà de desenvolupar també tot un sistema per protegir-te d'aquests atacs, d'aquest mateix hacker del cotxe.
1: Aquí, per sort, les regulacions europees ens protegeixen moltíssim. Per això, la conducció, en aquest cas, autònoma de Tesla, està costant tant que arribi a Europa, perquè estan fent proves, verificacions, de que no es passi de la velocitat quan toqui, etc etc. Aleshores, en aquest sentit, estem molt protegits. De fet, va haver-hi un hack fa poc a un cotxe de Tesla europeu, precisament, per activar-li la conducció autònoma, quan no es pot. Però Tesla ràpidament ho va veure i l'ha capat.
0: Mal.
1: L'ha capat, però de per vida, perquè en el país d'aquest usuari ja ha sortit la conducció autònoma i li han dit, no, tu ja no ho pots fer servir.
0: I en qualsevol moment tu pots prémer el fre per dir i controles el cotxe? O sigui,
1: sí.
0: Tu pots dir al cotxe, ei, para de ser autònom, ara vull conduir jo.
1: Tècnicament ara és com una ajuda a la conducció. Aleshores, en el moment en què gires el volant o apretes el fre, es desconnecta el sistema i prens tu el control immediatament.
0: Vale. Que l'Arnau també, per qui no ho sàpiga, és el creador de Wattly Technologies SL, que és una aplicació dissenyada precisament per propietaris de vehicles elèctrics, especialment de la marca Tesla, que coneixes molt bé, també els vídeos que podeu trobar, @senyorfont, ho veureu. I el que fa és això, connectar, podríem dir, aquest ecosistema del cotxe amb totes les eines tecnològiques actuals. Exactament, aquesta empresa què fa? Com ho traduiríem això per qui ens estigui escoltant?
1: És bàsicament una aplicació que es connecta al cotxe i li extreu absolutament totes les dades de conducció, càrregues, patrons, i te les digereix i te les mostra com a tu, a l'usuari. Aleshores, doncs, des d'aquí doncs, pots tenir un seguiment de les teves càrregues, dels costos, del manteniment, pots veure el teu estil de conducció, per on has anat, per on no has anat, pots compartir amb la comunitat doncs, comentaris, carregadors... És tot un ecosistema al voltant de ara mateix Tesla. La intenció doncs, és anar-ho ampliant altres marques, però el que passa és que tenim la sort que en aquest cas la marca de Tesla ens proporciona aquest accés als seus cotxes, de forma segura, evidentment, vull dir, has de complir uns estrictes estàndards de seguretat, però bàsicament estem en aquest camí.
0: Que tu ets un ferm defensor això del cotxe elèctric, ja fa temps que en tens.
1: Sí.
0: Què et va portar per això a fer el pas, a canviar-te un vehicle així?
1: Com que m'agrada moltíssim la tecnologia, el cotxe elèctric per mi és com un ordinador amb rodes.
0: Clar, vas dir, no puc estar amb les mans i puc estar donant ordres.
1: Exacte. I també perquè volia trencar molts mites. Jo no tinc garatge, jo no puc carregar a casa, no tinc cap problema amb això.
0: I has fet viatges llargs, crec, també,
1: sí,
0: amb aquest cotxe.
1: Sí, de fet, fa unes setmanes vaig anar a Holanda, també, 1.500 quilòmetres, anar, 1.500 quilòmetres, tornar.
0: I aquella por que tenen alguns de dir, és que no hi ha carregadors a tot arreu, no sé si fer un viatge llarg, perquè potser no trobo per carregar el cotxe. Què? Està preparada Espanya? Sortir d'Espanya, imagino que en aquests països potser més que aquí.
1: Mira, creues la Jonquera sí? I a totes les àrees de servei et trobaràs una quantitat enorme de carregadors per tot arreu. A Espanya sí que està una miqueta més limitat, però de totes maneres també m'he mogut per aquí i la veritat és que cap problema. Vull dir, van sortir, recordo, fa un parell d'anys unes imatges d'un carregador allà a direcció València. Oh, que hi havia cotxes fent cua. Bueno, doncs era un pont d'agost. A la gasolinera també hi ha, a la benzinera també hi havia cotxes fent cua. No passa res, un dia puntual. Sí que li falta molt camí a la infraestructura de càrrega per evolucionar, però vaja.
0: Però és que això anirà a millor. I sí. Què anava a dir, acabant, com hem començat escoltant-te, queixar-te d'alguns conductors...
1: Aneu per la dreta, sisplau.
0: El cotxe autònom, creus que això ho corregirà?
1: Sí.
0: Serà millor.
1: Va per
0: sabrà
1: la dreta.
0: Sabrà quin carril ha d'agafar.
1: El cotxe autònom va per la dreta, ho he comprovat personalment.
0: Arnau Font, moltíssimes gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé.
0: I ara us quedeu amb les reflexions de l'humorista Oye Sherman, amb en Josep Lluís Merlos, que ens explicarà per què agafar la P7 és un esport d'alt risc, i en Roger Salvans i el Litus, que hi posaran cinema i música. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí. Que vagi bé.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Passen 7 minutets de les 10 del matí. Oye, Sherman, Maria Rovira, què tal? Bon dia.
4: Molt bé, com estem?
0: Doncs mira, aquí de dimarts.
4: De dimarts, sí. Bueno, clar, jo vinc els dimarts, per tant...
0: Per això, sí, encara, de moment encara fa una miqueta de pujada, però vaja, tot arribarà. Demà ja comença a baixar la cosa. Què t'ha fet pensar tu últimament? A veure.
4: Doncs mira, Marina, m'agradaria tancar un tema social, d'acord? Perquè crec que no s'ha parlat... i jo vull arribar a alguna conclusió i matar-ho d'una vegada per totes,
0: val.
4: És la llei de la porta oberta. M'ha passat moltes vegades. Tu quan obres una porta i a l'altra banda hi ha una persona, tu què fas?
0: Aguantar-la, però a vegades això acaba sent contraproduent per tu si ets el que ha d'arribar a aquella porta, perquè hi ha uns metres de distància prudencial a partir de la qual ja no cal que aguantis la porta, sí o no?
4: Clar, o sigui, no, a veure, tu estàs dient quan obres a la porta algú que encara no ha arribat,
0: clar.
4: No? I llavors li fas a fer aquesta corredissa.
0: Que això a vegades és pitjor, dius, és igual, ja me l'obriré jo,
4: sí.
0: No em facis córrer.
4: Hi ha una manera de crueltat que és aguantar-li la porta a algú que està com molt lluny, a un quilòmetre.
0: Perquè l'estresses.
4: L'estresses, no, però jo dic quan tu obres una porta i cara a cara et trobes amb una altra persona.
0: Val.
4: Tu què fas?
0: Antes d'entrar, deixen salir, no? Deien.
4: Clar, o sigui, tu la deixes
0: sortir,
4: passar,
0: sí.
4: No? Per educació, per savoir-faire, per simple pilot automàtic, tot funciona. Però, almenys jo, quan obro una porta, i jo estic aguantant la porta, i a l'altra banda hi ha un home, el que passa és que l'home fa el gest de deixar-te passar tu. Però és absurd, perquè et quedes plantada, perquè no pots passar, perquè tu estàs aguantant la porta.
0: Clar.
4: No? Llavors, si passes, es tanca darrere teu, xoqueu, i llavors... És com que hi ha aquest moment de bloqueig, no? I l'home de vegades insisteix, diu, no, no, i no ho estic fent per educació, ho estic fent perquè jo estic aguantant la porta, no? I ell es queda allà com
0: bloquejat, no?
4: Passa, no passa, passa, no passa, el cavallet és Schrödinger, no? Clar, jo entenc que venim d'un passat, vull dir, fa unes dècades l'etiqueta marcava que com a home havies d'estar constantment realitzant gestos cap a nosaltres, no? Obrir-nos la porta del cotxe, ajudar-nos a posar l'abric, apropar-nos la cadira als restaurants, o sigui, el que farien amb una criatura de 4 anys, doncs era això, no?, el que es feia amb les dones. Té sentit perquè els gestos de cavallerositat eren com la compensació per no tenir dret a vot, o compte corrent, o vida professional, vull dir, jo ho entenc.
0: Com a mínim un copet a l'esquena, no?
4: Clar, llavors, avui dia a mi em sembla desitjable no ser cavalleros, no?, és una cosa sempre d'home-dona, sinó com amable, educat, de persona a persona i que tothom ho sigui en la mesura del possible. Bàsicament és això. Jo el que vull dir és que si estic aguantant la porta, no em pots cedir el pas. L'atzar ja ha decidit qui passa primer, que en aquest cas ets tu. Si mai aguantes tu la porta, passaré jo. I no té més, no té més. M'agradaria aprofitar aquest altaveu que se'm dona perquè vagi calant aquest missatge.
0: Acabat claríssim i ja està bé, perquè així, mira, tots ho tindrem més fàcil i més clar a l'hora
4: d'entendre'ns. Sí, home, sí, perquè si no, de veritat,
0: no ets un maleducat per passar si t'aguantes la porta.
4: Clar, més jo acabo dient, passa tu que estic aguantant la porta.
0: I ja ho dius en un to de mala educació, fins i tot.
4: No, de dir...
0: Que no m'estàs veient.
4: Sisplau, passem.
0: Però mira, ja et dic, aprofito la perxa que em dones per dir, si em veus que estic a més de 10 metres de la porta, no cal que me la segueixis aguantant.
4: No cal que te l'obri,
0: ja me l'obriré jo, no sé que et digui, ei, que no porto claus. Què més?
4: Més coses. Panetones. Panetones. Vaig llegir un titular del diari Ara que deia: aquestes són les pastisseries catalanes que fan els millors panetones. A mi, en principi, no em sembla del tot bé assenyalar-nos entre compatriotes d'aquesta manera, però després penso, què coi, s'ho han buscat, no? Em sembla bé saber qui fa panetones per castigar-los socialment. No haver fet panetones.
5: Ets del club antipanetone, eh?
4: Doncs sí. Et diré que sóc fan, o sigui, sóc pro Pandoro.
5: Què és el Pandoro?
4: El Pandoro és com la primera... O sigui, el panetone és una evolució del Pandoro, que el Pandoro al final és com un pa de pessic, així, amb molta mantega, que va amb sucre glaç per damunt i ja està.
5: Sí, t'ha canviat la veu, eh? No, és com si estiguessis salivant.
4: És que a mi el meu somni humit és tenir com un puf fet de Pandoro i anar arrencant
5: i
4: trossets i seure allà i passar-me
5: allà.
4: És molt
5: allà. Alícia en
4: sí,
5: el País de les Meravelles.
4: Absolutament,
5: eh?
4: I passar-me allà totes les vacances del Nadal. No, de veritat, o sigui, em sembla molt bé que vull dir, els italians mengin panetone i que jo, pues, de tant en tant, passigui un Pandoro. Però no vol dir que haguem de tenir tota la potència de les millors pastisseries catalanes fent panetones. No, o sigui, per Nadal, torrons, neules i tortell de Reis. Trobo que estem dedicant molts esforços a fer panetones quan podríem tenir les mans professionals del país centrades a fer que les neules tinguin gust d'alguna cosa, per exemple.
5: Que creus que no, eh? Que darrerament no gaire.
4: En general, no. En general, la neula és poc atractiva. Però, de fet, ve de la paraula nèbula.
5: El què?
4: Que vol dir neula.
5: Ah, sí, eh?
4: Ve de neula, que vol dir boira, de niebla, saps? Perquè són així de fràgils, vull dir que és la idea que siguin...
5: Que es desfan i que
4: sí,
5: se'ls nicolen.
4: Sí, però jo crec que això, que no sé, és com si ens haguéssim obsessionat amb el gall d'indi d'Acció de Gràcies, no? És a dir...
5: Que no és una tradició nostra, vols
4: dir? No és una tradició. I la gent et diu, no, és que els panetones de pastisseria estan bons. Tot el que fa una pastisseria és bo, no?
5: O hauria de ser-ho, sí, sí.
4: El tema és, tu has de mirar el producte com estàndard, saps? Un croissant de bar, bé... Un panetone de bar seria immenjable.
5: Clar. Que ara que parlaves de les neules, m'has fet pensar en la meva àvia, que el que feia és la copa de cava, agafava la neula i es bevia el cava xarrupant la neula.
4: Estem perdent aquesta
5: tradició.
4: Aquesta tradició que combina carbohidrats i alcohol. Jo no sé per què ho estem fent, la veritat.
5: Això tan nostre. I què més, Maria?
4: Mira, carnet de conduir. Cal? I fins quan hauríem de poder anar al volant?
5: Home, cal, depèn de si vols conduir o no vols conduir.
4: Sí, però...
5: Entens què et dic, no?
4: Val, doncs anem a veure fins quan hauríem de poder conduir. A Espanya no hi ha límit legal de la conducció. Això és un fet. Fins als 65 anys, el carnet de cotxe comú, el B, s'ha de renovar cada 10 anys. I a partir dels 65 anys, cada 5. Això vol dir que es renova cada 5 anys, eh? Als 65, als 70, als 75, als 80... O sigui, votem cada 4 anys i fem revisions del carnet cada 5. I així ens va.
5: Creus que està marari, això, eh?
4: Mira, jo dels 25 als 35 calculo que he perdut com unes 3 quartes parts de les meves facultats. No em vull ni imaginar què em passarà dels 70 als 75. De veritat. O sigui, llegim el 324K. Isabel Sala Matavera, neuropsicòloga de l'Hospital de Sant Pau, diu... A la consulta de vegades ens sorprenen algunes persones que no entenen com se'ls ha renovat. Ens sorprenen, no? Que és una fina manera de dir-ho. Els quadres que hauran vist aquesta gent... Jo crec que les revisions mèdiques que fan és com per comprovar si algú està viu o no.
5: Tu hi has anat en alguna d'aquestes per renovar-te el carnet? A mi m'ha tocat anar-hi, la veritat és que sí, eh? És que la passaria un ximpanzé.
4: És que és amb veus, amb sens,
5: sí, sí.
4: Pots caminar, doncs adéu, no? Camina fins a recollir el teu certificat. Clar, jo no crec que una revisió mèdica sigui suficient, francament. Tu, com a revisor de la ITV humana, hauries de pujar un cotxe amb aquella persona i anar a fer una volta. No? Si tu vols catalogar-lo com a apte, com a mínim t'ha de portar a casa. Jo ho faria així. És més, t'ha de portar a tu i a un altre ésser estimat teu. Pot ser una mare, un germà, una parella, un fill, un gosset...
5: Algú que t'apreciïs.
4: Els teus bols de ceràmica, de ramen preferit, el que sigui, no? Però que et porti a tu. A veure si tens tantes ganes d'anar-li donant un apte, no? Ara, des dels centres com el Sant Pau, estan dient això de... Ei, i si posem simuladors de conducció a les revisions?
5: Clar, però això val pasta.
4: Clar, val pasta, i a mi la veritat que m'agrada més la meva idea. D'anar pujant gent a cotxe.
5: El que passa que triarien més, eh, pel que sigui.
4: Sí.
5: Si ho han de fer amb el teu procés, no sé si acabaríem.
4: Però escolta, renoven cada 5 anys, no sé. Crec que ocupats no estan. A tot això m'agradaria portar una dada per revertir una mica el to discriminatori de la gent gran. El col·lectiu de conductors majors de 65 no suposa un problema en termes de sinistralitat. Però vaja, encara que no sigui el problema de les carreteres nacionals, jo crec que sí que és convenient pels conductors que es trobin en plenes facultats, perquè un ésser humà en plenes facultats ja és per si sol un perill, no? Llavors jo tinc una idea.
5: A veure.
4: Que és retirar a tothom el carnet als 40.
5: Què dius ara? Jo ja no podria conduir.
4: No.
5: No em sembla bé.
4: Doncs vens amb bus, Marina. Vens amb bus. No, perquè els 40, jo crec que allà després ja tot va cap avall, no? Jo sóc partidària de retirar el carnet als 40 i així tots els homes en crisi no podrien seguir l'evolució natural i comprar-se una Harley. D'acord? Perquè als 41 anys...
5: Ara veig on vas a parar.
4: Als 41 anys tothom a l'autobús. És una altra manera de potenciar el transport públic,
5: que tampoc
4: no?
5: hi cabria, mentre no. turistes i persones de més de 40 anys a la ciutat a l'autobús.
4: Els turistes directament no podrien venir. I llavors no quedaria més nassos que posar trens i autobusos a carretades. Això estaria molt bé. Clar, jo crec que és una gran idea retirar el carnet als 40 a tothom. Jo ho vaig repetint, jo crec que pot calar. Jo crec que pot calar socialment i així no es cau en el risc de discriminar la tercera edat, que jo ho entenc, perquè clar, hi ha moltes circumstàncies.
5: A partir de quan tu situes la tercera edat? Això m'interessa.
4: No ho sé, 65 cap amunt, jubilació...
5: No, que pensava que ja anaves a baixar el llistó també fins a partir dels 40, que abans la Mariola Covell ens ha explicat que les xiques d'Oro deien que amb 50 anys eren ja tercera edat.
4: Clar, és que abans...
5: En època de les xiques d'Oro.
4: Abans, sí. Però a veure, realment, Marina, la raó de tot això és que jo no tinc el carnet. Com he comentat alguna vegada, es pregunta, tu t'has fet revisió mèdica pel carnet?
5: Tu tens carnet de conduir? No,
4: jo no tinc carnet de conduir. Jo vaig aprovar la teòrica la tercera, i he suspès la pràctica dues vegades.
5: I estàs en procés?
4: I ara m'ha... No, ara m'ha caducat la teòrica.
5: Ostres,
4: i llavors m'haig de tornar a treure la teòrica.
6: O sigui, no és una decisió política, això. No és una decisió política.
4: Llavors jo, que tinc 35 anys, dic, si retiren el carnet a tothom als 40, ja no val la pena que me'l tregui.
5: Clar.
4: I llavors... Crec
5: ho estàs
4: aquí...
5: fent per estalviar-te... Però un moment, o sigui, com pot ser que et caduqui la teòrica? Clar, ja hem anat explicant que hi ha problemes amb els examinadors, que costa molt un cop suspens tornar a pujar examen perquè hi ha pocs examinadors, però fins a aquest nivell?
4: Mira, jo quan vaig aprovar la teòrica, de sobte no hi havia classes. No és que no hi haguessin examinadors, és que no hi havia classes. Llavors jo podia fer 3/4 d'hora de pràctica cada setmana i mitja, cada dues. Llavors així no hi havia manera d'aprendre i vaig dir... Ho deixo estar, segur que d'aquí un temps m'hi poso, etc. M'hi vaig posar, vaig tenir dues oportunitats de pujar al pràctic abans que em caduqués la teòrica i no va anar bé.
5: Vols explicar com vas suspendre les dues vegades que
4: com suspens? Com vaig suspendre? Doncs la veritat que no... És a dir, la primera era perquè no sabia circular, la qual cosa crec que és un requisit.
5: Era temerari.
6: La vas suspendre de seguida o allò que vas aguantar una
4: miqueta? No, em van aguantar una mica. L'únic que jo volia que em fessin aparcar, perquè aparcar és la cosa que faig bé, i a cap dels dos exàmens he pogut arribar a aparcar. M'han dit, no, deixa el cotxe aquí. Evidentment, en castellà tot.
5: Josep Lluís Merlos.
7: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Tu tens el carnet, Josep Lluís?
7: No, tinc retirat de fa molt temps.
4: Ah, sí? És que això també, veus, aquesta història també m'interessa.
5: Aquí la Maria ens està dient que ella és partidària que retiri el carnet a partir dels 40 anys perquè
6: ja està,
5: no pot ser que es vagi renovant tant. No, però sí que és veritat que es posava... I això és una cosa que hem parlat en privat tu i alguna vegada, de fins a quina edat s'ha de poder conduir.
7: I jo crec que no ha d'haver-hi una edat estipulada, que el que ha d'haver-hi és una bona revisió mèdica.
4: Clar.
7: No la pallassada que hi ha ara. Que això és un import revolucionari el que hi ha ara. A més, escolta'm, jo, per exemple, sóc el tio més dolent de la història amb els videojocs i tot. No, sí, entre les poques habilitats que tinc, evidentment, tampoc hi ha la dels videojocs aquests. I aleshores, sóc un desastre absolut amb això. I allò que et fan d'anar en paral·lel, tot això, és que jo sempre la cago i, en canvi, em renoven el carnet, no? I penso, quin és el criteri amb
4: clar,
7: això,
4: doncs,
7: no?
4: Jo penso, dic, jo no sóc bona, jo sóc molt bona amb els videojocs, ja. I en comptes de fer pràctic, que em pollin a jugar als videojocs, i total, no?
7: Però
4: si
7: hi ha
4: això
7: gent que amb 50
4: conduir...
7: està fet una merda i no hauria de conduir, i, en canvi, hi ha gent que amb 70 sí, no? Aleshores, jo penso que no es pot establir una edat. A partir d'aquest dia, què passa? Que a partir de les 12 de la nit... del dia abans que fas els anys
5: pots
7: conduir...
5: Passa amb, clar, això passa quan pots conduir. Exacte. És a partir d'una determinada edat. També podria ser que a partir d'una determinada edat et diguessin, doncs, plega veles. Que ja...
7: Això també, no?
4: A partir d'una edat et pots treure l'examen.
7: Sí.
4: I si el fas bé, el tens, no? Sí. Doncs igual.
5: Després hi ha casos com el teu, Maria.
4: Després hi ha casos com
7: jo
4: el meu.
7: Jo recordo un dia molt feliç, és el primer dia... Això t'ho explicava tu, Maria, l'altre dia. A Marina, el dia que... El meu pare, per primera vegada, em diu, vine que t'ensenyaré a conduir. I vam agafar el 850 i vam anar amb un descampat i em va ensenyar a conduir. I per mi, allò va ser un dia feliç. I un dia trist va ser el dia que li vaig haver de dir, pare, no pots conduir més, dona'm les claus del cotxe. Perquè no pots conduir més, et faràs mal i faràs mal a algú. I va ser un dia xungo.
5: Però amb ell li anaven renovant el carnet, una mica el que ens
7: sí,
5: deia
7: clar.
5: Maria.
7: Clar. No, i ell anava dient, oh, jo tinc cap multa, no m'han posat mai cap multa, clar. No he tingut mai cap accident. Dic, fins al dia que el tinguis.
4: Clar, perquè... I és això, i també els... Ara, vull dir, parlant fora bromes, la gent que fa les revisions a l'Hospital de Sant Pau diu que si ells es poguessin, no, endurir, fer coses més sèries, clar. Traurien el pes a les famílies, perquè segur. Si no és una lluita segur. De... no? Una
7: I pren la responsabilitat.
4: Una responsabilitat pels fills, no? O per la parella, de treure-li autonomia en aquella persona, i sembla quasi un gest de crueltat familiar, i és dir, no, és que hi ha un criteri extern i ho fem per tu.
7: Després hi ha la situació de la gent que té malalties no diagnosticades.
4: Clar.
7: I que evidentment, aquestes malalties tenen una afectació cognitiva i que repercuteix directament en la inseguretat quan es posen a conduir un vehicle, no?
4: Clar, i quan hi ha el punt d'inflexió, doncs amb un ensurt, exacte, no? Que pot ser o més lleu o més greu, però no haurien d'anar, no hi hauria d'haver el topall de l'ensurt perquè la gent
7: Dia Mundial en memòria de les víctimes de trànsit, justament ahir. I aleshores hi va haver una trobada de la Conselleria d'Interior i del Servei Català del Trànsit amb víctimes del trànsit, no? I allà es va ponderar el treball de la gent que fa els cursos de recuperació de punts quan els has perdut. I aleshores es va dir, home, és que clar, aquests cursos estan molt bé perquè el que ens porten és a promoure canvis d'actitud i una millor consciència i seguretat viària. I jo insisteixo en la meva teoria de sempre. O sigui, promoure canvis d'actitud. Escolta'm, no és millor formar la gent perquè inicialment tingui una actitud conscient de cara a la mobilitat? Això és... No, perquè la gent no corre, ja els hi clavarem multes i ja posarem més radars. No, escolti, ensenyi la gent a no córrer primer. Ensenyi la gent a no tenir determinades actituds. No que les canviïn quan ja és massa tard.
5: Maria, et deixem que te'n vagis a estudiar per tornar-te a treure la teòrica. És que ens explica...
7: Ah, però no ho has dit encara.
5: No, s'ha tret la teòrica i que li ha caducat.
4: No la tinc.
7: Està vacil·lant.
5: Li ha caducat la teòrica.
4: No. Un dia ho puc explicar bé. Un dia ho puc explicar bé, però sí, em va caducar la teòrica. Clar, caduca en dos anys.
7: Clar.
4: Em sembla poc.
7: Que... 70.000 persones estan esperant examinar-se, saps, no? Després, quan aprovis la teòrica, t'hauràs d'examinar el pràctic. A Catalunya hi ha 70.000 persones en llista d'espera per pujar a examinar. Dic pujar perquè es fa a Montjuïc. Fer l'examen pràctic, no? Això és un drama.
4: No, i per mi el problema, ho explicava abans, va ser que un cop tenia la teòrica no podia pujar a pràctiques perquè no n'hi havia disponibles.
7: Clar,
4: llavors, és dir, com vols que em tregui el pràctic si no puc practicar?
7: Clar.
5: Que, Maria, et deixem anar a estudiar, però també et deixem que practiquis pel festival que arrenqueu avui, no? El Festival Hilària,
4: sí.
5: 6 dies al Molino, al Paral·lel 62 i a la Paloma.
4: Sí, serà molt maco,
5: comèdia, això. 9 espectacles únics, que bàsicament és stand-up comedy, eh?
4: Doncs, bueno, ja, sí, stand-up comedy i una mica de híbrid. Per exemple, aquest dimecres hi ha el Roast a Catalunya, que es fa a la Paloma, que és bàsicament còmics que viuen a Catalunya però no són catalans, és a dir, hi ha doncs, valencians, mallorquins, bascos, una d'Estats Units, que doncs, criticaran Catalunya.
5: Ah.
4: I hi haurà el defensor de Catalunya, que és el Joel Díaz, tot això presentat per l'Albert Riera, i l'Andreu Joanola. Per aquest Roast a la Paloma encara hi ha entrades. Després, el dijous, hi ha el show de la Irene Minovas, que és una còmica fantàstica, al Molino. Talonegen Georgina Cordobés i Òscar Morguani. Després, el divendres, també al Molino, tenim el show de la còmica Sari Vivang. No sé si heu sentit mai el podcast No hay negros en el Tíbet. Bueno, una màquina que fa el show en català, per primera vegada la seva hora en català, fantàstica. I després hi ha molts espectacles que estan molt bé, però estan sold out, llavors tampoc...
5: No cal posar les dents llargues a la gent.
4: Fer dentetes a la gent. Diumenge fem una cosa molt divertida, a tres còmics, entre ells jo, contra actors de la Calòrica, sí, la companyia de teatre especialitzada en comèdia. Ens tirarem una mica els trastos pel cap per veure qui de debò sap fer riure i què té més mèrit, no? Si ser monologuista o ser actor. I després hi ha el Roast al Dani de la Orden, on bàsicament també tot de còmics molt cruels l'atacaran per totes bandes i ell es defensarà.
5: Doncs serà segur divertit. Maria Rovira, oi, Sherman, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
5: Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.

0: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
1: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
2: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
0: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Què t'hi jugues?
0: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Molt bé.
1: Venim a parlar de la P7.
4: Sí.
1: Una altra vegada.
4: Una altra vegada. Espera't.
1: I clar, això, fins que no ho arreglin, això,
4: això
1: i va parlar.
4: Això promet ser una nissaga, eh?
1: Dijous la consellera va presentar amb el director del Servei Català de Trànsit un paquet de 20 mesures per reduir la sinistralitat en aquesta autopista fatídica. Què et semblen les idees que han proposat?
4: Carregades de bona intenció, evidentment, i benvingudes siguin, però curtes.
1: Reduir la velocitat en alguns trams, en explica'm algunes, sí, i les valores.
4: Són 20 mesures, no? Però bàsicament què passa? Jo crec que aquest pla arriba tard, no? Perquè el govern presenta mesures quan ja portem 132 morts a les carreteres catalanes en el que va d'any i moltes a l'AP7, no? O sigui, el doble de morts a l'AP7 dels que hi havia l'any passat. Per tant, tot això arriba tard. Per què no m'acaba d'entusiasmar aquest paquet de mesures? Perquè no veig res nou. Bàsicament són les mesures de sempre, és a dir, més radars, més controls, més sancions, més tecnologia per enxampar conductors que no compleixin amb la normativa. És a dir, mesures reactives,
1: no? Per què això no són mesures efectives?
4: Perquè crec que... És que ja ho saps, jo tinc la meva teoria aquella de que això de que la letra con la sangre entra, que sempre dic el mateix, però és que per mi no funciona. Mira, hi ha una dada que per mi és demolidora de la roda de premsa que hi va haver dijous passat. En aquesta roda de premsa, a part de la consellera Parlon i del responsable del Servei Català del Trànsit, d'en Ramon Lamiel, hi havia també la Vanessa Boé, que és inspectora de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra. I aquesta senyora va donar a conèixer unes dades que per mi són superinteressants i que, en canvi, després, per exemple, la nota que va donar el Servei Català del Trànsit no hi eren aquestes dades, però que aquesta senyora va explicar a la roda de premsa. I quines són aquestes dades? Fixa't, des del febrer a l'AP7 hi ha hagut, des del febrer, un increment del 37% de les denúncies, un 26% d'increment en les denúncies per consum de drogues i, atenció, moltes d'elles en conductors de vehicles d'alt tonatge, i un 47% més d'increment de denúncies per distraccions. Però anem a filar més prim. A Tarragona, concretament, a la demarcació de Tarragona, hi ha hagut un increment d'un 47% de les denúncies. Si ens fixem només en el tram de l'AP7, de les Terres de Tarragona, ha pujat un 45%, és a dir, més de la meitat. Però ara ve la dada més bèstia de totes. Si agafem només les Terres de l'Ebre, que és la part aquesta on hi ha més sinistralitat i que hem comentat que és on cal més aquest tercer carril, que no hi és, saps quan han pujat les denúncies?
1: Quan?
4: 170%. És a dir, gairebé s'han triplicat les denúncies a les Terres de l'Ebre.
1: El que estàs venint a dir és que, tot i les denúncies, no s'ha rebaixat la sinistralitat.
4: No hi ha una casuística entre les denúncies i la reducció de la sinistralitat.
1: Però llavors, si aquestes solucions a tu no et semblen suficients,
4: no.
1: El que creus és que s'hauria de desdoblar, d'afegir un carril
4: allà.
1: I això per què no es fa?
4: Aquest és el tema, no? Que no abordem la real naturalesa del problema, no? Ens dediquem a això, a fer-ho de sempre, amb més sancions, més controls, dos helicòpters en lloc d'un. D'acord, el que farem serà doblar la facturació de la caixa, m'entens? Però la sinistralitat no la reduirem. Aleshores, què passa? Doncs passa que no s'aborden els problemes estructurals que té aquesta carretera. No es parla de la necessitat del tercer carril, no s'aborda realment una confrontació directa amb el Ministeri, que és el titular d'aquesta via, per dir, escoltin, senyors, que porten aquí 5 segles prometent-nos unes obres que no arriben mai. O sigui, hi ha unes inversions que s'ha promès més i que s'ha dit que es faran i que es realitzaran, i no ho dic per la Generalitat, ho dic pel govern central, i que això no arriba. Aleshores, per què no hi ha una referència a aquestes inversions pendents, a una millora del manteniment, a una millora dels accessos i, sobretot, de les connexions a les vies que teòricament han de desaiguar? Continuen havent-hi moltes deficiències infrastructurals i d'això no se'n parla.
1: I mentrestant, amb els camions, què fem?
4: Perdona'm?
1: Mentrestant, amb els camions...
4: Va, aquest ve el problema. Hi ha una manca d'autocrítica i, a més, es van parlar, abans d'aquesta roda de premsa, es van parlar una sèrie de mesures que ràpidament van solidificar el col·lectiu de les empreses dedicades al transport. I per on anaven aquestes mesures? Aquestes mesures parlaven d'incentivar el desplaçament del transport cap a hores nocturnes, d'intentar posar alguna mena de peatge per utilització de la via, perquè, per exemple, els conductors de camions d'Espanya, quan surten a l'estranger, han de pagar peatges o han de treure la famosa vinyeta que els permet circular en determinats països. Aquí barra lliure per tothom.
1: I això sí que seria una bona mesura.
4: Això seria una mesura que, com a mínim, ens garantiria unes inversions que ens podrien abordar aquestes infraestructures. Però, per exemple, no es va dir res de millorar les àrees de descans, la seguretat de les àrees de descans, que això és una cosa que reclamen les empreses del transport i que no se'ls hi fa ni cas. Què passa? Que si l'àrea de descans no et transmet seguretat, tu no t'hi aturaràs. I si no t'hi atures, segurament faràs més hores de conducció de les que foren recomanables. I tot això, doncs, repercuteix directament en la seguretat. No s'ha parlat de restringir determinades hores de circulació dels camions en determinats moments. No s'ha parlat d'una velocitat variable real, es parla d'una velocitat que s'ha reduït encara més en un tram determinat, és aquesta zona de Calafat fins a l'Ampolla, em sembla que és, però no parlem, per exemple, de la velocitat dels autocars. I et diuen, no, els autocars no cal reduir la velocitat perquè no hi ha hagut accidents, fins al dia que n'hi hagi un, perquè el dia que hi hagi un accident d'un autocar, els morts allà, malauradament, són bastants.
1: Que també volíem parlar amb tu de les manifestacions que hi està havent una altra vegada contra la zona de baixes emissions a diverses ciutats espanyoles. Per què ha revifat això?
4: Doncs com a conseqüència d'aquest auge que està agafant la dreta ideològica, aquesta dreta negacionista del canvi climàtic, doncs cada vegada aquesta gent estan esperonant amb més gent que no creuen en la necessitat d'una zona de baixes emissions. Jo no hi creia i continuo sense creure-hi de la manera que s'apliquen les restriccions a aquesta zona de baixes emissions. Jo no crec en el sistema d'etiquetats de la DGT, que té moltíssimes mancances.
1: Per què?
4: Perquè no està ben fet, això. Vull dir, tu veus, per exemple, a Madrid estava molt de moda. A Madrid hi ha molta gent que viu fora de Madrid, sobretot, no? Els commuters, que en diuen, no? La gent que viu fora de les grans ciutats i que hi van a treballar. I allà, feta la llei, feta la trampa. A Madrid funciona des de fa molt temps el VAO, el carril de vehicles d'alta ocupació. Què passa a Madrid? Que si tu vas amb un vehicle amb una determinada etiqueta, pots utilitzar el VAO encara que vagis sol.
1: Aquí també.
4: I això és un contrasentit. Això és un contrasentit. Per què? Perquè molts d'aquests vehicles que tenen l'etiqueta ecològica no la mereixen. Perquè que un cotxe sigui híbrid no vol dir que sigui ecològic, que sigui sostenible. Perquè si aquest cotxe, per molt que tingui un sistema de motorització hibridat, elèctric amb gasolina, elèctric amb gas, elèctric amb dièsel, com li vulguis dir, si aquest vehicle té un pes determinat, evidentment consumirà més del que és racional, perquè no és de franc el moure un vehicle més pesant. Per tant, el sistema de distribució d'etiquetes és una cosa que està mal feta, que s'hauria d'haver revisat. A mi m'ha decebut bastant la nova llei del canvi climàtic, que té moltes coses positives, però concretament ha al·ludit al tema de la revisió de les etiquetes.
1: I és a dir, que això alimenta la dreta o l'extrema dreta negacionista, però té una base on agafar-se, que és aquest mal etiquetatge.
4: Perquè no està ben fet, això. Però això semblava que estava apaivagat, que la gent s'havia conformat d'alguna manera, malgrat les moltes mancances. I d'això, si vols, ja en parlarem un dia, perquè tinc anècdotes per avorrir amb el tema de les sancions de la zona de baixes emissions de Barcelona. S'ha fet malament, això, d'entrada. S'ha fet malament.
1: Obrirem un capítol específic sobre això, però abans de marxar et volia demanar per una cosa que expliquem avui, que és la preocupació entre els treballadors de Correus davant la possibilitat que la companyia els obligui a fer el repartiment de paquets amb patinet. reduir el patinet en el repartiment de correus.
4: Amb tota la raó del món, Comissions Obreres s'ha queixat no únicament a ciutats de Catalunya, sinó de tot Espanya, perquè aquesta és una mesura que s'intenta aplicar a diverses ciutats.
1: A Cornellà, Sitges, Vilanova...
4: I altres ciutats, Sòria, Càceres, també hi ha hagut merder. I Comissions Obreres ha estat qui ha posat el crit al cel, penso que amb tota la raó del món. Primera, perquè aquesta ha estat una decisió unilateral de l'empresa, sense consultar amb la massa laboral, amb la qual cosa no està bé. No està bé perquè estem parlant d'un vehicle que té una altra sinistralitat. Jo no em vull pronunciar definitivament sobre això fins veure quina mena de remolc és aquest que diuen que va adossat aquest patinet. Però un patinet elèctric no deixa de ser un vehicle de mobilitat personal i, per tant, regulat per les normes de circulació que l'obliguen a circular dret a llei pels carrers, és a dir, en convivència amb altres vehicles. Per tant, això és un perill.
1: I no amb el carrito que van habitualment als carters o de correus.
4: Però sobretot perquè hi ha vehicles sostenibles que permetrien això que diuen d'intentar descarbonitzar al màxim les ciutats, no? Hi ha molts vehicles, hi ha tricicles elèctrics, hi ha vehicles, escolta, a Barcelona hi ha una marca que és una marca de motos elèctriques, Silence, que és la marca que ven més motos elèctriques d'Europa. I ells, per exemple, han desenvolupat un vehicle de tres rodes pensat per aquesta mena. Això sí que té una seguretat, si vas amb això. Ara, si vas amb un patinet de merda, el més probable és que t'acabis rebentant les banyes, perquè, a més, se suposa que aquests patinets aniran carregats. I, per tant, un patinet no està fet per circular amb càrrega al damunt. I això t'ho discutirà qualsevol enginyer amb moltíssimes argumentacions tècniques.
1: Et sembla si fem també un capítol específic sobre patinets?
4: Home, és el meu tema predilecte.
1: Vinga, Merlos, doncs t'esperem la setmana que ve.
4: Que vagi bé.
1: Abraçada, adéu.
0: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
3: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
5: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
6: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
0: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Què t'hi jugues?

0: Són les 9 i 38 minuts. Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
1: Molt bé. Què tal? Bon dia, Marina. Com estàs?
0: Que si ens pensàvem que amb Sitges s'acabaven els festivals, ni de bon tros.
1: Que va.
0: Ara hem estat explicant aquests dies que arrenca l'Inèdit.
1: Sí, va començar l'Inèdit. La setmana que ve comença l'Asian Film Festival, fins al 9 de novembre presentarà les pel·lícules més punyents, experimentals, independents, produïdes des d'Iran a Nova Zelanda. Però és que, a més, també tenim el Tony Servillo, que ell mateix ja és un festival al Teatre Goya aquesta setmana. Hem tingut també la notícia bomba de la Glenn Close, que ha fitxat per la nova pel·lícula dels Javis.
0: Fort, això, eh?
1: És molt bèstia, no? A més, la van donar a Variety, perquè suposo que a Los Angeles segueixen moltíssim la carrera dels Javis i de la Glenn Close. Però sí, és una pel·lícula que ja han començat a rodar, que s'estrenarà l'any 20.

0: després també hi ha la Penelope Cruz, la Lola Dueñas i ara la Glenn Close. Poder assar... Però és que a sobre, a més, és que a la cartellera no fluixa. No fluixa i avui, per exemple, parlàvem de festivals, arriba a la cartellera la última Concha de Oro, los domingos.
1: ¿Por qué no la llevas al psicólogo?
2: No está loca.
1: Algo le pasa.
2: Però no veus que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla, madre, que eso está.
3: Que tu et té absolutament fascinat aquesta pel·lícula.
0: A mi, sí, és que realment el punt de partida, el plantejament és superarriscat. Es tracta d'una noia de 17 anys, la Enara, que en comptes d'escollir quina carrera vol fer, decideix que ha rebut la crida, la llamada, i vol entrar en un convent i ser monja de clausura. I aquesta decisió provoca un cisma a la família, entre la gent que no ho entén, la gent que vol evitar-ho, i amb una història molt familiar, amb un plantejament molt arriscat, que realment el que fa és posar la fe en l'espectador.
3: I al darrere d'aquesta pel·lícula, a l'Auda Ruiz de Azúa, responsable també, per exemple, de la sèrie Querer o de sí. Cinco Lobitos, que va arribar sí. a competir per representar Espanya als Oscars.
0: Sí, sí, l'Auda Ruiz de Azúa, que així és a La Cheta Callando, o no tant, perquè són tres pel·lícules. La segona va ser una comèdia romàntica d'encàrrec de Netflix, però que ja es veia una artesania, una eficiència a l'hora de posar en imatges. Doncs s'ha convertit en una de les veus més interessants del país, amb una pel·lícula que doncs, tenim un monstre de la interpretació, que és la Patricia López Arnaiz, que, doncs, que potser ja toca posar-la a l'Olimp de la nostra indústria, la Nagore Aramburu, que la teníem també amb Espalomes, i una debutant, la Blanca Soroa, que és la Inara, aquesta noia que rep la llum, que decideix convertir-se en monja, i que segurament serà la rival a batre als Goyas a millor actuació debutant.
3: Patricia López Arnaiz, que deies, potser que la situem on toca perquè sí. la gent li posi cara, és la de 2.000 espècies d'abeja.
0: Exacte,
3: la
0: sí,
3: mare.
0: Sí. S'ha especialitzat en un cinema independent de molt contingut, amb unes dones empoderades, però de veritat, no perquè la història ho demana, i que doncs, des de fa uns anys està escollint molt bé les produccions que fa. És una de les pel·lícules recomanables, és una de les recomanacions d'aquesta setmana, però si aquesta setmana tindríem com 5, 6, 7 recomanacions, perquè avui
3: arriba
0: el biopic de l'any.
4: Es muy duro darse cuenta de que la gente no es como tú quieres. Me siento distinto al volver a casa. Noto un vacío enorme. Creo que Bruce tiene miedo de lo que viene y se siente culpable por abandonar el mundo que conoce.
3: Bruce tiene miedo.
0: Bruce Springsteen, és Springsteen, Deliver Me From Nowhere, és el biopic de finals de l'any, perquè si recordem una miqueta, a començaments d'any teníem el Timothée Chalamet fent de Bob Dylan a Complete Unknown.
3: Sí.
0: Doncs en aquesta pel·lícula tenim el Jeremy Allen White, Sea Chef, fent de Bruce Springsteen en una pel·lícula que el que fa... Si a Complete and Known el que feia era retratar un període molt concret de la vida del Bob Dylan, des de que descobreix la seva vocació fins que s'electrifica el Festival de Newport, aquí encara és molt més específic el moment. I és el període en el que Bruce Springsteen enregistra el Nebraska, que és el seu sisè disc. És un disc intimista basat en tota una sèrie d'experiències personals, però també literàries i cinèfiles. És un disc que no s'entén sense Males Tierras, la pel·lícula del Terrence Malick o Las Uvas de la Ira, i ens porta un Bruce, abans de convertir-se en la gran superestrella que el converteix al Born in the USA, en plena crisi personal.
3: Que en tenim per triar i remenar d'estrenes aquesta setmana, sí. Com bé dius, però t'has de mullar, Roger, amb quina et quedes?
0: Clar, per deformació professional... perquè és la portada de la revista d'aquest mes d'octubre i perquè tenim una finestra molt curteta per veure-la en pantalla gran, per mi la pel·lícula que hem d'anar a veure aquesta setmana perquè s'acabarà és el Frankenstein.
4: Entonces lo vi. Tu nombre. Víctor Frankenstein.
3: Frankenstein, una altra vegada.
0: Una altra vegada, doncs sí, una altra vegada. Però és que tampoc hi ha tantes d'adaptacions fidels a l'obra de Mary Shelley. Clar, tenim la del 32, del James Whale, després ve La nòvia de Dràcula, després tenim les del 50, angleses. Potser la darrera que recordem és la del Kenneth Branagh als 90, amb Robert De Niro fent de...

0: de Montserrat, que
1: n'hi ha. No n'hi ha tantes, diu.
0: No n'hi ha, no n'hi ha. N'hi ha molt més de Dràcula, per exemple.
1: Sí, clar, això sí.
0: Aquest Festival de Sitges teníem dues pel·lícules de Dràcula, dues adaptacions, la del Rude Jude i la del Luc Besson. Però aquest Dràcula és que està molt íntimament lligat a la figura de Guillermo del Toro. És una pel·lícula que portava 30 anys volent fer.
1: Guillermo del Toro, aquest Frankenstein, eh?
0: Sí, és una pel·lícula que llueix. Ell veu a la revista i ho explica. Ell va descobrir la figura del Frankenstein, del Boris Karloff, sortint de missa de 8 a Guadalajara, quan tenia 8 anys, van anar a comprar un pollastre a l'Ast i a la tele van veure el Dràcula.
2: Però jo descobrí Frankenstein a l'edat de 7 anys, després de missa de 8, fuimos a comprar un pollo y nos sentamos a ver, como todos los domingos en aquella época, había un programa en el Canal 6 de Guadalajara que se llamaba Cine Permanencia
1: Voluntaria. Que se t'indigesta el pollastre, després d'haver vist Frankenstein.
0: No, clar, tu imagina't, ell tenia 7, 8 anys, va veure en Boris Karloff i diu que va ser com rebre una descàrrega elèctrica, com el monstre, com la criatura, o com quan Sant Pau cau del cavall a Camí de Damasc. Va ser una revelació. I tot això es veu a la pel·lícula. És una pel·lícula visualment enlluernadora, molt a la línia del que fa Del Toro, que recorre a la fantasia per parlar de la realitat. Aquí és una història de pares i fills.
1: I torna un cameo de Santiago Segura?
0: Sí, torna per ser... És que són molt col·legues. Pensem que el Santiago Segura ha sortit a Pacific Rim, va sortir a Blade 2, és un dels acòlits del Guillermo del Toro aquí a Madrid, quan va venir a dirigir El Espinazo del Diablo. Compartien pis... oficina, perdó, per escriure, i sí, hi ha un petit cameo que si esteu atents el veureu.
1: 30 anys, dius, que ha trigat a fer-la.
0: 30 anys, sí, són 30 anys. No s'han passat 30 anys intentant fer-la, però sí que va començar a intentar fer-la fa 30 anys, i és una pel·lícula que des de la conversa que té amb Juan Antonio Bayona a la revista ho explica. Ja quan es van conèixer, quan va venir aquí a presentar Cronos a Sitges, el 92, ja en parlava d'aquesta pel·lícula, del que volia fer. Però no és la pel·lícula que més temps ha... O sigui, hi ha d'altres pel·lícules, i això és el que proposo, un top 3 de les pel·lícules, a més, dirigides per mestres del cinema, que han trigat moltíssim en arribar a la pantalla.
1: Vinga, doncs som-hi amb aquest top 3. Amb què comencem?
0: Comencem amb Martin Scorsese.
3: Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios público. Y renunció a su fe.
4: Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para...
0: Silencio. Es la película que Martin Scorsese... Y mira que Martin Scorsese está plagat de... La seva carrera está plagada de películas que ha trigat moltíssim a poder fer. Gangs of New York també era un projecte que tenia des de fa molt de temps. El biopic d'en Howard Hughes també, però aquesta va trigar 28 anys. Des de que va començar a treballar-la fins que va començar a rodar-la a Taiwan el 2015, doncs han passat aquests 25 anys, més 3 entre que la publicació de la novel·la, el guió és del Jay Cox, que és el responsable també de l'edat de la innocència o fins i tot de revisions de Titanic. I clar, en la pel·lícula final tenim el Liam Neeson, l'Adam Driver, l'Andrew Garfield, però va donar tantes voltes que fins i tot va haver-hi un moment que els protagonistes havien de ser Daniel Day-Lewis, Javier Bardem i Gael García Bernal, i no, no hi ha hagut. Però és una pel·lícula que després de tots aquests anys que va trigar a fer-la, l'energia que hi va dedicar, doncs va patir, la gent no la van a veure, perquè és una mena de shogun super cruel amb aquests dos capellans jesuïtes que van a Japó a buscar un desaparegut.
1: Més èxit va tenir Steven Exacte. Spielberg amb l'altra pel·lícula que ha trigat anys a fer-se.
0: La lista de Schindler.
5: La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, ¿y yo alemán? Asunto zanjado.
0: 30 anys. 30 anys des de que l'any 1963 un dels supervivents, un dels membres d'aquesta llista, va intentar començar a moure el projecte per Hollywood. El primer guionista lligat va ser el guionista de Casablanca. Però no va ser fins que la Spielberg es va veure capacitat per poder-ho tirar endavant, que va ser després de... Li van oferir fer-la després d'ET, però ell es veia massa jove i no tenia cap mena de... Va intentar que fos Martin Scorsese qui li dirigís, que fos Roman Polanski, i ell lligat com a productor, fins que en Billy Wilder li va dir no, aquesta pel·lícula l'has de dirigir tu, i la va dirigir. A més, coincideix mentre estava rodant La llista de Schindler, estava ultimant també la producció i el muntatge de Parque Jurásico, que són dues pel·lícules que gairebé no s'entenen. I ell el que feia durant el dia era estar rodant a les escenes del camp d'extermini amb el Ralph Fiennes i el Liam Neeson una altra vegada, i a la nit anava al despatx, a l'oficina, per veure si el T-Rex donava prou bé per càmera, que és una cosa molt, molt bipolar, molt, molt, molt diferent. Però res comparat amb la pel·lícula que més temps va trigar a arribar a la pantalla, que és Eyes Wide Shut, de l'Stanley Kubrick.
6: He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca, nunca nada como esto.
1: Temes de pel·lícula amb dos actors que en aquell moment eren parella.
0: Sí, sí, estaven casats, Tom Cruise i Nicole Kidman. Potser es van separar per culpa de l'Stanley Kubrick, o potser va ser culpa dels 400 dies de rodatge,
1: és que, clar,
0: que són 15 mesos, que la converteix no només en la pel·lícula que més temps ha trigat a arribar als cinemes, sinó també en la pel·lícula de rodatge continuat més llarg de la història. És un rècord Guinness. Lo fort és que Stanley Kubrick va morir 4 dies després d'entregar el muntatge final de la pel·lícula.
1: Ostres!
0: Sí, 4 dies després d'entregar el muntatge, va acabar.
1: I és mala pata, vol dir que no va poder veure si tenia èxit o no.
0: No, no va tenir. És, de fet, l'única pel·lícula de Stanley Kubrick que va obrir l'estrena als Estats Units en el número 1 de taquilla. El poder d'atracció de Tom Cruise i Nicole Kidman, que a més ja hi havia tot el rum-rum del seu divorci, i veure'ls en una pel·lícula d'un contingut, d'un alt voltatge sexual, perquè la pel·lícula que fa és endinsar-se dintre dels abismes d'una crisi de parella en la que doncs, tenen problemes, i el Tom Cruise, el personatge del Tom Cruise, acaba ficat en una espècie d'orgia maçònica, amb una escena que és molt feliniana, però que realment fa una miqueta de iuio, vista ara.
1: Amb quina de les tres et quedes tu? D'aquestes que han trigat anys a fer-se, que no és l'única, perquè també una més recent, Boyhood...
0: Sí, clar, Boyhood va trigar 16 anys a fer-se, però perquè rodaven en...
1: Amb els mateixos actors que havien de créixer.
0: Clar, amb els mateixos actors. Això és una cosa que Richard Linklater tenia molt clara. Diu, és que totes les pel·lícules de trànsit de la infantesa fins a la maduresa, doncs hi ha un moment en què canvien l'actor, doncs fem-ho amb el mateix actor. I això, doncs, va provocar que cada any quedessin amb l'Ethan Hawke i la Patricia Arquette un parell de setmanes, rodessin com si fossin curts, i després es veigués.
1: Oh, ho van fer així, eh?
0: Ho van fer així, sí, sí. I ara n'està fent un altre, Richard Linklater, però al
1: preciosa
0: revés.
1: Preciosa banda sonora a la pel·lícula de Boyhood. Sí. Amb quina et quedes? Aquestes tres que ens portaves tu, Scorsese, Spielberg o Kubrick?
0: A veure, m'hauria de quedar amb Kubrick, perquè és Kubrick, però el que passa és que és com escollir, és com fer triar entre els nens, entre els fills, no pots.
1: Sempre n'hi de preferit.
0: Sempre n'hi no. En aquest cas jo em quedaria amb Eyes Wide Shut, tot i que reconec que La llista de Schindler és la pel·lícula amb la qual Spielberg es gradua i és la majoria d'edat de Spielberg a la indústria.
1: Que ara em maleiràs els ossos, però clar, la de Frankenstein és que d'aquí 4 dies la tindrem a plataformes.
0: Per això mateix recomano anar-la a veure, i és perquè una pel·lícula com aquesta vista en pantalla gran, com més gran millor, no té res a veure amb el que podem veure a la pantalla de casa, o a la tablet, o a l'ordinador. No,
1: perquè és veritat que hi ha pel·lis i pel·lis, i n'hi ha que és obligat.
0: Aquesta pel·lícula llueix moltíssim,
1: cinema.
0: Tot el que és la decoració, l'escenografia, el vestuari, els efectes, és una pel·lícula que s'ha de veure en pantalla gran.
1: Roger Salvans, moltíssimes gràcies. Una setmana més, t'esperem divendres vinent.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins
1: adeu.
0: Ara.
1: Adéu.
7: L'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
8: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
9: I Ari i Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
10: Sí, què li fa gràcia?
9: No sé què li fa gràcia.
7: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
10: Que a mi anirien rapidet, Helena.
9: Anirien rapidet, no?
10: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
9: Sí.
10: Doncs això.
9: Esquilat.
7: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Què t'hi jugues?

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Litus, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt content. M'agrada molt aquesta falca, per cert.
1: Sí? T'agrada aquesta baixa, aquesta cinta que... És que, clar, tenim tècnics que són meravellosos, ja ho saps.
2: Ai.
1: Aquest novembre estem commemorant els 50 anys de la mort de Franco i el que volem fer i volem aprofitar, volíem fer-ho amb tu, és un repàs dels número 1 d'aquell any 1975. D'aquestes en triaràs una i les interpretaràs.
2: I la farem directa, sí.
1: Comencem... per una, vaja, que segur que reconeixeran els nostres oients de seguida que sonin els primers acords. I...

0: Perales.
1: Perales. Perales, el gran compositor, d'alguna manera, de l'estil del que parlarem avui, perquè m'he fixat que tots els números 1 que, de l'any 1975 estaven com dins d'un mateix estil que es feia a Espanya, molt en els 70, que era la cançó melòdica espanyola.
0: I per cançó melòdica, la de Camilo Sexto.

0: una mica de Sirtaki, aquesta cançó. Té un punt grec.
1: Sí, oi?
0: De fet, està dedicada a la que va ser després, si no m'equivoco, la responsable de cultura de Grècia, que es deia Melina.
1: I que hi havia amor allà enmig.
0: Sempre s'ha pensat que era una cançó d'amor, però era una cançó d'admiració, aquesta persona. Sí,
1: molt bé.
0: Perquè va haver de marxar de Grècia. En aquell moment tenia molts problemes al seu país i el Camilo Sesto li va donar com uns ànims.
1: Un altre número 1.

0: aquesta costa més, eh?
1: Toma tu vida i tu motxilla. M'encanta aquest vers.
0: Sí, però costa, no? És estrident una mica.
1: Sí, sí. És un... Hi havia com un punt de com més el cantis, millor, no? Que dius, per què? També es pot cantar més greuet i més... més en fi. No, no és més maco cantar més agut que cantar greu.
0: I el millor dels millors. Julio Iglesias.
1: Home...

0: que ens en podem enfotre molt del personatge, no. Però com a músic, com a artista...
1: Sí, jo, tens tota la raó. L'altre dia em posava un vídeo d'Estats Units, com que, perquè Estats Units van flipar amb el Julio Iglesias. I sortia cantant de jove i deia, hòstia, que la veritat és que és bo, tio. Però aquí, clar, tenim una imatge una mica diferent. És inevitable pensar en el Julio Iglesias i...
0: En el personatge del cor.
1: En el personatge, sí, més... Bé, no diré res.
0: Però avui ni Perales, ni Camilo Sexto, ni Julio Iglesias, tu avui et vols posar a la pell de Lorenzo Santamaría.
2: Para que no me olvides, va estrenar-se el 1975. És de Lorenzo Santamaría, que és un cantant espanyol que va ser el líder d'un grup de rock mallorquí, Z66, i que després va passar a desenvolupar carrera en solitari. La cançó es va convertir en un dels grans èxits de Lorenzo Santamaría als anys 70, juntament amb Si tú fueras mi mujer.
3: Si tú fueras mi mujer.
2: No me olvides, tot i que no va arribar a ser un èxit internacional, és considerada un clàssic de la balada romàntica espanyola. De fet, Santamaría va confessar que al principi la veia molt tova perquè ell se sentia amb ànima de roquer. Però què passava l'any 1975? Crec que no ho hem dit en tot el programa, però va morir Franco.
4: Españoles, Franco ha muerto.
2: I va haver la proclamació de Joan Carles I.
5: Juro por Dios y sobre los santos evangelios.
2: La fi de la guerra del Vietnam. Margaret Thatcher va ser escollida presidenta del Partit Conservador Britànic, pas prèvia a ser primera ministra. Es va estrenar Tiburón, de Steven Spielberg. I es va patentar el cub de Rubik. I què? Vosaltres què faríeu perquè no us oblidin?
0: Probablement cançons, no? La millor manera que no t'oblidin és deixar cançons que passin a posteritat com aquesta.
1: Efectivament. El que passa a vegades és que les cançons queden, però no saps de qui són, eh?
0: Totalment. I amb Lorenzo Santamaría passa segur, no? Dubto que amb gaire gent faci la connexió de dir... Para que no me olvides, Lorenzo Santamaría.
1: Això sí, sí. Aquesta està clara, que és de Lorenzo Santamaría, que és un tipus que he tingut la sort de conèixer fa poc, perquè estem fent un homenatge als Beatles, com no, amb la banda de Leitmotiv, un projecte que va partir de Mallorca, en Lorenzo és mallorquí, i vam començar doncs, fent un concert, que en principi una idea que es cremava el mateix dia, diguéssim, però va anar tan bé que estem fent gira per Espanya i en Lorenzo ve en alguns concerts. La qüestió és que m'he quedat fascinat amb aquest home, perquè és un tio molt simpàtic, amb una energia molt maca. En fi, me'l miro i penso jo de gran vull ser com a Lorenzo Santamaría.
0: Un tio que quan va deixar la banda on era, la banda mallorquina, ell deia, jo vull fer rock and roll.
1: Pobret, sí.
0: Però l'acaba arrossegant les exigències de l'època.
1: Sí, sí, va haver de passar pel tubo, perquè això venia del grup de Z66, i se separa una mica per dir, jo ara vull fer el que em doni la gana, no? I no... I com que estava tan de moda aquest estil que us deia abans, no? De la cançó melòdica espanyola, ell era un tio guapot. En general, tots els cantants de la cançó melòdica espanyola eren sí guapetes i es venia una mica la seva imatge. No? Llavors ell va haver de passar pel tubo, va haver de fer cançons doncs, més tranquil·letes, més romàntiques, però després, anys més tard, sí que ha fet rock and roll. I en aquests concerts que estem fent de Beatles demostra que és un rockero de pura cepa.
0: Que es devia fer moltes verbenes, aquest senyor.
1: Mira, sí, efectivament. I l'altre dia en una ràdio em diu, Lito, estic tan content perquè ara ja no faig verbenes. Ara faig concerts.
0: Veus?
1: Perquè, sí, i dic, ostres, explica'm la diferència una mica, no?, entre verbena i concert. Diu, clar, tio, és que jo he fet moltes verbenes, que per mi significa, pues, gent amb el cubata, de xerrera... Ara faig concerts perquè la gent paga una entrada per anar al teatre, seu a la seva butaca i m'escolta. S'asseu calladeta i m'escolta.
0: No venen a sentir-te, sinó a escoltar-te activament. Ah, clar, estem parlant d'un senyor de 80 tacos.
1: Sí, és que per això he al·lucinat, perquè està molt bé de veu, està estupendo o sigui, té una energia molt xula. No para, el tio, no para de viatjar de... si no m'equivoco, doncs té casa a Mallorca, té casa a Barcelona, i va amb una vall de gira cap aquí, cap allà. De fet, el dia de... el concert que vam fer d'homenatge als Beatles a Barcelona, la setmana passada, tenia doblete. Imagina't, amb 80 anys, eh? O sigui, va tocar amb nosaltres i després se'm va anar a cantar amb el Sírex.
0: Ja,
1: o sigui,
0: tu, ja no t'aguantes per fer-ho, imagina.
1: Exactament. No, m'he quedat fascinat amb aquest home i crec que és un molt bon exemple per molts cantants i per molts artistes.
0: Vinga, doncs avui el Litus ens versiona Para que no me olvides de Lorenzo Santamaría.

0: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
1: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
0: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts... En...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues...
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
7: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
8: Bona tarda, Dani.
9: Hola, què tal esteu?
8: Això vosaltres, com s'ha llevat Madrid aquest dilluns?
9: Bueno, Madrid pels matins està espectacular. I a les tardes és encara més espectacular. Els cels de Madrid, que és una mica tòpic, eh? Però és veritat. Jo cels com els de Madrid...
8: Enlloc, eh?
9: Enlloc. De Madrid al cielo, pues me quedo con el cielo, eh? De veritat. Són uns crepúsculs molt xulos.
8: Però tu ja veus el cel de Madrid a les tardes, perquè tu ara entraràs a la Sexta, no? I ja no surts fins a la nit.
9: No, a lo millor per això m'agraden, saps? Igual m'agraden perquè els veig tan poc.
8: Ah, clar, per Instagram els deus veure.
9: Ja, clar, jo soc... És que el meu, sí, és una mica una esclavitud voluntària. O sigui, és cadena perpètua. Jo m'identifico molt amb el Morgan Freeman. Jo quan surto d'un plató... Em passa com ell quan surt de la presó que no sap què fer, que li fan por els cotxes, que ja busca finestres de les que tirar-se. Em passa una mica, tinc síndrome d'Estocolm.
8: Perquè tu, Dani, clar, a les 3, a l'hora que s'està fent aquest programa, estàs a punt de començar Zapeando i després ja et quedes fins després de l'intermedio, que t'hem d'agrair moltíssim que hagis mobilitzat a la gent de Zapeando, el Miqui Nadal, a la Cristina Pedroche i companyia, per gravar-ho avui i ser en directe. Sí. Al Llapis de Memòria tindràs una panera del Grupo Prisa, sí, cada setmana a casa teva.
9: Totalment, i de fet no he hagut ni de justificar-ho. Sí, jo he dit, hoy se tiene que gravar porque voy al Llapis de la Memòria, i tots, oh, el Llapis de la Memòria.
8: Que és el Llapis, clar, de Memòria, però és igual, li pots dir com vulguis, eh?
9: Ah, és el Llapis de Memòria.
8: De Memòria, sí, sense de la memòria, sí.
9: Vale, però és pel tema del...
8: De que has posat un article perquè tu has volgut, que és Llapis de Memòria, i ja està, no De la Memòria.
9: Pues el Llapis de la Memòria és encara més maco.
8: Però el Llapis de la Memòria és l'USB, és el pen.
9: Ja ho sé, ja ho sé, és el pen de tota la vida. Que jo me'n recordo quan va començar el pen, que jo no m'ho creia. O sigui, jo mai encerto les coses que funcionaran i les que no. Vull dir, tinc un laserdisc a casa.
8: Vale.
9: I recordo perfectament... el tio de la botiga dient-me, no te'l compris perquè ara m'han dit que sortirà un com més petit que tindrà molt d'èxit, i jo li vaig dir no, jo, això és un invent que durarà dos dies.
8: Dámelo.
9: Jo vull anar a lo segur, dóna'm el laserdisc, i allà el tinc a casa i una col·lecció de documentals de l'Àfrica. Bueno, ja ho tinc allà, el tinc al costat del minidisc.
8: De la Dreamcast i del...
9: De la Dreamcast.
8: I del Blu-ray.
9: Tal qual. I això t'ho deia pel tema del pendrive.
8: Sí, hem divagat. Però,
9: clar, jo vaig anar a buscar un disquet, a comprar disquets, i el tio em diu, no, disquets no, ara és això, és... i em diu, ja veuràs. I el tio es posa a raptar pel terra, clar, a posar-se darrere de la torre, i em diu, mira, això només és facilíssim, des de sota de la taula, eh? Veuràs, això veus aquí, busques, separes aquests cables i llavors això ho introdueixes. Jo dic, però això com ha de triomfar? Jo el disquet el poso d'una manera digna. Assegut i poso el disquet, no aquí, pel terra. I em diu, no, doncs ho petarà. I efectivament.
8: Tenia raó el senyor,
9: ja, fins i tot té un programa ara.
8: Has vist? Un programa de ràdio i tot, que per cert, hem de dir que si avui el Dani Mateo està amb nosaltres amb la feinada que té, és gràcies a que tenim a la millor productora del món, l'Amparo Pérez, que fa xantatge personal, i avui que és el seu aniversari, li ha dit, Dani, has de venir avui,
9: i
8: se l'ha guanyat.
9: Sí, sí, ho fa molt bé, eh?
8: És molt bona manipuladora, és una gran productora.
9: Manipuladora de primera, sí, sí.
8: Felicitats, Amparo, i ara sí, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, del comunicador, humorista i flamant premi Zapping a millor presentador per Zapeando, el Dani Mateo.
7: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Dani Mateo amb Totes Motors, dels mallorquins Antònia Font, que és un tema que forma part del repertori del seu segon disc, titulat A Rússia, publicat l'any 2001. Que, Dani, què hi fa Totes Motors al teu llapis de memòria?
1: Bueno, és que em vau demanar cançons i grups que hagin estat importants a la meva vida, i és que Antònia Font, jo et diria directament que és el meu grup preferit de la història de la música.
0: Hòstia, o sigui, comencem...
1: M'agraden molt, però molt.
0: Fortíssims, eh?
1: Però molt, molt, molt. No sé per què connecto d'una manera brutal amb aquesta gent i amb les seves lletres. I és que les lletres... És que les lletres són tan espectaculars.
0: I tan surres, eh, també.
1: I tan surrealistes i tan divertides i... Joan Miquel Oliver... És un poeta. I és que és mos gastronomíem.
0: Sí.
1: Vull dir, tu havies sentit això alguna vegada?
0: Que ens menjàvem, vamos, no?
1: Que ens menjàvem, no? Mos gastronomíem. No sé, connecto. Imagino que hi ha molta gent que diu, però aquesta tonteria, i ho treu, no? Però jo vaig sentir aquesta cançó. Aquesta cançó en concret va ser la que em va fer enamorar dels Antònia Font.
0: Que això és 2001.
1: Això és 2001, jo estava fent... era l'època que estava... Que jo començava... Estava fent el trànsit i m'avorria molt. Però molt. Però molt és molt, molt. No sé, jo he descobert una nova dimensió de l'avorriment. Perquè, clar, jo connectava d'una hora a l'altra. I jo estava... No estava a una redacció de ràdio ni res. Jo estava sol al centre d'operacions d'autopistes.
0: Mirant cotxes passar, eh?
1: Mirant... Mirant pantalles amb cotxes i jo allà sol com un mussol. I només tenia la ràdio. I escoltava la ràdio i de sobte sona això i vaig dir, buah.
0: Totes motors. Buah,
1: tots els motors, buah. I vaig flipar. I llavors vaig començar a buscar-ho tot d'aquesta gent.
0: Que, Dani, aquesta època que feies el trànsit, si no m'equivoco, és a Ona Catalana.
1: Era Ona Catalana.
0: Amb el mestre, bueno, Cuní.
1: Total. Però, escolta'm, era Ona Catalana, però no era Ona Catalana. Era un acord que tenia Ona Catalana amb Autopistes, vale, amb Acesa, es deia.
0: Hòstia.
1: Aleshores, no? I tu connectaves, però amb diferents emissores. Jo també connectava amb la SER, connectava amb RAC1, connectava amb totes.
0: Vale, o sigui, tu eres com una centraleta, no? Com l'agència EFE, sí, del trànsit.
1: Com la Cèlia Quintana. Saps la Cèlia Quintana, mita i llegenda del trànsit?
0: Clar, connectaven amb tu de diferents clar, ràdios, i tu explicaves com anava la cosa.
1: Efectivament. Llavors, clar, per mi la Cèlia Quintana era pues, com la Rosalia per la gent que fa música. Vull dir, era la número 1. Cèlia Quintana.
0: Però tu ho feies amb en Cachondeito ja, o eres un periodista seriós,
1: sí,
0: i rigorós?
1: Sí, jo feia pena. Però molta pena, vol dir molta pena, perquè clar, jo començava a fer ràdio i també començava a fer gràcia. I no en sabia. I a més em posava molt nerviós, perquè com no tocava, jo feia els acudits, però a la vegada hi havia una part de mi que deia no ho facis. I clar, li feies un acudit al Josep Cuní pel matí.
0: Hòstia, els has de tenir posats, eh? Ben posats.
1: Molt posats, i jo, igual que et dic que vaig descobrir una nova dimensió de l'avorriment, també vaig conèixer una nova dimensió del silenci. Sí, jo no he tornat a experimentar un silenci tan espès com el que es feia després de fer-li l'acudit al Josep Cuny.
0: Però què li deies? Quin tipus d'acudit li feies?
1: Tonteries, tio. Pues jo què sé, aquí tenim més feina que el logopeda del Pocholo.
0: Va, clar, imagina, Josep Cuny, flipant. Vas?
1: No, què fas? I era graciós per la pena que feia, també.
0: I va ser aleshores que va sorgir l'oportunitat de començar a fer monòlegs?
1: Sí, sempre ho explico, perquè clar, jo era molt amic
0: sempre
1: de...
0: Sempre explica el mateix, perquè has viscut una vida, no? I aleshores t'has fet moltes entrevistes
1: una vida, no?
0: I
1: no en tinc una altra, evidentment. I reconec que la història té gràcia. Perquè jo era molt amic del... Encara ho soc, del Joan Antoni Martín Pinyol.
0: Hombre, un grande.
1: Mita. I molt bon escriptor i molt bona persona. I em va dir... Tio, no ho facis més. És que ella estava una catalana. I em va dir, és que jo sóc aquí, jo veig les cares.
2: Jo ho passo, Dani, molt malament.
1: I ho passo molt malament per tu, perquè nosaltres ens vam fer amics sense veure'ns. Parlàvem a les connexions una mica abans i una mica després. Ell estava per allà i parlava amb mi, jo parlava amb ell, i ens explicàvem acudits de Chiquito de la Calzada. I fa que va un mono! I fèiem allò. I em va dir, tio, no ho facis a la crònica del trànsit. Vine, perquè estem fent monòlegs a Barcelona i a tu se't donaria bé. I jo el primer monòleg el vaig escriure entre crònica i crònica del trànsit.
2: Ah, mira, ja mirant l'autopista, no l'AP7.
1: Mirant l'autopista, mirando el mar soñé. I allà vaig fer el primer monòleg i fixa't, uau, la vida com és.
2: Clar, estem parlant d'una època on els monòlegs en aquest país era un descampat per edificar. Vull dir, tu ets la primera generació, hi havia alguna cosa del Club de la Comèdia, però res. Quins referents tenies tu per dir, va, vaig escriure un monòleg?
1: Bueno, el Rubianes.
2: Clar,
1: sí, sí, el Pepe Rubianes, els monòlegs de l'Andreu, quan feia La Cosa Nostra. Bueno, Capri. Capri va ser també una gran influència perquè els meus pares eren molt fans del Capri. I teníem els discos, aquells discos petitets a casa. I també jo, com bon una mica, no? El tema aquest de Stendhal. Però Stendhal de la comèdia, del riure. I jo quan vaig escoltar allò vaig dir, hòstia, que guapo això de parlar i que la gent rigui. I també va ser una gran influència. I després ja vaig conèixer monòlegs americans, em vaig posar a buscar pues Seinfeld, jo què sé, monologuistes americans, i després aquí va començar la Paramount Comedy.
2: Clar, que aquí és on
1: que la Paramount Comedy va ser un abans i un després, perquè de fet eren ells els que organitzaven els monòlegs a la Cova del Drac, que era on ens reuníem, aquesta colla de delinqüents. I vaig començar a veure pues, tota la gent de Laura Chanante, la gent de Nuevos Cómicos, vaig veure el Ricardo Castella, vaig veure l'Ernesto Sevilla, clar, vaig veure allò i vaig dir, uau!
2: Clar,
1: uau.
2: Us veu ajuntar una bona trupe allà, ara ho deies, no, Ernesto?
1: Bueno, però jo era espectador, Chanantes. Sí, però clar, jo en aquell moment no els coneixia personalment. I jo vaig veure i vaig dir, hòstia, vull estar aquí, vull estar amb ells. I vaig començar per això, a escriure, anar allà totes les setmanes, i llavors em van comprar un monòleg, perquè al principi tu enviaves el monòleg, t'ajudaven a reescriure'l, que això era molt guai, perquè a diferència del Club de la Comèdia, Paramount Comedy es va plantejar com una escola de monologuistes. I hi havia gent que, evidentment, en sabien més que tu, com el Ricardo Castella, que era l'encarregat de corregir els textos, i t'ajudaven. Tu enviaves el monòleg i et deien, està bien, però mira, aquí este remate yo lo pondría adelante, no sé què, tal qual. I era molt xulo. I em van comprar un monòleg, que jo penso que ha sigut l'alegria més gran de la meva vida. Home, no tinc fills, però si hagués tingut un fill, seguiria sent la primera.
2: Això ja probablement... ho veurem, això.
1: No, és que va ser una alegria descomunal, perquè no m'ho esperava.
2: Però, a més, t'he llegit dir que tu al principi fent monòlegs eres molt dolent, dolentíssim.
1: Bueno, sí.
2: Però a quins nivells de dolent estem parlant?
1: No, jo què sé, a veure, dolent.
2: Això ho has dit tu, eh? No,
1: dolent jo... estàndard, diguéssim.
2: Ah, vale.
1: Qui no és dolent un quan random comença?
2: Sí,
1: un
2: sí,
1: random. Però, evidentment, em fiava més del criteri de la gent que en sabia que del meu. Que em deien, no fas tanta pena com creus. És a dir, tampoc em deien, uau, ets brutal. No, però m'animaven. I això és molt important, que t'animi gent que respectes quan comences.
2: I aleshores, a poc et vas assentant a la Paramount Comedy, cap més sí, dels monòlegs, també comences a presentar La Noche Sin Tregua. Entenc que te'n vas a viure a Madrid en aquella època.
1: Exactament. O sigui, jo vaig començar fent els monòlegs, però encara feia el trànsit, evidentment, era la meva feina. I aleshores surt l'oportunitat de fer un late night. Clar, tu imagina't, no?, per una persona que estava pues que flipava amb els late nights. Jo veia pues Conan O'Brien, jo veia Jay Leno, jo veia Buenafuente com una religió. I et diuen, pues mira, hem pensat en fer un late night i que el presentis tu. Què et sembla la idea?
2: I
1: vaig dir, bueno, vaig dir on he de llepar? I cap allà que me'n vaig anar, evidentment, amb una maleta carregada de somnis.
0: Doncs va, anem cap a Madrid amb Pacto entre Caballeros del maestro Joaquín Sabina.

0: Pacto entre Caballeros, de Joaquín Sabina, sonant al llapis de memòria de l'humorista i comunicador Dani Mateo, que aquest tema es va publicar l'any 1987. I Dani, comptant que per tu, entre altres coses, aquesta cançó representa el descobriment de la nit, espero que no et transporti això a l'any 87, perquè tu tenies 8 anyets.
1: No. En principi era una mica jove.
0: O sigui, anem més endavant,
1: mica,
0: eh?
1: Era una mica jove per celebrar res con Jarabe de Litrona. Però, per cert, quina versió més xula?
0: Hem agafat la versió en directe.
1: Ah, vale, sí. Perquè clar, canvia algunes coses.
0: Clar, perquè això és del disc Hotel Dulce Hotel i estava una mica descafeinada la versió gravada, com si diguéssim. O sigui, aquí se'l veu més canyero, més macarrilla encara.
1: Sí, aquí se'l veu autèntic. Venia directament, de la barra americana.
0: Exacte.
1: Bueno, és que Sabina també va ser, però jo no el vaig descobrir quan vaig arribar a Madrid, però ell és veritat que ell m'havia fet una mica... El Madrid que jo tenia al cap era el Madrid de Sabina, perquè jo el Sabina el vaig descobrir a l'institut. I jo quan vaig sentir el Sabina, doncs tu imagina't, parlava d'un món que no... dius, però què és aquest home? Què diu? De què parla, no? I a més ho explica alegrament. La sinceritat de Sabina, no? La honestitat de Sabina amb el que és l'error humà, amb el que és... No? Això és el que em va captivar del Sabina, la honestitat. O sigui, ell és un desastre absolut, no?, com a persona.
0: Sí, però no ho amaga, clar.
1: I no ho amaga, i t'ho explica. I a més t'ho explica amb una poesia i t'ho sap explicar d'una manera que fa que t'enamoris de l'ésser humà i dels seus defectes, també. I, clar, tu quan tens això, 16, 17 anys, necessites algú que t'expliqui el que hi ha allà fora.
0: Bueno, són aquestes cançons que fa ell, que fan olor a tabac, la cançó
1: sí.
0: En si ja fa olor a tabac.
1: Però tot.
0: Tu quan arribes a Madrid et trobes a aquest Madrid que t'havia pintat el Sabina?
1: Tal qual. Sí, jo quan arribo a Madrid dic, hòstia, és que és un cronista espectacular del que és Madrid, sobretot quan s'apaguen les llums. Brutal. Era aquest Madrid, home, era una mica... Era aquest Madrid descafeinat, ¿vale? Perquè eren els 2000, evidentment. No era el Madrid, mira, JC, el tècnic d'aquí, sí. De Madrid, em posa cares, perquè clar, no era aquest Madrid, no era el Madrid que porto aquí la samarreta, que porto una samarreta que m'ha regalat el tècnic de so del Zapeando, que és un nano que té, pues no sé, 17 anys o 18, bueno, 18, si no seria il·legal, no? Però és molt jove, però és de Usera, saps? I té un tatuatge aquí al braç d'una cançó de Rosendo.
0: Vale.
1: I m'ha regalat una samarreta de los Kinkies de los 80. I tinc aquí, pues imagina't, el Jaro, el Pirri, l'Antonio Florence...
0: Val. Tens gent amb una cullera.
1: El Torete, clar. Bueno, aquest Madrid no el vaig conèixer. Però el Madrid dels 2000 té l'esperit de Madrid. I l'esperit de Madrid és molt curiós perquè aquí la gent viu fora, viu al carrer. I saps què passa? Que és una manera de sentir-se en família, perquè això també sona tòpic, però és veritat. A Madrid hi ha més gent de fora que de Madrid. I evidentment estàs sol a Madrid, molt jove i no saps què fer. I evidentment la família és la que trobes. La que trobes pels bars, la que trobes a les discoteques, a les terrasses, al carrer...
0: Que en el teu cas són aquests, no? Ernesto Sevilla, el Ricardo Castella...
1: Bueno, sí, i companys de feina. I jo sempre ho dic, a mi al principi em miraven molt raro. I jo ho notava. I jo pensava, és perquè sóc català.
0: I era per això o era per una altra cosa?
1: Que cabrons, és perquè sóc català. I no era per això, era per... Bueno, una mica també. Però un dia li vaig preguntar al Miguel, que era un nano andalús, y le digo, Miguel, tío, ¿por qué me mira la gente tan raro? No me hablan. Y em diu, hostia, normal, si es que te vas siempre. Y le digo, ¿pero cómo que me voy siempre? Y em diu, sí, que cuando acaba de trabajar te vas a casa. Digo, bueno, sí, claro, cuando acabo de trabajar me voy a casa. Digo, hombre, pero es que no te quedas ni a tomar una.
0: Claro.
1: Y vaig dir, ah, vale, el tema es que t'has de quedar. evidentment. I en el moment que vaig baixar a la cerveseria que hi havia a sota de la para, me'n van dir, ahora sí, bienvenido. I clar, bueno, i a més me'n vaig prendre, diguéssim, més d'una i allà ja em van estimar més.
0: Que, Dani, no sé com funcionava en realitat tot això de la Paramount, però almenys sí, des de fora, jo semblava un campament on us ho passava un pipa.
1: Sí, tio, sí. Era un pis d'estudiants. Era una meravella, va uns anys increïbles, increïbles. Ara els miro i hòstia, quina sort. Era tan xulo, tan xulo. És que, clar, teníem tantes ganes, tanta il·lusió, i ens ho posaven tan fàcil, que va ser un petit miracle. Perquè tu habitualment arribes amb 20 anys als puestos i et diuen, i tu arribes allà i dius, ah, què puc fer, què puc fer? I et diuen, què pots fer? Cafè. Vés a fer cafè. Per la gent que està aquí, la gent que treballa. I tu ja, aquí, bueno, vés a fer fotocòpies. En canvi, allà no. Allà, la gent gran, diguéssim, grans, que tenien 40 anys, saps, els que portaven la Paramount, et deien, no, nosaltres estem aquí mirant. Tot això que vols fer, fes-ho. Endavant. Més. Què necessites? I és com, uau, en sèrio? I jo em passava allà 12 hores. Però 12 hores. Jo
0: I encantat entrava, de la vida, entenc.
1: Encantat de la vida. No arribava mai pel matí. No arribàvem pel matí, pel que sigui, per assuntos propios. Però, clar, també formava part de la formació. És a dir, tu havies d'anar a veure a la gent que feia monòlegs per aprendre, i no els fan pel matí, m'entens? Que evidentment tot forma part, és a dir, és com forma part de la feina. És com dir-li, jo què sé, a Keith Richards, oye Keith, que te acuestas muy tarde, ¿no? Bueno, claro, es que tengo que ir a ver conciertos, tengo que estar allí tocando con la gente. Forma
0: part. El treball de camp.
1: Treball de camp, que bé, exactament. Treball de camp, de camp i qui pugui. I arribàvem tard pel matí, i tard, escolta'm, tard eren les 11, por ahí, tampoc era tan tard. I jo me'n recordo que amb l'Ernesto Sevilla fèiem una cosa que era, hòstia, era criminal. Era criminal i ridícula perquè tothom ho sabia, però nosaltres, per dissimular i fer com que ja estàvem allà des de primera hora, entràvem molt ràpid per darrere i entràvem a un estudi de muntatge, i ens amagàvem allà una estona.
0: Com si portéssiu allà estona, tot el matí, no?
1: Sí, i al cap d'una estona sortíem, tot el matí aquí fent coses i tal. I era molt graciós perquè jo, a lo millor, pues, arribaves a les, això, 11 o quarts de 12, no? I anaves ràpid a l'estudi, entraves i ja estava l'Ernesto Sevilla dins, allà dret. Ai, hola. Hòsties. Però després era una entrega total. Vull dir que quan marxava la gent, tu et quedaves. Jo me'n recordo de moltes nits i matinades preparant les entrevistes de Noche sin Tregua amb una amanida César del Vips que hi havia al davant, sopant allà davant de l'ordinador. I me'n recordo del Joaquín Reyes exactament igual, i de l'Ernesto Sevilla exactament igual, i de tots.
0: És que bona trupe que estàveu allà. I avui dia, com et portes amb la nit?
1: No, a veure, tio, que tenia 20 anys, què vols? També hi ha molta
0: gent que aguanta, eh?
1: Molta llegenda, és a dir, el que passa és que jo vaig aprendre del... Ja t'ho he dit fa un moment, jo vaig aprendre del Joaquín Sabina que la gent no se la pot enganyar. El soci no se'l pot enganyar, com deia el Núñez, saps? Llavors, és millor no enganyar. I tu dir, confieso que he bebido, saps? Pues sí, clar, pues he sortit de nit, però estic... Vull dir, jo he vist coses, eh? jo m'he quedat a, no sé, a primer o a segon de nit. Hi ha gent que és universitària i titulada, i doctorats.
0: Ernesto Sevilla, em sembla, no?
1: Hòstia, l'Ernesto és una màquina.
0: És honoris causa.
1: Honoris causa, però escolta'm, ningú, no, cap de nosaltres hem arribat a nivell de Sabina, per exemple, eh? Vull dir, com se sortia als 80 o als 90, o sigui, la ruta del bacalao. Ni comparació amb lo nostre.
0: No, jo t'ho dic més que res perquè diria que tens un bar a Malassanya compartit, no?
1: Teníem.
0: Ja no
1: teníem.
0: Tens, eh?
1: No
0: tinc. Mira, llavors t'anava a dir que feia uns còctels molt bons, me posava a Google.
1: Sí, boníssims. I també fèiem entrepans de mandonguilles, que és una cosa espectacular. I el vaig muntar, de fet, amb la Lorena Castell, que era companya meva de, del Ju, i de les nits. I la Lorena sortia amb un noi que es deia Edu, Edu por las noches, ja el nom t'ho està dient tot, també.
0: Home, t'ho està dient absolutament tot.
1: Mira, els quatre socis érem, atenció, la patrulla de la muerte, Edu por las noches, Lorena, jo i l'altre soci es deia El Bocas. Mai vaig saber com es deia, en realitat. Era El Bocas.
0: Clar, és una pel·li quan... de cine kinky, això.
1: És una pel·li de l'Eloi de la Iglesia, tal qual. I vam muntar el bar, i és increïble perquè el bar va anar increïblement bé, estava patadíssim sempre, i no vaig veure un duro, mai, ni em penso que ells. No van perdre diners, però tampoc els van guanyar. I vam estar allà dos anys, doncs vam tenir una ONG pels borratxos de la zona, del barri.
0: Una fundació, perquè, clar, vau fer una fundació de còctels.
1: Fundació Hígado Perjudicado, Sin Fronteras. I llavors, Borratxos Sin Fronteras. I clar, venien els amics i era com, hombre, no nos cobraràs. I clar, tu deies, pues sí, no te voy a cobrar. Venga, que tú ya ganas mucho dinero en la tele. Bueno, vale, pues venga. Pues ya, y así era, tío. Clar. I eren, era, pues clar.
0: Normal, o sigui, que xapéssiu, no, al final, perquè...
1: Normal que xapéssim. Però no vaig xapar, eh? Va ser un problema... perquè va ser allò de la merda de l'esquetx de la bandera dels collons.
0: Sí.
1: Sí, tio. Va ser la merda de l'esquetx de la bandera dels collons perquè van començar a amenaçar a la gent del bar, amenaçaven amb cremar-lo, venien per les tardes i els cambrers havien de tancar perquè, sí, gent xunga. I llavors jo mateix li vaig dir a la Lorena, queda't el tu, tio. Sí, queda't el tu, tia, i jo marxo perquè no, és que no m'agrada això. I em van dir, no, però tal, i vaig dir, no, sí, no, però tal, no. I es van portar molt bé perquè em van tornar els diners que jo havia posat en el bar i ja està. I se'l van quedar ells i va ser una mica una merda.
0: És una puta borrada.
1: Vull dir, una puta borrada, però és que
0: lo del gag de la bandera és allò que... Bueno, vas acabar davant dels tribunals, que es va arxivar, òbviament, però...
1: Sí, no tan òbviament, eh?
0: Home!
1: No tan òbviament, eh? Jo quan vaig arribar allà i vaig veure el panorama vaig dir, epa! Al tanto. Però no. Al final el jutge sí que va dir, és que no, aquí no hi ha...
0: És que és un gag d'un programa de televisió.
1: Jo recordo un article que criticant-ho deia Dani Mateo se acoge a Sagrado con el gag de la bandera. I se acoge a Sagrado vol dir que jo dient és que és comèdia, no? Era com dir, me acojo a Sagrado. Saps quan entraves a una catedral i no et podien detenir, no?
0: Salvens? Sí, és el que quan jugues a la Peste Alta i això, no? Quan tu et puges a sobre un banc, sí, fas
1: exacte,
0: un Salvens.
1: Sí, casa. Sí. Això és casa.
0: Són pues, generacions diferents, Dani.
1: Generacions diferents, sí. Salvens, eh?
0: Salvens. Oh, collons, que... I ara ja no sé com ara... hi diuen els xavals, però Salvens.
1: Bueno, ho fèieu al llatí? Quin nivell. Bueno... Pues el tema era aquest, i ho deien com una crítica, i jo vaig dir, exactament, això és, me acojo a Sagrado, exactament, perquè a mi em va defensar una advocada que era una autèntica crack, però una crack, professora de la Universitat Complutense, de tal, experta en llibertat d'expressió i creació. I ella em deia, és que això va més enllà de la llibertat d'expressió, perquè no ets tu donant la teva opinió. No, tu estàs fent creació i la creació ha de ser encara més lliure. És a dir, si tu vols pujar a un escenari i jo què sé, saps? I fer com que t'estàs menjant un fetus,

0: si tu vols interpretar un boig, tu has de poder fer-ho.
1: Perquè
0: després,
1: la ficció,
0: evidentment, i l'objectiu de qualsevol manifestació artística i cultural, em penso jo, és fer pensar la gent, replantejar-se els seus principis, les seves veritats i qüestionar-se coses. I per tant, si no féssim aquestes coses, no tindria sentit. Jo penso, eh?
1: Bé, jo crec que aquest fet va deixar cicatrius en tu, però també en tota la comèdia d'aquest país, de cuidadito amb què et fiques, perquè ho pots passar molt malament. Vull dir,
0: home,
1: vas
0: mira,
1: pillar tu per tots una mica.
0: Sí. No, ja et dic, no m'agrada especialment parlar del tema perquè em porta records.
1: No ho sabia, allò del bar. Pensava que estava obert, perdó.
0: Sí. No pateixis. No. Jo ja t'ho dic. El soci no se'l pot enganyar. Jo, tu preguntes, jo responc. Però em produeix un malestar físic. Físic, de tan malament com ho vaig passar, eh? Sí, va ser molt bèstia, molt bèstia. I, de fet, va ser tan bèstia, imagina't, que... Tu saps que aquell any, i jo penso que precisament pel tema del gag de la bandera, aquell any Campofrío va fer, saps que fa aquell anunci,
1: sí,
0: de no nos peguemos, no? Sempre fa aquest anunci de, por favor, no nos peguemos.
1: Compren las lonchas a un euro y no nos
0: compren
1: peguemos.
0: Lonchas, no nos peguemos, compra chorizo. Bueno, i doncs aquell any hi havia, era un acudit sobre, o sigui, perdona, era un anunci sobre un acudit que no es podia fer. I estava com, el tenien allà com en una mena de vitrina, vigilat i no sé què, no? Que, doncs jo he participat en anuncis de Campofrío i per aquell anunci
1: no
0: em van
1: ser.
0: Trucar.
1: Clar.
0: No em van trucar perquè van dir, tindrem problemes. M'entens? Jo penso que ells mateixos, i també ho entenc, ho entenc com a marca, van dir, no, si portem aquest tio... ens poden fer un boicot, podem tenir problemes, tal, i vull dir, van parlar del tema, però no es van atrevir a trucar-me a mi
1: per fer-ho. En fi, Dani.
0: Fixa't, així de delicat era el tema, i precisament, i això, amb això ja termino, si és així de delicat parlar d'aquest assumpte, em penso que és precisament quan més n'hem de parlar. És a dir, si hi ha aquest problema, perquè a mi el que em fa sentir orgullós de viure aquí és que es pugui fer una cosa com aquesta. Que es pugui fer, perquè a molts llocs no es pot fer. A molts llocs, si tu toques un tema d'aquest... temes sagrats, símbols i no sé què, et poden pelar directament.
1: Que es pot fer, sí. Ara
0: i que dues
1: tinguis
0: persones,
1: les ganes de voler fer-ho, també t'ho dic.
0: Evidentment, no? I que dues persones que viuen o que comparteixen un territori puguin dir, per mi això és sagrat, i l'altre dir, doncs per mi no ho és. I ja està, i parlem-ho, perquè hem de conviure, no? Jo què sé, tio.
1: Sí, anem a la música, al final.
0: Anem a la música?
1: Que...
0: Posa'm música.
1: Home,
0: a mi ara... m'havies dit que venia a parlar de música.
1: Bueno, però aquí tenim bona conversa. Està sonant de fons, no sé si l'has reconegut, el tema Mi amb Bobby Magí, de Janis Joplin, que és un tema pòstum que es va publicar l'any 71, mesos després que la Janis morís de sobredosi. Què hi fa el teu llapis de memòria, la Janis?
0: Que fort, la Janis. Canta millor la Janis morta
1: amiga, ja.
0: que molta gent viva. És espectacular, tio. No sé, aquesta tia és espectacular, no? Quin regal del cel, no? Aquesta gent que marxa aviat, perquè jo penso que no és d'aquí. Aquesta tia no era d'aquí. Com es transforma, no? És que quan veus els directes d'ella, són tan brutals. O sigui, veus que està com... És com una... És com una mèdium, no és ella. O sigui, està parlant la música a través d'ella. I, és... No sé, mira, m'emociono, eh? Se'm posen els pèls, la gallina de piel.
1: Doncs fem una cosa, Dani.
0: Escoltant aquesta tia.
1: Escoltem a la Janis, va.

0: Dani, mira que aquesta cançó de la Janis arriben a fer quilòmetres pels Estats Units, però no hi ha rastre de l'únic estat que apareixeria si fessin una cançó de teva vida, que seria Wyoming. Perquè aquest any compleixes 15 anys a l'Intermedio. Moltes felicitats. És una barbaritat, això, en televisió.
1: És una barbaritat, no? És una barbaritat. Sí, els meus programes tinc la impressió de que duren o un mes o dècades.
0: El periodista del Futbol Club, no?
1: Que periodista del Futbol Club.
0: Va durar...
1: No va arribar al mes. No en tinc tants, però sí, periodista del Futbol
0: Club... Zapeando porta 7 anys...
1: Sí, veus? No, Zapeando porta 12. No. Jo en porto 7.
0: Tu 7. Clar, jo parlo de tu, a mi, Zapeando.
1: Sí.
0: L'important
1: ets
0: tu aquí avui, en aquest programa.
1: Exactament, a qui li importa.
0: I a l'Intermedio, tu, des del 2011, doncs des del 2011, no sé si van començar abans o no, però l'important és que tu portes 15
1: anys. I Juno te pierdes nada, a la ràdio també van ser, no me'n recordo, però també van ser 5 o 6. I Noche sin Tregua també. I després, bueno, l'Intermedio International Edition, que no va haver temps, no vam tenir temps ni d'acabar de dir-ho. Va ser més llarg el nom que el que va durar el programa. Sí, però molta sort, he tingut molta sort de treballar amb gent molt bona. La meva autèntica universitat ha sigut la meva trajectòria professional. Els meus mestres han sigut els meus companys.
0: Que bonic, això queda molt bé, eh? Això ho vas dir als Premis Zapping, quan va rebre el millor presentador?
1: No.
0: Doncs pues mira que queda de premi, eh? Que
1: queda guapo, no? Sí, m'ha sortit així. I jo trobo que... Bueno, i a tu també t'haurà passat, i jo penso que és molt comú a la nostra professió aquesta de comunicador, on comença realment a aprendre, és treballant. I jo vaig començar abans... de començar la universitat, abans de començar a fer periodisme, jo ja feia un programa a la tele local de Granollers amb el germà de la meva noia, el Ramon Marc, i vam començar a fer l'imbècil allà abans. I jo sempre, durant tota la carrera, vaig estar treballant a ràdios gratis i a teatres i allà on em deixessin, no? I és el consell que li dono a tothom que es vulgui dedicar a això, que estudiar està bé i fer màsters està bé i tot el que vulgui fer està bé, però que ho compagini amb feina, treball de camp.
0: Una pràctica.
1: Treball de camp, micro, molt de micro, escriure, que et llegeixin, fotre tòsties, dir, hòstia, quina pena... he fet avui, tot això és importantíssim i clau. A mi mai m'han preguntat quina nota vaig treure a Estructures de la Comunicació de Masses 2. Vull dir, jo de vegades, i això ho hem parlat amb el Quique Peinado, que és un somni o un malson recurrent a la nostra generació. Li passa a molta gent, bueno, a la nostra generació o a totes, perquè jo molts cops somio que no tinc el títol, que al final no vaig treure'm la carrera de periodisme i que he de tornar per acabar de treure-me-la. I fixa't si m'ho vaig passar bé, que és un malson. No, és broma. Però que i em aixeco amb una angoixa i dic, ai, sí, que al final sí que la tinc. I això em diu el Quique. Pues a mi em passa exactament igual. Hi ha una pila de gent amb qui he parlat li passa igual. Però la gent, a mi mai m'han preguntat si tinc el títol. I he treballat molt.
0: Doncs...
1: I mai m'han dit, a veure, ensenya-me'l. No.
0: Aquí teniu el consell que us dona el Dani Mateo. És un consell de persona que ja té una edat, però bé, això és un altre tema. És un senyor que porta 15 anys.
1: És un altre tema i potser s'acaba aquí l'entrevista.
0: No, també, 10 minutets ben bons. Que ara ho dèiem, 15 anys Intermedio, em consta que significa que portes 15 anys discutint amb el Wyoming sobre Barça, Madrid, no? Cadascú defensant.
1: Bueno, i sobre política.
0: Sobretot.
1: Perquè, clar, nosaltres, al final, el que estem fent és transmetre... no posem ni una coma, a l'Intermedio. L'Intermedio té una línia editorial, l'Intermedio té uns guionistes molt bons i nosaltres som els encarregats de transmetre l'opinió de l'Intermedio sobre la realitat. I punt. Però, evidentment, nosaltres tenim la nostra opinió, que de vegades coincideix al 100%, de vegades al 80% i de vegades al 20%. I discutim molt, i parlem molt, i penso que això és molt bo i molt saludable. I amb el Wyoming jo discuteixo moltíssim de política. molt.
0: I bé, no? És una discussió sana?
1: Que no, sempre... No, no, no, al final has d'acabar donant-li la raó.
0: Ah, val.
1: Perquè és una persona... que és una persona molt agressiva. No, no, no. Però, no, és un tio que clar, que té molt, és molt intel·ligent i té uns arguments brutals. I, però tot i així, jo, al principi no, però ara em defenso. I li dic, no, esto no es así, Chechu. Esto no es así, esto ha cambiado y la vida ha cambiado. Y clar, a mi em fa molta gràcia perquè allà puc ser tu, no? Amb mi. I li puc dir, tu lo que pasa es que eres muy mayor. I allà, clar, jo sóc el becari. I això està molt bé, ser un becari amb 46 anys.
0: Dir-li Chechu al Wyoming, que està molt bé.
1: Dir-li Chechu.
0: Chechu, no, com el d'Amèrico de Família, clar que sí.
1: Sí, Chechu, pero Chechu, hay toros. Però clar, el Wyoming t'ho demana. Em diu, no, no, a mi és Chechu, eh? Però si ell és molt de barri. Si ell és de la Prospe i li surt al barri, però molt. Tu has vist com es vesteix quan no està fent el programa?
0: No, la veritat és que no he vist el Chechu.
1: Tu has vist les pintes que em porta? Bueno, ell és un cantant de rock frustrat, en realitat. Ell no volia ser presentador ni polles. Ell volia estar amb la guitarra. Mira, molts cops m'ho ha dit que ell estava a ell va començar... Bueno, tu imagina't el disgust que li va donar el seu pare quan va estudiar medicina i li diu al pare... El pare era de missa diària, m'entens? I el pare era de megadretes, de l'Opus i tot, eh? I el tio va estudiar medicina i li diu al pare, mira, como eres así, como eres un gualtrapa, vete un tiempo a Ámsterdam, anda, vete a Ámsterdam. A Amsterdam, als 70.
0: No hace molt falta, bé. Dices nada más.
1: Molt bona idea, no?, del pare. Li diu, venga, vete... Bueno, em penso que li va dir, vete así, tómate un año sabático o uns mesos i tal, i després ja tornes i ja comences a exercir de metge. Sí, i em diu, i diu ell, pues me voy a ir a Amsterdam, suposo que hay muy buenos médicos.
0: Hay muy buena homeopatía a Amsterdam.
1: Sí, exactament. Exactament, i tenen ahí un herbolario. Bueno, total, que arriba i diu, hòstia, quan jo vaig baixar, era Dani, era como ir a Marte, era canviada. Tu imagina't venir de l'Espanya franquista i arribar a l'Amsterdam dels 70, i diu, jo me bajo del tren i veo a todo el mundo en un parque en pelotas, fumando petas i duchant-se allà i enrotllant-se... I va dir, però què és això, saps? I ja va, bueno, es queda allà i li torna convertit en el Frank Zappa, saps? Amb els cabells fins a la cintura, un bigoti, i li diu, mira, papa, que no voy a ser médico, que voy a ser rockero.
0: Que me llamo Chechu.
1: Si aquell home no es va morir allà mateix, és que era immortal. I llavors va muntar el seu grup i tal. Bueno, tot això, perdona, que m'enrotllo. És perquè ell estava amb un altre que era exactament igual que ell, però més callat, que era el reverendo. Llavors eren Wyoming i el reverendo. I estaven aquí a un bar que es diu l'Aurora. I estaven allà fent una meravella. Per cert, si podeu buscar un disc que té la portada groga i que es diu Wyoming i el reverendo, que és una gravació en directe des de l'Aurora. Estan en estat de gràcia. Busqueu allò perquè és
0: molt, tant,
1: és molt divertit, però molt divertit, molt, molt, molt. I era brutal. I ella em diu sempre, i jo seguiria allí. I, però com que seguiries allí? I diu, sí, jo seguiria allí, feliz. O sigui, a mi me tuvieron que arrancar d'allí. Perquè em deien, no, tio, tu tienes que hacer tele. Que li deien, que la está haciendo Ramoncín. Como argument. Hombre, si la hace Ramoncín, tendrás que hacerla tú. Que nunca he entendido ese argumento, la verdad. Pues bueno, tots, venga, ya tele, que tú eres muy bueno, ya tele. I al final el van arrossegar a la tele. Però
0: ell, raó tenien, eh?
1: Tenien tota la raó, però ell, el que volia ser, era músic. I
0: doncs,
1: rockero.
0: Al llapis de memòria del Dani Mateo no hi hem trobat el Wyoming amb el reverendo, però en canvi sí que hem trobat a Glenn Medeiros amb el Nothing Gonna Change My Love For You.

0: llapis de memòria del comunicador i humorista Dani Mateo, també hi hem trobat el Nothing Gonna Change My Love For You del cantautor nord-americà Glenn Medeiros, que bé, això de cantautor ho hauríem de posar entre cometes. Ho hauríem de posar entre cometes perquè és el que diu al seu perfil, perquè aquesta cançó no la va compondre ell, sinó que la va compondre un altre senyor i de fet la va cantar abans un altre músic que es deia George Benson, però també és veritat, Dani, que això no és res comparat amb l'ofici actual del bo d'Anglès Medeiros, que no sé si el coneixes.
1: No.
0: Aquest senyor ha penjat la guitarra i ara és el director d'una escola catòlica només per nois de Honolulu.
1: Què? Sembla... Hòstia, quina marcianada més guapa!
0: Aquest és Glenn Medeiros, ara.
1: Glenn Medeiros, de cantautor a
0: trampista, no? Seria directament.
1: A professor trampista. Tramperos de Connecticut.
0: Per què reies tant mentre sonava a Glenn Medeiros?
1: Hòstia, perquè fa riure, no? I és que estava recordant el videoclip. Estava recordant el videoclip allà per una platja. Sembla un videoclip de karaoke, d'aquests. Perquè jo te l'he posat perquè era la banda sonora dels primers amors. Dels amors escolars. Ai, m'he enamorat de la Laura. Avui venia tan guapa. I te posaves allà amb els Walkmans. Bueno, no sé si hi havia Walkmans.
0: Penso era mitjans dels 80, això m'ho diràs tu, jo encara.
1: Sí, exacte, amb els Walkmans. I allà, ai, escrivies, Laura, t'estimo, Laura, yo te adoro, como la salsa del pomodoro.
0: Digues.
1: És que m'estan venint records. Puja el Glenn Medeiros.
0: Puja-lo una mica. Canta, tu endavant,
1: Ja està. Cantautor de lletres d'altres, eh? Això m'ha agradat molt, eh? Jo soy cantautor, però me lo escriben otros.
0: Però ponme tu la letra, por favor.
1: Que guapo. Pues, sí, els primers amors, no? Que guapos. També són molt intensos, eh? Sí, l'amor d'un nen de 6 anys no s'ha de prendre a riure, eh?
0: Es passa malament, sí,
1: es passa molt malament, eh? I jo... recordo... O sigui, i suposo que li passa a molta gent. O sigui, t'enamoren amb una intensitat. Clar, suposo que com tens les peces acabades de fer, amb 6 anys, tot és més intens. I l'amor i el desamor també. També.
0: Bé, i aquells petons, no? O amb el teu propi braç, o amb el teu coixí per practicar.
1: Però, home, petons, no sé... Bueno, no sé la... Cuidao, no sé quina escola anaves tu, eh?
0: Home, moment, tu anaves a l'escola de l'Albert Rivera, no? Si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Ara que em treus el tema.
1: Correcte.
0: Que sou de la mateixa quinta?
1: Sí, exactament, de la mateixa quinta. Tenim la mateixa edat.
0: O sigui, anàveu a la mateixa classe.
1: No, perquè ell era del B.
0: I tu de l'A.
1: I jo de l'A. Que érem els bons.
0: Ah, jugava a futbol un contra l'altre, no?
1: No jugàvem a futbol, perquè a més l'Albert Rivera, el mamón, és que era el típic capità de l'equip de futbol americà de gris, saps? Val. Pues, de gris ell seria el Lorenzo Lamas. Vull dir, era perfecte, l'Escarós. Treia unes notes excel·lents, era molt guapo, jugava a waterpolo. Waterpolo, i estava bueno, superfort, i vull dir, li hagués demanat de sortir jo a ell. Però jo el vaig conèixer a l'institut, A l'escola no vam arribar a coincidir.
0: Que, Dani, una cosa, no sé si vius a prop dels estudis de la cadena SER a Madrid, però hauries de venir un altre dia perquè això no es fa. Jo vaig estar allí fins a la nit fent un guió català.
1: Ostres!
0: Ens l'hem ventilat, han sonat 4 cançons.
1: Ai, hòstia.
0: Un altre dilluns, quan sigui el Sant de l'Amparo, o quan sigui, torna, sisplau, que jo vull acabar el meu guió. Tinc moltes preguntes de la teva infància. Sé que tenies una àvia o tens una àvia a qui no pots fer riure mai. Tinc molta informació per aquí de la que hem de parlar. Compromete't ara en antena que tornaràs a venir un dilluns o un dijous.
1: Vinga, vale, sí, tornaré.
0: D'aquesta temporada,
1: Tornaré, ciutadans de Catalunya, tornaré. Però us estimo tant, que ho sàpigues, Jordi, que he dormit... No, jo visc molt lluny de Madrid, jo visc a la muntanya.
0: Ah, mira'l.
1: I a la muntanya, com la Heidi. A mi em desperten els ocellets. I sóc molt feliç a la muntanya. Però avui m'he agafat un hotel aquí... al costat de la SER per poder arribar a l'hora.
0: Uau.
1: Per vosaltres, pel llapis de memòria.
0: Passa'ns la factura.
1: Per Catalunya i pel Glenn Medeiros. Vinga, que soni.
0: Doncs va, per tancar molt ràpid, has de triar entre dues de les teves cançons que ara et proposo i tu em dius en quina tanquem el teu llapis de memòria. Ho podem acabar amb Song Chu, de Blur, o podem acabar-ho amb Have You Ever Seen the Rain, dels Creedence Clearwater.
1: Ai, ai, el papa o la mama. Ostres, què fem, JC, què fem? Blur o la... Sí? La Creedence? Vinga, la Creedence.
0: Vinga, acabem amb Creedence, pues que ja tenim una edat, home.
1: Com el gran Lebowski, la Creedence.
0: Doncs mentre va sonant de fons, deixa'm dir-te, Dani Mateo, que ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: No, el plaer ha sigut meu.
0: No, no ha sigut meu, molt, ha sigut nostre.
1: Molt bé.
0: Doncs t'esperem aviat, no cal que sigui la setmana que ve, deixa una mica que a l'hotel també vagi altra gent, i d'aquí un mes així et volem tornar a tenir aquí. I deixa'm també agrair als companys de la Cera Madrid que han fet possible aquesta connexió, és a dir, el Pablo Palacios i el Juan Carlos Fernández. Sí. I recordeu que la companyera del programa, l'Amparo Pérez a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, l'Oriol Vila a la web i un servidor, us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i us quedeu amb aquest tamasso de Blur.
1: Espera, para.
0: Digues.
1: Para, que al final, evidentment, clar, és que m'ha dit, li dic, JT, qual ponemos? I em fa, la 2, i clar, jo he pensat, la Creedence. No, Song Number 2 de... vale, no ho havia entès. De Blur, vale, doncs pues amb la de Blur.
0: També t'he
1: de
0: dir una cosa, el nostre tècnic ja havia posat la de Blur, el Manel Saiz.
1: Sí.
0: No sé, hi ha hagut aquí una connexió entre tècnics que tu i jo no teníem res a veure.
1: Hòstia, el Manel, em penso que el conec.
0: Home,
1: també.
0: Home, i tant que el coneixes, d'Ona Catalana.
1: Hòstia, Manel! Però què fas, guapo? Oi, perdona, va. Bueno, tornaré només...
0: Torna.
1: I més he de tornar i aniré a Barcelona per fer-li una abraçada al Manel.
0: Val, també. Mira, quan vinguis a Barcelona et passes per aquí i ara tanquem amb Song Chu i tanquem ja perquè Carles Francino està aquí escalfant a la banda i comença la ventana. Un petó ben gran, Dani.
1: Una abraçada per tots. M'ho he passat molt bé. Adéu, guapos.

0: Això sí, altres jugadors van estar a l'alçada de Borja. També es van atrevir a agafar el micròfon, com Marc Pubill, Pedro Porro, Zubimendi, que va cantar el mític Waka Waka, i fins i tot el propi Luis de la Fuente, que va entonar, i dic entonar sent una miqueta optimista, el Quijote de Julio Iglesias.
1: Capitán de un velero que no tiene mar.
2: Això ens passa molt, l'Anna Paret, què tal,
3: bon dia. Bon dia, s'agraeix l'autenticitat de Nela Fuente.
2: Exacte, i això ens passa de vegades al karaoke quan hi anem, no? Que tu et penses que estàs cantant bé quan anem amb la redacció i després, quan veus el vídeo, és mortal.
3: Els vídeos fan molt mal, però s'agraeix a Luis de la Fuente perquè els perfils baixos no agraden a la festa. Es necessita gent com de la Fuente que es posi a cantar.
0: Sí, també va fer el seu show Cucurella, no només va ser de la Fuente, però ell va cantar una cançó de Duki, un argentí, en la qual diu «Hoy celebramos si mi equipo salió campeón». No sé com els haurà sentat els subcampions, però s'ha de dir en defensa de Cucurella que ja va entrar amb aquesta mateixa cançó a l'Eurocopa, per tant, en principi no és res personal. Un Cucurella, això sí, que no va marxar sense els seus ja clàssics versos. En clau Barça vam tenir una mica de tot. Alguns no ens van sorprendre gens, com Pedri, que va triar una cançó de Quevedo, un cantant canari com ell, Ferran Torres, que com no podia ser d'una altra manera, va sortir amb la versió del Tiburón, de Henry Méndez, o Lamine Yamal, que va fer ballar a tothom amb els seus passos mítics de I que fue.

0: La sorpresa de la nit, això sí, ens la va deixar Pau Cubarsí, qui, a diferència del que un es podria pensar, no va triar els Oques Grasses, no va triar Charango, ni la Ludwig van.
1: Això cosa sorprèn,
0: que hagués sigut bastant divertit de veure, he de dir, m'hagués encantat.
2: Cibeles,
0: 2 milions de persones, hagués sigut preciós escoltar Oques Grasses, però Cubarsí es va decidir per un clàssic com és aquest. Ball molt divertit, per cert, amb el que va entrar Cubarsí.
2: Anava animat Cubarsí, tots en general. S'ha de celebrar com cal aquesta segona estrella. A mi em va sorprendre aquesta elecció de Rafael per Pau Cubarsí.
1: Home, com a mínim amb la personalitat no li va.
0: No.
1: Però mira, ens va enganxar per sorpresa.
2: Nosaltres, el que t'hi jugues, la cirereta del Mundial, la volem posar amb el Macià i el Pep, que avui han vingut aquí a veure'ns el que t'hi jugues. Què tal, com esteu?
3: Bé, molt bé.
4: Molt bé, molt bé, gràcies.
2: Que sou els que vau encertar la porra que vam fer el que t'hi jugues de diumenge, el que t'hi jugues de la final entre Espanya i Argentina. Vau encertar aquest 1-0 i heu guanyat Anna Palet. Com la vols batejar, tu?
1: Durant la transmissió la van batejar com la rèplica de la Copa, però el Sique Rodríguez ja es va encarregar d'ensenyar diverses vegades com treu bombolles des de la part posterior de la Copa, i ara és tota vostra, un producte d'importació de Portugal que us regala el Sique, i que vau encertar gràcies a imaginar-vos que acabaria 1-0.
4: Sí, sí, jo vaig posar la feina fent una porra durant els partits del Mundial, i des que vaig posar l'1-0, Espanya ha guanyat els partits, vaig emportar-me aquesta porra i la de Portugal, crec que va ser 1-0 també, i res, doncs, amb la superstició, doncs, posem sempre el mateix resultat.
1: I ara, Pep, aquesta copa on la guardaràs?
3: Bé, suposo que a la meva habitació.
1: Molt bé, doncs escolta, un regal que queda palès que l'hem de donar als seus guanyadors.
2: I ens deies, Macià, que us fem molta companyia al que t'hi jugues, que t'agrada escoltar-nos cada dia.
4: Sí, sí, a vosaltres, en general a Ràdio en Català, trobo que els que passem moltes hores al cotxe ens feu molta companyia i ens feu que la feina, les hores que es passem a la carretera, doncs, siguin una miqueta més light, no sé com explicar-ho.
2: Des d'on heu vingut avui? Des d'on ens escolteu normalment?
3: Normalment ens escoltem al cotxe.
2: I on viviu? Des d'on veniu avui?
3: Des d'un poble de Valls.
2: Com es diu el poble?
3: Picamoixons.
2: Doncs una salutació per tots ells. Pep, ara estàs de vacances, no? M'explicaves?
3: Sí.
2: Bueno, has de descansar molt, que comences primer d'ESO al setembre?
3: Sí.
2: Mare meva, doncs ja et pots preparar, eh? Segurament amb aquesta copa i amb aquesta copa de bombolles, rèplica de la Copa del Món, com li vulguis
1: pràcticament
2: dir...
1: Pràcticament igual, deia el Sique.
2: Seràs l'enveja de tota
1: original.
2: La teva classe, eh?
4: Doncs res. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, Macià i Pep, per acompanyar-nos aquí al Que t'hi jugues. En aquest dimarts és, com diem, Anna, la nostra cirereta del Mundial. Ha estat l'enveja de tots a la redacció, que ho sapigueu aquests dies.
1: L'he hagut de protegir perquè molta gent volia obrir la copa i fer volar les bombolles, però quedava clar que el regal era per vosaltres i, per tant, doncs ja el teniu a les vostres mans.
4: Moltes gràcies, ens agrada molt.
2: Doncs gràcies, Pep i Macià. Espero que gaudiu del programa.
4: I tant que sí. Que t'hi

0: oficial el fitxatge de l'alemany Karim Adeyemi, la segona incorporació pel tercer projecte de Hansi Flick al capdavant del Barça. Porta ja uns dies per aquí, per Barcelona, però encara no s'ha fet oficial aquest fitxatge d'Adeyemi. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Per què el Barça, Santi, ha triat Adeyemi? Quins són els motius que han acabat convencent a Deco i a Hansi Flick?
1: Doncs mira, primer de tot perquè és un jugador versàtil que juga bé a totes dues bandes, asseguren fons del club. Segon, perquè és un futbolista que estava tancat de manera gratuïta per l'any vinent, però els últims sis mesos ja no havia jugat gaire i aquest any jugaria encara menys. I aleshores consideren el club que pagar 22 milions d'euros fixes més 7 en variables per aquest futbolista de 23 anys, doncs és una bona operació. Es paga per sota del valor de mercat del futbolista. I tercer, perquè et cobreix en cas d'algun imprevist. Què pot ser un imprevist? Rafinha, per exemple. No està previst que surti aquesta temporada. El club vol a Rafinha i Rafinha no ha transmès al club que vulgui marxar, però entra ja a la trentena. Si d'aquí una, dues temporades, doncs Rafinha decideix fer les maletes i marxar a un altre club o una altra lliga perquè el seu valor o el seu potencial com a futbolista doncs es veu minvat, doncs ja tens coberta la posició. Un altre imprevist qui pot ser? Ferran. Ja vam explicar com estava ahir la situació. El club no ha arribat absolutament res del Paris Saint-Germain. El Barça li vol oferir la renovació a partir del setembre per un tema de fair play, però si arriba i diu escolta, vull marxar, doncs no és la intenció del club, però també tens coberta la posició. Per aquest motiu, el Barça es llença a per Adeyemi i el fitxa, un futbolista que tenia tancat gratis per l'any vinent, però que l'acaba contactant per 22 fixes més 7 en variables.
0: Doncs aquesta és la informació que ens aporta el Santi Ovalle. Ara de seguida anirem cap a l'aeroport perquè el Nil Solà estava pendent de l'arribada del president del Barça, Joan Laporta, a veure què ens pot explicar. Abans, Santi, una de les sorpreses d'aquest Mundial, tot i que ara ja sembla que va ser fa segles, van ser les declaracions de Julián Álvarez afirmant que el millor per ell seria sortir de l'Atlético. Ja hem anat explicant aquests dies que l'oferta que el Barça havia fet per ell deia al Barça que no era una oferta eterna, una oferta infinita, i vam escoltar també la setmana passada la contundent resposta de l'Atlético de Madrid en veu de Gil Marín.
2: La voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
0: L'Atlético manté aquest no rotund a vendre Julián al Barça, Santi, però ara que ja ha acabat el Mundial, què és el que passa amb el jugador argentí?
1: Doncs ho va dir Laporta a l'última entrevista que li vam fer pels carrers de Times Square a Larguero. L'oferta és vigent fins a final de mes. És una mesura de pressió de cara a la negociació amb l'Atlético de Madrid. No hi ha resposta a la primera oferta de 100 milions. El Barça considera que és bona, però es pot tornar a parlar i incrementar la xifra. L'última xifra que ens van donar era de 120-130 milions al voltant entre fixes i variables, tal com està la posició de l'Atlético de Madrid, i amb les declaracions de Gil Marín sembla improbable que el venguin per aquesta quantitat, i haurem de veure quin és el següent pas del jugador. Si el jugador decideix forçar la màquina i declarar-se en rebel·lió, o si opta per seguir una temporada més a l'Atlético de Madrid. És una incògnita, però el que sí sabem, i això és un fet que asseguren des del club, ho va fer el propi Laporta, és que a finals de mes caduca aquesta oferta, 100 milions d'euros a pagar en 6 terminis.
0: I Santi, en clau de la confecció de la primera plantilla, a l'espera del que pugui passar amb aquestes arribades o possibles sortides que ara ens comentaves, de qui hem d'estar pendents del filial de cara a la pretemporada de Hansi Flick?
1: Hem d'estar pendents de Tomi Marquès, serà l'home que farà de Marc Casador si Marc Casador acaba sortint, plena dinàmica de primer equip, i hem d'estar pendents, a part dels que ja sabem, els Toni, els Guille Fernández, són futbolistes de molta qualitat, Ibrahima Diarra, que també està fent aquesta pretemporada, al club ens diuen l'home que estarà en dinàmica a cavall entre Barça B i primer equip a priori, abans de començar la pretemporada, o pràcticament amb una setmana de pretemporada, ha de ser Brian Fariñas, un futbolista que tenia opció de sortir al Girona, però que finalment es queda al Barça, i el club diuen que és un futbolista que trepitjarà bastant el primer equip aquesta temporada.
0: Doncs apuntem aquests noms, Tomi Marquès i Brian Fariñas, ja ens ho anava apuntant el Nil Solà aquests dies, que de fet va ser el propi Hansi Flick qui va decidir que s'aturés aquesta sortida al Girona perquè el volia veure durant aquesta pretemporada. I Santi, s'espera algun moviment més?
1: L'estiu és molt llarg. S'espera algun moviment més? Si no hi ha sortides, no. Necessita que hi hagi sortides per buidar plantilla. A partir d'aquí, en funció del que surti, veurem què entra. La posició del central al Barça no la deixa del tot de banda, però Flick no vol. Flick vol el davanter. Central diu que en té prou amb Gerard Martín. La direcció esportiva en té de mirats. El que més agrada és Bastoni, per suposat, però en té d'altres. Però no. Flick diu que no el vol i, per tant, de moment no es mou. Una altra cosa és si sortís Araujo. Araujo, creuen al club que si té una conversa amb Hansi Flick i veu que juga poc, creuen que pot sortir. A tot això, consultat l'entorn de Ronald Araujo més d'una vegada sobre aquest tema, diuen que té contracte fins 2031 i que no té cap mena d'intenció de sortir del Barça. Per tant, si no hi ha una sortida estranya i que no esperem, doncs el davanter i poca cosa més.
0: Doncs veurem què és el que acaba passant en aquest mercat del Barça. Ara el Santi ens en feia un mapa. Santi, ara sí, a descansar. Moltes gràcies.
1: Adeu, Helena, que vagi bé.
0: Com us deia, tenim el Nil Solà a l'aeroport de Barcelona. Nil, què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Has estat pendent de l'arribada del president Joan Laporta, que arribava ja com a quasi campió del món, ell també, perquè ha estat vivint aquests últims dies amb la selecció espanyola.
3: Sí, a més ha dit públicament en diverses ocasions que recolzava, ha arribat cansat després d'aquest vol, ha sortit pràcticament dels últims d'aquest vol, on precisament, com a curiositat, també hi havia Gerard Piqué, acompanyat per Alejandro Echevarria, on Laporta amb cara cansat, que no ha volgut fer massa declaracions. L'únic que ens ha dit és que està molt orgullós de que hi hagi 8 campions del món que juguin al Barça, i també ens ha explicat que demà el Barça farà la presentació oficial del fitxatge de Adeyemi.
0: Demà serà aquest l'oficialitat del fitxatge de Adeyemi avui, Nil, per presentar-ho ja de cara a demà, a veure si el Barça té a bé fer-ho en horari que t'hi jugues. No sé si pots moure fils aquí, Nil.
3: Ho hem intentat, però em sembla que la cosa anirà per una mica més tard. També, precisament en aquest sentit, les arribades està per tancar, de fet hi ha un acord verbal amb el Bruges per l'arribada de Jesse Bisibu, aquest futbolista extrem que ja fa setmanes que el Barça tenia pràcticament acordat. Faltava que arribés aquest acord final amb el club, amb el futbolista ja el tenia. És un futbolista que, en principi, pel que ens expliquen, ve a fer una mica el paper que tenia Roni Bargis, una aposta de futur. El traspàs anirà al voltant dels 10 milions d'euros, 8 milions i mig en fixes, una part en variables, i a més el Bruges guardaria un tant per cent, al voltant del 20% d'una futura venda.
0: Doncs Karim Adeyemi, que serà el següent a apuntar aquest tercer nom de Bisibu, que, com diu el Nil, està a punt també de tancar la seva incorporació al Barça. Nil, estaves pendent de l'arribada de Laporta, també han d'arribar la resta de campions del món, la resta dels mundialistes.
3: Sí, ens quedarem aquí de guàrdia a l'aeroport per si de cas. Ens diuen que la nit ha sigut extremadament llarga.
0: Em consta
3: de bona font que porten diverses nits molt i molt, molt i molt llargues. En el primer vol que arribava de Madrid no hi haurà cap dels futbolistes del Barça, però sí que està previst que el Joan Garcia, Eric Olmo i companyia en algun moment han de passar per casa després d'aquests pràcticament 2 mesos fora de Barcelona durant el dia d'avui. Evidentment no per entrenar, perquè marxaran de vacances tan bon punt posin el peu a Barcelona, i està previst que els campions del món es reincorporin el 12 d'agost, és a dir, el dimecres 12 d'agost, només 10 dies abans del debut inicial de la Lliga al Barça. És a dir, tindran molt pocs dies per preparar aquest debut. Recordem que el Barça debutarà el 23 al camp de l'Elx, després el 27 entre setmana, i el 31 d'agost juga els 3 primers partits de Lliga. Per tant, Hansi Flick haurà de fer mans i mànigues per poder tenir els futbolistes campions del món a la disposició. Insisteixo, el dimecres 12 està previst que reincorporin a la disciplina de l'equip.
0: Gràcies, Nil. Qualsevol novetat ja saps que... Ah, no, que t'has d'esperar per aquí, que jo ara t'estic acomiadant i has d'esperar per aquí, que tenim un protagonista quasi esperant el que t'hi jugues.
3: No m'ho perdria mai de la vida.
0: Exacte. Que... Ah, un dels teus amics, no? Podíem dir?
3: No. Sí, un bon amic.
0: Sí. Ah, has esborrat algun tuit o no?
3: Encara no ens està escoltant. No passa res, per això em va sorprendre molt que em contestés tan ràpid i que es disposés a poder parlar avui amb nosaltres.
0: T'estima, i ara ho comprovarem. De seguida el saludem. Abans, Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Reies, per aquí.
4: Home, fa gràcia.
0: Solde, ara parlàvem de Karima Adeyemi, de Jesse Bisiwu. Vas explicar ja fa uns dies, ens vas avançar aquí al que t'hi jugues, que per poder fer tota aquesta sèrie de fitxatges, el Barça aquest estiu necessitava diners i que els aconseguia, en part, gràcies a l'emissió de bons, que de moment ha estat de 105 milions d'euros. Es va fer oficial ja aquesta primera part divendres passat.
4: Sí, ja vam explicar que el Barça necessitava aquests diners i que faria una emissió de bons per valor de 210 milions d'euros. S'han fet els 105 primers i els 105 següents seran aproximadament cap al mes de novembre. A 10 anys, és la mena de deute a 10 anys, que el Barça va anar tornant amb un 5,14% d'interès. I per què es fa així, no? Per què es fa amb dues tongades? Per què ara 105 milions i després 105 milions més? Doncs mira, ara principalment 105 milions per tresoreria de mercat, és el que dèiem, necessita el Barça un avançament d'aquests diners dels drets televisius per afrontar el mercat de fitxatges. Ara no necessiten més que aquests 105 milions i per això seran més aquests bons per 105 milions d'euros i els altres 105 milions seran cap al mes de novembre amb la previsió d'altres tipus de despeses ja més vinculades també a l'Espai Barça. Mm-hmm. Pel retard, els retards de l'Espai Barça, per accelerar una mica més. No té res a veure aquesta emissió de bons, aquests 105 milions que hi haurà al novembre, amb la petició que se li farà als socis del Barça de manera extraordinària perquè el Barça pugui tenir entre 300 i 400 milions d'euros més per gastar a l'Espai Barça, per demanar com a préstec i per gastar l'Espai Barça. No té res a veure.
0: És a dir, que són 105 milions addicionals.
4: Correcte.
0: Al que es demanarà en aquesta assemblea, sí, extraordinària.
4: I es fa partit, doncs, ens han explicat, per raons purament financeres, perquè això és deute i genera interessos, i ara mateix el Barça només necessita aquest estiu aquests 105 milions i no vol demanar els 210 perquè hi haurà més interessos i no vol començar a pagar interessos d'uns diners que a dia d'avui no necessita. En necessitarà a partir del mes de novembre. Això, hi ha hagut una certa polèmica els últims dies, fins i tot ha arribat a dintre el club i ens ho han explicat així, de gent que diu que, ostres, es demanen 105 ara i 105 més tard per evitar l'assemblea, per evitar passar per l'assemblea.
0: Haver-hi de consultar, no?
4: Exacte, perquè a partir del 10% del pressupost anual del Barça s'ha de passar per assemblea el que demanis de deute. El Barça, en el cas que fes 210 milions d'euros, seria més del 10% del pressupost i hauria de passar per assemblea. Uh-huh. Doncs ens diuen que no és així, que quan s'emetin aquests 105 milions del mes de novembre se sumaran els 105 milions actuals i evidentment sí que hauran de passar per assemblea. És a dir, encara que es faci en dues tongades, haurà de passar per assemblea igualment. Tant si es fa amb 210 milions ara, com si es fa aquesta part partida de 105 ara i 105 al novembre.
0: I serà en una altra assemblea extraordinària?
4: Ja ho veurem. No està clar si serà a l'assemblea extraordinària de finals d'agost o principi de setembre, on es parlarà precisament d'aquest tema de l'Espai Barça, d'augmentar el finançament de l'Espai Barça en 300 o 400 milions d'euros, o si es farà ja a l'assemblea ordinària del mes d'octubre. No, encara s'ha de parlar en junta directiva, això.
0: Doncs veurem quan és quan ho consulta el Barça, però ens explica l'Adrià Soldevila els motius que hi ha amb aquesta divisió que ha fet el Barça amb l'emissió de bons, que ja us vam explicar, que ja n'ha rebut els primers 105 milions i els propers arribaran el proper mes de novembre. Gràcies, Solde.
4: Fins ara.
0: I 27, seguim endavant al Que t'hi jugues. Us parlàvem ara amb el Nil, del protagonista que ja ens espera, perquè per parlar de qui és Karima Adeyemi, conèixer una mica més el nou fitxatge del Barça, falta d'oficialitat que serà en les properes hores, com us expliquem. Al Que t'hi jugues volem parlar amb un futbolista que ha estat company seu al Borussia Dortmund durant les darreres dues temporades. És Jan Couto. Jan Couto, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida por Alemania?
5: No, muy bien. Entrenando aquí en pretemporada, dando duro.
0: Dando duro, supongo, con estos primeros entrenamientos. Has coincidido dos temporadas, ahora lo decíamos, con Karima Adeyemi en el Borussia. ¿Qué es lo que pueden esperar los culés de él? Explícanos qué tipo de jugador es, a los que tampoco lo hemos visto tanto.
5: Bueno, Karim es un chico que yo jugaba siempre por la banda derecha con él, entonces nos coincidimos muy bien, teníamos una conexión muy buena. Bueno, es un jugador súper rápido, es que es muy rápido, increíble la velocidad que tiene. Un jugador de uno para uno, que hace buenos regates, tiene un tiro muy bueno con la pierna zurda. Y bueno, es un chico que siempre te va a explorar los contraataques y es un jugador de velocidad. Entonces creo que para su velocidad es un diferencial muy grande comparado a otros jugadores. Entonces creo que va a agregar mucho a cualquier equipo que vaya y ahora va al Barça, entonces creo que siempre va a ayudar.
3: Jan, decías ahora que jugaba siempre por la derecha contigo, dos jugadores súper rápidos por banda derecha, pero claro, en el Barça Flick utiliza muchos futbolistas, los cambia de posición. ¿Crees que su posición ideal es de extremo derecho, pero lo ves jugando en otros sitios, o crees que su mejor rendimiento, sin ninguna duda, es en la derecha?
5: No, él también jugó por aquí, por otro lado, por la izquierda. Es un jugador que puede jugar por la derecha y por la izquierda. Creo que no cambia mucho. Creo que por la izquierda va más por su pierna izquierda, porque es la mejor, y ahí va a explotar más su pierna buena. Pero creo que ya jugó aquí, creo que contra Barça jugó, sí, en la izquierda, en cuartos de finales, de casi 2 años ya, y jugó por la izquierda. Entonces contra Bayern también, esta última temporada jugó por izquierda, entonces hace los dos lados muy bien.
0: Y Jan, ¿lo ves adaptándose al esquema de Hansi Flick, a este juego tan ofensivo del Barça?
5: Yo creo que sí, es un delantero, entonces yo creo que cualquier delantero tenga calidad para hacerlo bien. Aquí ha hecho muy bien en Dortmund y tiene un potencial muy, muy grande, aún es joven, entonces creo que tiene la calidad para estar en Barça.
3: Estamos hablando de un futbolista, Jan Couto, que conoces a la perfección la Liga Española y también la Bundesliga. ¿Crees que para sus cualidades, las de Adeyemi, le puede venir bien a jugar en España?
5: Bueno, sí que son ligas diferentes. Aquí hay mucho más contacto, mucho más la parte física. Pero yo creo que como es un jugador diferencial, que tiene mucha velocidad, regatea bien, chuta bien, creo que no va a ser un problema. O sea, al revés, va a ser un jugador que va a sumar mucho. Y bueno, yo deseo toda la suerte del mundo. Espero que vaya todo bien con él ahí.
0: Jan, ¿has podido hablar con Karim estos días? Él llegó a Barcelona hace unos días, está aún esperando que se haga oficial. No sé si has podido hablar con él o antes de que viniera para Barcelona pudiste hablar con él cuando aún estaba en Alemania.
5: Bueno, hablamos el último día antes que fuera a viajar. Nos despedimos aquí con él. Pero no tuve que hablar mucho porque, bueno, hay mucha gente para despedir. Pero yo deseo suerte para él y dice que ahora tienen que aprender español.
3: ¿Cómo lo ves con el español? ¿Le va a costar o no? ¿Le podrías ayudar un poco, no?
5: Bueno, dentro de los 2 años que estuvimos juntos, hacemos un poco de broma en español, así, y un poco en portugués también, de Brasil. Pero creo que va bien, a ver si él puede aprender. Y yo digo, ahí también que tiene que aprender catalán.
3: Claro que sí.
5: He hecho una broma, bueno.
0: ¿Hacíais broma estos 2 años, Jan? Porque él ya tenía en mente venir a jugar aquí a Barcelona, a la Liga Española.
5: No, yo creo que en su momento, ahí a 2 años atrás y la última temporada, creo que bueno, él estaba focalizado en Borussia y estábamos muy, muy centrados aquí, yo y él, y bueno, hacemos broma porque yo hablo bien español, entonces había otros chicos también, Aaron, que ahora está en Chelsea, entonces hacemos un poco de broma. Es un chico que, ya te digo, que siempre está de broma, un chico muy feliz, y bueno, eso que me encantaba, y tenemos una conexión muy buena por eso, por ser un chico muy alegre y feliz, por eso siempre estamos juntos haciendo bromas y disfrutando.
3: Precisamente te iba a preguntar por esto, Jan, porque es un vestuario del Barça que son la mayoría de futbolistas muy amigos, jóvenes, tú que tienes la misma edad de Adeyemi. ¿Cómo es él como persona? No solo en el fútbol, en el campo, lo conocemos ya algo más. ¿Cómo es fuera, en el vestuario y en la vida?
5: No, es un chico de familia, bueno, tiene su mujer, tiene la gente que siempre está con él, entonces es un chico muy centrado, sí, siempre está en familia. Y un chico también que, como acabas de decir, que hace muchas bromas, un chico feliz, alegre. Y bueno, creo que irá bien. Conozco también muchos jugadores de Barça que tienen la misma, digo, personalidad, ¿no? De ser feliz, de hacer hacer bromas. Tengo un amigo ayer que es muy buen amigo mío. Entonces creo que se va a dar bien. Ojalá que pueda aprender bien el español para la comunicación, pero creo que inglés ahí también no será un problema, porque creo que toda la gente habla inglés también. Y bueno, creo que irá bien, sí.
0: Y seguro, Jan, que con el sol, este carácter alegre aún será más.
5: Ya, creo que será disfrutar mucho de Barcelona.

0: zona de la Costa Brava, también de Cataluña, que tú te lo conoces muy bien.
1: No, que pueda disfrutar las playas, que bueno, ahí son de locos. Es un sitio muy bonito, la Cataluña toda. Y bueno, que pueda disfrutar, aún es verano ahora, que pueda tomar un poco de sol y que disfrute, porque aquí en Dortmund la verdad que hace mucho frío, ¿eh?
2: ¿Sigues al Girona, Jan, desde Alemania?
1: Sí, sigo. Una pena que bajara ahora a segunda. Me quedo triste por el club porque, bueno, a dos años hicimos una temporada muy buena, estaba en Champions. Creo que tenían todo para seguir creciendo como club. Pero bueno, cosas pasan, el fútbol es duro a veces. Y bueno, quedo triste por el club y por las personas que trabajan ahí, porque sé que cambia mucho la vida, principalmente la gente que trabaja ahí. Y bueno, deseo que ahora puedan subir ahí la próxima temporada, que haga una buena temporada para estar otra vez en primero, que es ahí su sitio.
2: Ojalá sea así, que el Girona vuelva pronto, como dices, Jan Couto, a primera. Muchas gracias por habernos acercado un poco el perfil de Karim Adeyemi, el nuevo jugador del Barça, y para ti, mucha suerte para el futuro.
1: Muchas gracias, gente. Hablamos, ¿eh? Venga, suerte.
2: Jan Couto, el que t'hi jugues, qui va ser defensa del Girona, ha compartit dues temporades al costat de Karim Adeyemi, i amb ell hem volgut conèixer una mica millor el que us hem dit, que en les properes hores ja serà oficialment nou fitxatge del Barça. 12:36, anem a repassar les notícies més importants del dia.
3: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
2: Avui amb la Laia Pujals. Laia, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal, Helena? Bon dia.
2: Comencem amb l'Espanyol, que ha registrat 6.000 abonats més que la temporada passada i ja supera els 33.000 socis.
4: El Club Blanquilblau ha donat avui les xifres actualitzades de la campanya, que es va obrir el 15 de juliol. La xifra d'abonats supera els 28.000, 6.000 més que fa un any, com deies, Helena, el qual suposa un increment del 25%. També creix el nombre de socis, que l'any passat era de 26.000 i que aquesta temporada també supera els 33.000. Encara en clau espanyol, els de Manolo González juguen avui el seu segon partit de pretemporada després de guanyar l'Olot per 0-3. Serà contra el Pau Futbol Club, un equip de segona divisió francesa, al Municipal de Peralada, a 8:15.
2: La FIFA investigarà el comportament de l'Argentina després de la final del Mundial.
4: Segons Sky Sports i The Times, la comissió disciplinària valorarà obrir un expedient sancionador als jugadors argentins que després del xiulet final van tenir una actitud violenta. Concretament, Leandro Paredes, Nahuel Molina i Ayala, que forma part del cos tècnic d'Scaloni i que van tenir una enganxada amb Gavi i Eric García després del xiulet final. La FIFA també tindrà en compte l'actitud dels argentins en el moment en el que Rodri va aixecar la Copa del Món.
2: Seguint en clau mundial, l'Ajuntament de Los Palacios i Villafranca, Sevilla, entregarà avui a Fabián i a Gavi el seu pes en quilos de tomàquets.
4: Sí, després de guanyar el Mundial i de la celebració ahir a Madrid, tots els jugadors nascuts a Los Palacios rebran avui l'homenatge al seu municipi. A l'acte també participarà Jesús Navas, i després de firmar el llibre d'honor es pesarà als futbolistes i se'ls regalarà aquest mateix pes en tomàquets cultivats al poble. Un ritual que l'Ajuntament fa sempre en homenatges esportius. També està previst que els futbolistes vegin el model de monument que l'Ajuntament vol instal·lar en honor a tots tres.
2: A la Lliga F, el Badalona anuncia el fitxatge de Mirari Uri, el cinquè reforç de la temporada.
4: La davantera de 23 anys deixa la Real Societat després de 8 anys per incorporar-se al cos tècnic de Marc Ballester. Mirari ha sigut campiona d'Europa amb la sub-19 i del món amb la sub-20, i com deies, és el cinquè fitxatge del club després de la incorporació de Vicky Losada o Txell Font.
2: Molt interessant el projecte del Badalona Woman per aquesta temporada, i el Tour de França encara avui la seva 16a etapa. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buen día, ¿qué te jugas? Saludos desde el Tour de Francia, 16ª etapa, la única contrarreloj individual de la carrera, 26 kilómetros entre Evian-le-Bain y Tonon-le-Bain, con un puerto de segunda en el kilómetro 9, crono exigente, con Tadej Pogačar como intratable líder, tiene 5 minutos sobre el segundo clasificado, Remco Evenepoel, y 5:58 con su compañero, el mexicano Isaac del Toro, el mejor español, Juan Ayuso, es el sexto a 7:28, es decir, a minuto y medio del podio. Principales horarios de salida: comenzará a la 1 de la tarde, pero a las 5:05 saldrá Ayuso, 5:11 del Toro, 5:13 Renko, 5:15 último en tomar la salida, el maillot amarillo Tadej Pogačar.
3: Al kiosk del Marcos.
2: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. Nos vamos a Italia y buscamos en la portada de la Gaceta dello Sport, parte superior izquierda, recuadro. Guardiola, ahora o nunca más, se lee allí. El brief de Maldini: si Pep dice no,

0: El nuevo seleccionador de Italia es Pirlo. Luego, ya en la página 6 y en una amplia información firmada por Guglielmo Bucheri, se explica que Maldini, el nuevo director deportivo de la Federación Italiana, y Leonardo, su ayudante, viajaron este pasado fin de semana a Barcelona para intentar convencer al ex técnico del Manchester City. Parece lejos de alcanzarse un acuerdo, dice el periodista, recordando las dificultades económicas que tendría la Federación para ofrecerle a Guardiola un sueldo acorde a su talento, historia y posibilidades.
1: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
2: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba que t'hi jugues.
4: Gràcies al Marcos. Interessant, a veure què passa amb Guardiola, amb aquest ara o nunca que diuen des d'Itàlia, per veure si s'acaba convertint o no Guardiola en el nou seleccionador d'Itàlia. Ja sabeu que sempre ha dit Guardiola que li agradaria poder entrenar una selecció. Veurem si la seva oportunitat, si el seu tren és aquest que ara li proposa Itàlia. Ara sí, Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Helena? Bon dia.
4: Com estàs?
5: Doncs molt bé.
4: A xarxes encara hi ha vídeos d'aquells graciosos, no?, de tota la celebració d'aquesta matinada, d'aquesta nit a Madrid, que, com ens deia el Nil, ha acabat, crec, sí, que al matí, eh?
5: Ha acabat tard, Helena, i les xarxes a vegades deixen algunes proves, d'aquestes festes. I mira, Helena, avui et porto algunes publicacions que hi ha hagut aquestes últimes hores en relació a aquesta final del Mundial i al Campionat d'Espanya. Mira, Helena, ha fet un post molt bonic Iñaki Williams, el germà de Nico Williams, que ha fet un tuit i ha posat: hermano, has ganado el Mundial, has hecho historia, pero más allá del trofeo, gracias por esto. Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia. La veritat, Helena, és que és un post molt bonic.
4: Molt maco.
5: Iñaki Williams al seu Twitter, i al final acaba dient: te admiro, te amo, campeón del mundo, amb una foto de Nico Williams aixecant el trofeu de la Copa del Món. I clar, Helena, s'ha pronunciat Vinícius, perquè al principi del Mundial no hi havia cap jugador del Madrid amb Espanya, al final el Madrid va fitxar Cucurella durant el Mundial, i Vinícius l'ha felicitat i li ha donat la benvinguda. Enhorabuena y bienvenido, Cucu. Ho ha penjat al seu Instagram en una història, Vinícius Júnior.
4: És cert, Núria, que ja li va fer aquí una cançó,
5: sí,
4: El nostre Vinícius ja li va fer la benvinguda a Cucurella.
5: Ja estava oficialment beneït pel nostre Vinícius, ara també pel Vinícius de veritat. I Helena, una de les històries curioses que hi ha hagut a xarxes també aquestes últimes hores l'ha protagonitzat Joan Capdevila, que ha explicat un secret. Va dir que ell el 2010 va enterrar una moneda a la gespa just abans de començar el partit, la final a Sud-àfrica. Diu que ja ho he explicat moltes vegades, però que li va demanar a Marc Cucurella que fes el mateix abans de la final d'aquest cap de setmana, i ha penjat un vídeo, Capdevila, Helena, que Cucurella exactament ho va fer, va enterrar una moneda just abans del partit, i mira, va portar també sort a la selecció espanyola. Per tant, veurem ara si això es converteix també en una tradició.
4: Repetint rituals als dos laterals. Per cert, Núria, que m'avisaves abans que a la web de la FIFA es podia votar per l'11 ideal del Mundial, i ens ha sobtat una cosa, no?
5: Sí, perquè, clar, és un joc, no? Tu pots triar el millor porter, el millor defensa, el millor migcampista, el millor davanter.
4: Es pot votar avui fins a les 12 de la matinada.
5: Exacte.
4: Fins a les 12 de la nit.
5: Tens opcions per triar, és a dir, no pots triar tots els jugadors del Mundial, sinó que has de triar entre uns quants. I clar, Helena, sorprèn, perquè tu mires els centrals i no hi apareix ni Laporte ni Pau Cubarsí, que ha estat designat com el millor jove del Mundial. Doncs tu, si vas a triar els millors defenses del Mundial, Cubarsí no apareix ni com a opció. Helena, la veritat és que ha portat polseguera.
4: Coses aquestes de la FIFA que no s'entenen. 12:43, tram final del que t'hi jugues.
6: Amb força i sense por.
7: Entesos de papers?
6: Què t'hi jugues?
4: La final del Mundial va tenir per primera vegada un descans de mitja hora. Anna Palet, què tal? Bon dia.
8: Hola, què tal, Helena?
4: No sé si et va agradar a tu o no aquest descans estil Super Bowl.
8: Jo, com a espectadora, el vaig gaudir. Ara, té conseqüències que potser als experts en salut no els agrada tant.
4: Exacte, perquè més enllà dels motius comercials que hi poden haver-hi darrere i del show que diu l'Anna pels espectadors, Què és el que suposa pels futbolistes, Anna, haver de patir una pausa, un descans de més de 30 minuts?
8: Doncs bàsicament, Helena, augmenta el risc de lesió en els futbolistes a la segona part. Hi ha conseqüències fisiològiques en un descans de 30 minuts, com per exemple que els futbolistes perden la temperatura corporal, després de 15 minuts també perden activitat neuromuscular, cau la freqüència cardíaca i augmenta la rigidesa muscular. Tots aquests efectes fan que augmenti el risc de lesió quan arrenca la segona part. Això no ho dic jo, ens ho explica el Víctor Salas, exjugador professional i expert en salut i el rendiment.
7: Cuando llevas un campeonato compitiendo al máximo nivel para llegar a la final y con la musculatura después de una temporada totalmente maltratada, ¿no? Entonces lo que es un descanso de más de 30 minutos, pues bueno, al final de 100 de la temperatura corporal y sobre todo si no haces una activación neuromuscular 5 o 8 minutos antes de empezar para volver a poner el cuerpo tal como lo dejaste al final del primer tiempo, pues bueno, las consecuencias son que puede haber una pérdida de activación, una pérdida sobre todo de rendimiento en el que las fibras no van a estar optimizadas al máximo posible, incluso hasta hay riesgos de que en un sprint pueda llegar a lesionar, ¿no?
8: Per tant, quin seria el temps ideal pensant només en la salut dels futbolistes en un descans?
7: Pues no más de 10-12 minutos. Antes se calentaba mucho más que los 15-18 minutos que se calienta. Antes calentabas 30 o 35 minutos, que incluso perdías depósito de glucógeno para después tener gasolina a la hora del segundo tiempo. Eso es igual que en el descanso, no más de 10 minutos sería lo ideal, ¿no?
8: I, Helena, també han estat polèmiques aquestes pauses d'hidratació perquè en diversos partits del Mundial la temperatura era d'uns 20 graus, eren estadis amb sostre, per tant no afectava la calor de fora. També hi ha hagut, evidentment, temes comercials darrere d'aquestes pauses d'hidratació, i això és el que en pensa un expert com el Víctor Salas en salut i el rendiment d'aquestes pauses d'hidratació.
7: Yo estaría de acuerdo en que se hiciera una pausa de hidratación siempre y cuando hubiera 38 grados, se puede hidratar muy bien el cuerpo y no pararse 2, 3, 5 minutos, ¿no? En un minuto o en menos se puede hidratar el cuerpo o usar otras estrategias en las cuales los jugadores puedan, en un córner o en algo, coger la botella del portero y pegarle 2 o 3 buches, ¿no? Creo que se puede erradicar de esa manera y no por ello tiene que pararse el partido en el minuto 22 ese tiempo si realmente va a ser en contra de los intereses y la salud del futbolista.
8: I el Víctor Salas, que està en contacte amb futbolistes professionals, detecta un augment de les lesions musculars.
7: Cada vez hay más roturas, cada vez hay más lesiones. Están subiendo las altas intensidades y la velocidad y los futbolistas quieren ir a full, ¿no? En todas las competiciones, Champions, Liga, ahora Mundial. Ahí se ve la profesionalidad de cada uno de ellos. Y no solamente es el entreno, es el descanso, esos protocolos de hidratación, esa actividad neuromuscular, en la concentración, en no perder el foco.
8: Per tant, Helena, ja no és només un tema si el descans de la final ens va agradar o no que durés mitja hora, sinó que hi ha un risc real, en cas que això es mantingui i es continuï fent en més partits, hi ha un risc real en descansos tan llargs de mitja hora que s'exposin a més lesions musculars als futbolistes.
4: I després hi ha el tema dels jugadors que han de sortir a la segona part, que no poden pràcticament ni escalfar, com va passar l'altre dia, perquè no podien escalfar la gespa, vull dir, ho han de fer
8: als vestidors,
4: pels passadissos com poden, però surten sense haver fet ni una carrera, amb el risc que això també comporta per ells.
8: Sí, perquè el Víctor Salas també remarca la importància de no només escalfar, sinó escalfar bé. Per tant, si no pots utilitzar la gespa perquè estan desmuntant l'escenari de l'actuació, doncs ja veus que el gremi d'experts en salut i el rendiment, això de la Super Bowl, del descans, no els ha agradat gens.
4: No sé si això a Infantino li importa gaire.
8: No crec, la veritat, no el veig preocupat.
4: Gràcies, Anna.
8: A vosaltres.
4: Marxem cap a Badalona, perquè allà s'han sortejat fa uns minuts les semifinals, el quadre, vaja, de la Supercopa Endesa, que es disputarà a Badalona al setembre. Han quedat emparellats València contra Barça, la reedició de la final de la Lliga ACB, i la Penya s'enfrontarà a Baskonia. Això serà a les semifinals, com us diem, ja ha quedat sortejat tot el quadre, i tenim allà l'Asier Chaves, que està amb el Jordi Martí, el director esportiu de la Penya, valorant aquest sorteig. Què tal, Asier? Bon dia.
9: Què tal, Helena? Soc aquí a l'espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona, on avui s'ha fet el sorteig de la Supercopa Endesa, el sorteig que ha donat com a semifinals el Baskonia Joventut i el València-Barça, repetint la final de la, del play-off de la Lliga CB. I estic amb Jordi Martí, director esportiu de la penya. Jordi, què tal?
10: Molt bé, aquí estem.
9: Què et sembla aquest partit, aquesta primera semifinal?
10: Bueno, jo crec que, no, com diuen, no hi arriba fàcil ni difícil, no? Vull dir, és un partit en un moment que no sabem exactament com serà el Baskonia, no?, de l'any que ve, però bueno, un partit que agafarem amb il·lusió per veure el nostre equip, que també està molt renovat, i veurem com competim. L'altra eliminatòria, vull dir, també podríem haver tingut un altre rival, que també seria un equip nou de confecció, i bueno, no saps mai com queda això.
9: Dius que no saps com serà, no sabem encara com serà Baskonia, sí que va agafar en forma la penya, són diverses incorporacions que s'ha fet ja, la de la Provítola, Nogués, Suleimanovic, Àlex Reyes, què queda per arribar?
10: Bueno, el Chitam, que també hem anunciat ara, i bueno, ens queda la continuïtat del Ricky, que penso que la tenim allà, aviam si s'acaba de tancar, i després doncs dos jugadors més, un exterior i un interior més, que tot una mica per ordre, que ens encaixi tot el puzzle, però en principi estem contents amb la gent que hem incorporat, i bueno, veurem com després el grup queda més compacte o menys.
9: Tema Ricky, sou optimistes del club?
10: Sempre som optimistes, no? Jo crec que el Ricky té il·lusió per jugar, sempre hi ha més coses al darrere per intentar fer el club més gran, però bueno, jo crec que tard o d'hora crec que és un emparellament que ha d'anar junt.
9: Jordi Martí, moltes gràcies.
10: A vosaltres.
9: I sort en la Supercopa i sort en la propera temporada.
10: Moltes gràcies.
9: Doncs, Helena, és Jordi Martí, el director esportiu de la penya de la seva joventut, valorant aquesta eliminatòria de la Supercopa Endesa que es disputarà aquí a Badalona entre el 19 de setembre i el 20 de setembre, primera semifinal a la seva joventut Cosner-Baskonia, i valorant també el mercat de la penya amb aquestes arribades que ja estan confirmades, amb una molt important com és la Nico, sent positiu amb la continuïtat de Ricky Rubio i valorant molt positivament el mercat.
4: Doncs gràcies a Sier, i tant de bo es confirmin aquests pronòstics optimistes de la penya amb Ricky Rubio.
6: Què t'hi jugues?
4: I del bàsquet al waterpolo, perquè la selecció espanyola masculina començarà demà passat la Copa del Món a Sydney, debutant contra Austràlia als quarts de final. Ho farà aquest dijous a 9:45 del matí i amb la selecció. I tenim el Martí Juncà al costat del Bernat Sanahuja, jugador de l'Atlètic Barceloneta i també d'aquesta selecció espanyola abans d'aquesta Copa del Món. Martí, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Helena. Doncs sí, som aquí amb els jugadors de la selecció espanyola de waterpolo que disputaran aquesta Copa del Món a Sydney, i tenim aquí a Bernat Sanahuja. Què tal, Bernat?
12: Hola, què tal?
11: Com arriba l'equip en aquesta Copa del Món?
12: Com sempre, jo crec que amb moltes ganes. Portem unes quantes setmanes entrenant. La veritat que crec que estem en un bon moment. També és l'oportunitat per alguns jugadors de debutar, fer el pas a la selecció, que jo crec que l'equip està molt motivat i amb ganes de començar.
11: Perquè anava a dir això, arribeu en aquesta Copa del Món amb alguns jugadors potser importants que se l'han pres com una mica per descansar, potser com l'Álvaro Granados, i és una oportunitat també pels joves, doncs, de poder demostrar que són vàlids, doncs, per aquesta selecció, i vés a saber somiar en poder ser en els Jocs Olímpics d'aquí un parell d'anys o el Mundial de l'any que ve.
12: Sí, és com tu dius. Jo crec que Espanya hi ha bastant nivell, ja que en aquestes concentracions es veu que cada dos anys ja arriben jugadors nous, i alguns és com aquí a la Copa del Món es guanyen un lloc, i jo crec que és un bon escenari per demostrar que poden estar, que poden lluitar i competir amb els que portem més anys, i molt content.
11: Perquè, tot i ser una competició de potser més baix perfil, és una mica una mena d'assaig per lo que es poden trobar d'aquí un any o d'aquí dos anys, o també hi ha l'ambició de poder-la guanyar per demostrar que sou, doncs, els millors?
12: Òbviament, jo crec que tots quan anem a aquests campionats anem amb l'objectiu clar, que és guanyar-lo. Potser sí que amb aquestes baixes dels jugadors com l'Alberto, el Marc i l'Álvaro potser no ho tenim tan fàcil, però jo crec que si una qualitat té aquest equip és que té molt nivell, que poden haver-hi canvis i seguir mantenint el nivell molt alt, i jo crec que tenim opcions.
11: Perquè a més, segons World Aquatics, sou la millor selecció, sou les número 1, per tant, entenc que també hi ha aquest al·licient de voler seguir mantenir aquesta primera posició, no?
12: Sí, el rànquing és el que diu, que molt contents d'estar allà, i sí, com tu dius, són més motivacions, però com jo et dic, qualsevol campionat que anem, el nostre objectiu és guanyar-lo i aquest no serà menys.
11: I us veieu favorits?
12: No sé si favorits, sí que Espanya els últims anys porta molts anys estant a dalt, que sí que és una clara candidat a guanyar-ho tot, però també hi ha altres seleccions com Hongria, Itàlia, que també porten anys lluitant a dalt, que jo crec que és lo maco també del nostre esport, que els 8 equips de dalt sempre pot guanyar qualsevol i això ho fa més maco de veure.
11: I també, en el cas teu personal, seria una mena de, mira, tancar la temporada després de guanyar la Champions amb el Barceloneta, doncs també de tancar amb un títol, no? Posar la cirereta al pastís aquesta temporada.
12: Sí, i també tema selecció, potser a l'europeu no va anar com ens agradaria, i també és una forma de redimir-nos una mica, de demostrar que mereixem estar sempre per medalles i demostrar-ho.
11: Doncs l'objectiu total d'aquesta selecció espanyola, guanyar aquesta Copa del Món a Sydney i a partir d'aquí l'any que ve Mundial, d'aquí 2 Jocs Olímpics, amb també, evidentment, doncs, l'objectiu de ser aspirants a tot.
4: Doncs veurem quin és el paper que fa Espanya, la selecció masculina en aquest cas, que debuta dijous a Waterpolo, la Copa del Món, amb aquest Espanya-Austràlia. Demà ho farà la selecció femenina amb l'Espanya-Hongria. El Què t'hi jugues es va acabant. Ja sabeu que ara a l'estiu el fem fins la una del migdia. De seguida arriba la treva amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. Però avui a 9:15 del vespre torna a la graderia amb Núria Vilamala. Núria, que t'he saludat abans, però ara sí, fem-ho com cal, no?
5: Sí, avui torna a la graderia, Helena, i amb moltes ganes. És un estiu mogut, amb fitxatges al Barça. Encara arrosseguem alguna coseta del Mundial i amb moltes ganes d'agafar la graderia aquest estiu, sí, sí.
4: Durant aquestes setmanes, amb la programació especial de la cadena SER al Mundial, no hem pogut gaudir de la graderia. Avui ens hi tornem a posar. Ja tens preparat el menú per avui, Núria?
5: Mira, avui, Helena, he quedat amb el Fermín Suárez, perquè, home, clar, encara arrosseguem una mica temes del Mundial i farem una mica d'anàlisi en general de jugadors que li han agradat més, la selecció que l'ha decepcionat. Bueno, farem una mica de radiografia d'aquest Mundial, no només en clau Espanya, sinó una mica general amb el Fermín.
4: Doncs ja sabeu, des d'avui a 9:15 del vespre tindreu una cita amb la graderia de la Núria Vilamala i nosaltres ens hi tornem a posar demà a 12:00 al Què t'hi jugues. Moltes gràcies per escoltar-nos. Pep, Macià, us heu passat bé o no avui? Sí, els dos oients que han vingut a veure'ns avui al Què t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos i fins demà, que vagi bé.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
2: Jo, a Xeviot.
1: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
3: Home, és que a Xeviot són les botigues de Nubis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
4: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
5: Los hackers no necesitan tu contraseña. A veces les basta con compartir tu mismo wifi en hoteles o aeropuertos. Hola, soy Paco Nadal y siempre que viajo uso Surfshark VPN para navegar con seguridad. Protege tú también tu conexión. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra por ser oyente.
6: Anada Festival. Llegeu llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
7: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
6: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Seri Ser Catalunya.
0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: que falta una setmana per al meu aniversari, ho he de dir.
1: I... No, no diguis quan ens fa, sisplau.
0: Sí, sí,
1: no,
0: ho he de dir. No. Faig 23 anys.
2: Uau! Wow.
3: Em fa gran fins i tot a mi.
0: Així ve el tema. Així ve el tema. Vosaltres dieu, ai, que jove. Clar, perquè vosaltres sou més grans. Que jove, ja està treballant de lo seu. Sí, sí, vale, és veritat. Però quan ho parle en les meves amigues de la meva generació, no opinem el mateix. I si ja pense en els meus pares, o sigui, en la meva edat, la meva mare ja s'havia casat i tenia un pis.
2: Wow.
0: I jo faig una compra de roba i tarda 3 setmanes per a recuperar-me.
1: Clar, primer de tot, els oients, que jo tampoc sóc tan gran, encara m'hi sento jove, encara em sento eixerit i ben conservat, però sí que és veritat que han canviat molt les edats i a mi em passava que abans, quan veia una persona de la meva edat que tinc ara, potser tot
0: que
1: passa...
0: Són...
1: 33.
0: Molt bé.
1: Clar, veia una persona com molt gran. Per tant, prefereixo no preguntar-te què pensa l'Aitana o l'Amparo quan penses una persona de 33 anys, que a mi em passava quan tenia la vostra edat, 23 anys, per exemple, que pensava, buah, és una persona ja gran, major.
3: A mi el que em passa és que em veig petita, o sigui, jo en tinc 28 i n'hi ha coses tipus posar benzina al cotxe o aquestes coses que jo veig a la gent quan ho fa i és com, jo no puc fer això és d'adults, en plan, jo soc massa petita.
0: Clar, la cosa és, fins a quan podem considerar-nos joves? O sigui, quin és el límit? Perquè, per exemple, si pensem en la T jove, són els 30 anys, és a dir, 29 encara entres a la T jove, 30 no.
3: A Madrid, per exemple, és fins als 26.
1: I és relatiu perquè fa cosa de 10 anys la T jove era fins... i el carnet jove era fins als 25. Vull dir que els han anat ampliant. Crec que al principi fins i tot era els 20, 22, després 25, després 30. Què passa? Que la gent que abans tenia 29 no era jove i la gent que ara té 29, que és la mateixa edat, sí que ho és.
0: Jo crec que això també va molt relacionat en el nivell de vida que portem actualment. És a dir, no és que ara siguem més joves, més guapos i més forts que ho érem fa 20 anys. La cosa és que fa 20 anys igual teníem més possibilitats d'accedir a coses que ara, si no ens donen aixes ajudes de joves, no podríem. És a dir, no eres jove, eres precari. És
3: exacte,
0: un poc la línia. Perquè tampoc està malament ser adult, saps?
1: No.
0: Que és com, per què tenim tanta por a... Sí, sóc adult, no sóc jove, sóc adult.
1: Clar, jo crec que hi ha tres fases o tres aspectes que consideren la joventut. Jo crec, a veure si esteu d'acord amb mi. Una és el físic, com et sents tu físicament, perquè hi ha vegades que tens 20 i físicament estàs molt cansat, cansada, no tires.
3: Una merda.
0: Jo ahir tenia lumbàlgia, imagina't.
1: Sí, tenies un cotxe i no vas anar, que estaves destrossada. I hi ha gent en 35 que sí que està bé físicament i que sembla més jove. L'altre és, òbviament, un tema de l'edat, del que seria el número pròpiament, 20, 35, 40. I jo crec que l'altre són els fills o responsabilitats que puguis tenir, ja sigui una feina molt estressant, òbviament canalla, animals de companyia, tot això que pugui fer que tenir una responsabilitat ja no et consideres una persona lliure, que puguis fer el que vulguis i que et dona aquest punt de joventut.
0: Sí. De fet, li hem preguntat al Pau Casanovas, que és el president del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, quina és oficialment l'edat en què deixem de considerar-nos joves?
4: La Llei de Polítiques de Joventut del 2010 defineix en el seu segon article que s'entén com a persona jove totes aquelles persones amb edats entre 16 i 29 anys, tot i que deixa la porta oberta a que en mesures específiques es pugui ampliar aquest rang d'edat. I en el cas del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, en els nostres estatuts tenim fixats que entenem com a entitats juvenils aquelles formades per persones que arriben fins als 35 anys. Per tant, en el nostre cas, ampliem aquest rang d'edat dels 29 fins als 35 anys.
0: És a dir, encara, segons el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, encara pots considerar-te jove.
1: Ha començat que no, perquè 29 ha començat que no, després sí que m'he ampliat una miqueta i encara tinc 2 anys o un any i mig de joventut.
3: Bueno, ja el pots aprofitar, eh?
1: Sí.
0: Ja el pots aprofitar, perquè este pas...
1: Ja estic a... No. M'estic sentint ara fatal avui, entre la joventut i el d'això.
0: No, però és que és això, no està malament no ser tan jove.
3: Pot ser adult i posar benzina a les coses.
1: Però sincerament,
0: de fet...
1: jo em considero igual que la persona que era fa potser 10 anys, més o menys, òbviament.
0: Sí, però mira... La meva tieta sempre ha dit que dels 30 als 40 és l'edat que ella més ha gaudit, perquè ja tens l'experiència que t'han donat els 20, que és com, als 20 no saps qui eres encara, o estàs com mig descobrint, al 30 ja tens aquesta experiència, però continues físicament estant lo suficientment jove per aprofitar aquesta experiència.
1: Però són dels 30 als 40 de la seva generació, que és
3: exacte,
1: diferent, jo crec.
3: I és que també jo crec que un problema en anglès el que es diu els 20-something, que seria els 20 i algo, és com una edat superconfusa, perquè jo vaig amb amigues i algunes estan pensant en sortir de festa i en quina entrada s'han comprat pel divendres, i altres que s'acaben de comprar una casa i estan triant la millor rentadora. I tenim la mateixa edat.
0: És que aquest és un tema. També li hem volgut preguntar al Pau quins són els reptes que afronta actualment la joventut a Catalunya.
4: Avui dia, com passa a la resta de persones de Catalunya, no? El que veiem és que les persones joves, un dels principals obstacles que es troben per poder-se associar i per poder participar en organitzacions juvenils és la crisi a l'habitatge, perquè el que nosaltres estem observant, tot i que falten dades i volem aconseguir-ne, no? És que aquesta crisi a l'habitatge està fent que moltes persones joves no es puguin emancipar en els seus barris, en els seus pobles o les ciutats on han crescut, i això implica tota una sèrie de moviments demogràfics, no? Que dificulten molt que els teixits comunitaris de tots aquests barris i pobles es mantinguin. Aleshores, doncs, sumat a la crisi que implica no poder-se emancipar, no? Nosaltres també veiem que, a més, això està tenint un impacte, doncs, sobre la possibilitat de teixir comunitat i la possibilitat d'associar-se i de participar de la vida política del nostre país.
0: És que, clar, fer-se adult també passa per adquirir més independència, i si tu no tens recursos per adquirir aquesta independència, pots estar fins als 40 a casa sense haver posat una rentadora mai de la vida. És que, clar, és un
1: tema. Estic molt d'acord amb el que ha dit el Pau, que jo crec que potser et consideres ja el canvi de la joventut al punt adult al comprar-te o al tenir una propietat. Per tant, jo crec que ja mitja Catalunya o més és jove, i així s'hi sent, no?
3: Clar, perquè... que la gent amb 60 anys serà jove.
1: 50, 60 anys jove, i també amb aquesta mentalitat de no estar lligat a cap lloc ni a cap territori, òbviament.
0: Però també hi ha una tendència a englobar els joves com una sola massa, que sí, és cert que compartim moltes coses pel fet que compartim un moment vital, però també ens diferencien moltes altres. Per exemple, el nivell adquisitiu, és a dir, jo tinc amigues que no han hagut de treballar mai de la vida, que s'han centrat en estudiar, i està molt bé, però evidentment a les converses sorgeixen diferències de que, pues, i no pots sortir aquest dia, no puc sortir perquè acabo d'estudiar i me'n vaig a treballar, vull dir.
3: O inclús gent que, com que té pasta, es pot anar 2 anys a Austràlia mentre es pensa que fa amb la seva vida, i al final és com, bueno, si és que estic gaudint a Austràlia, carpe diem, i és com, bueno, carpe diem perquè t'ho pots permetre. Clar, no és dolent.
0: Que no és dolent, però hi ha una línia que et separa a tu i a mi, que mai podrem trobar tants punts comuns, tot i que les dues siguem joves.
1: I també depèn del teu ecosistema d'amics o amistats. No sé si vosaltres també potser teniu amics o amigues de 40 anys que hi pots parlar de tu a tu i que no sents aquesta diferència d'edat, o amb gent més jove, no? A mi em passa més amb gent més jove que pugui estar parlant amb gent de 22, 23, 20 anys, 24, el que sigui, i sentir-me que estem en el mateix àmbit, 100%. En el mateix rotllo.
0: Perquè depèn molt també de les referències que hagis tingut tu, de si has tingut germans grans, per exemple, la meva germana té 12 anys més que jo tinc moltíssimes referències de la seva generació, i no tantes de la meua, que si hagués tingut una germana 3 anys més gran que jo, o més petita, sí que el tindria.
3: Seria diferent.
1: Sol passar, quan es tenen germans grans, te'n deixes a tenir més edat de la que potser tindries per número, i al revés, quan tens un germà més petit, potser si t'hi fas més amb el seu grup d'amics, sembla que tinguis aquesta mentalitat d'una mica més jove.
0: I que també, parlant de joves, últimament se'ns ha criminalitzat molt, en el sentit de que sembla que totes les coses ara són culpa nostra.
3: No, i a més, jo crec que també com que el sistema ens deixa una mica a banda, perquè és com els adults no els diuen com sou el col·lectiu dels adults, saps? En plan, és com, és tothom. I en el moment de posar-nos en tots en el mateix col·lectiu, clar, és com dir, vale, tenim un problema amb els joves, l'hem de tractar, però està com... És això, o sigui, no ho veuen com algo superestructural que ens afecti a tota la població, sinó com és coses de joves.
0: És com, la Covid va ser culpa dels joves, ara l'auge de l'extrema dreta també ho és. És com, és evident que hi ha un problema, però també s'ha de veure per què existeix aquest problema i com ha arribat aquesta gent que, al final, les persones que els estan formant és gent adulta. És a dir, què està fallant per a que tinguem aquesta imatge dels joves? Igual és el que hem de mirar-nos una mica més i no simplement criminalitzar-los, culpabilitzar-los. Ja. Que hi ha gent molt jove, amb molt de talent i amb moltes ganes també de canviar les coses.
1: I és el que deies, no? Que a vegades el generalitzat tots els joves, és com si parlessis de tots els adults, totes les persones de més de 40 anys, estem parlant de, doncs, òbviament, milions i milers i milions de persones. Per tant, no té sentit, no? I ara que estàvem reflexionant, jo penso que també la joventut o el sentir-se jove és més una actitud que un número, no? Ara, mira, canvio el que deia abans sobre el número de fills, l'edat o el físic, sinó que al final és aquesta actitud que tens, que pots tenir 20 anys sentint-te jove, en 40... Tampoc no s'ha de passar,
0: no,
1: perquè
0: matitzar,
1: hi ha gent que té 55 anys...
0: Després et veus el papa fent el 6-7, tampoc cal.
1: Tampoc
0: és a dir,
1: cal, sí. Sí, tampoc
0: cal. Per favor,
1: cal.
0: Assumim les coses.
3: No, sí. I també va molt amb l'època. O sigui, ahir que parlàvem de Cuéntame, l'àvia de Cuéntame, l'Hermínia, tenia com 70 anys i semblava una dona de 104 anys als 60, i era una dona de 70 anys, és la Meryl Streep.
1: Totalment. És que fort la via de Cuéntame, perquè va començar ja sent una àvia, però va estar 40 anys, no sé quan.
0: Exacte.
1: Que no està aguantant.
0: I la cosa és que també, com que ara som més temps joves, també comencem abans a ser adolescents. Perquè tu penses en una nena petita de 12 anys, fa 10 anys, jugant al carrer, saltant a la comba o jugant a les nines, si tenia. I ara les nenes de 12 anys estan comprant-se crop tops i fent tutorials de maquillatge per al TikTok. És que també fa una mica de por. Fins i tot aquesta sexualització ja des de tan petites.
3: I també perquè una mica el mercat va cap a elles. O sigui, quantes mascaretes d'aquestes de skincare n'hi ha a les botigues dirigides a nenes de 11 anys, que són nenes que no haurien de posar-se res a la cara.
0: Clar, és com, t'arriba una nena a comprar-se una crema. Quina crema necessites? Ninguna, carinyo, tens 12 anys.
3: Exacte.
0: Com,
1: i això... jo penso que això és molt també el que he fet de les xarxes, perquè abans quan teníem, en el meu cas, 13 anys, que fa 20 anys, no 10 en el meu cas, clar, tu al final t'hi relacionaves amb la gent de la teva edat i te relacionaves això, a les places, al carrer, perquè no hi havia xarxes socials. Ara què passa? Que com hi ha xarxes, estan en el mateix ecosistema que podries estar tu amb 23, l'altre amb 33 i l'altre amb 43. I s'hi poden anar a ficar en aquell món pues, d'estètica, de depressió...
3: Inclús la gent que té la mateixa edat que agafes com referent, abans era la teva cosina gran i ara és una noia de Wisconsin que no té res a veure amb tu.
1: Clar, abans també... tenies això, el teu ecosistema dels teus amics i eres d'aquella edat.
0: I eres d'aquella edat, i punt. I ara és això, que tampoc hi ha filtre en el que veus, en el que t'arriba, que cal matitzar també que això del fenomen de l'adolescència no té tants anys, és a dir, es comença a desenvolupar primerament des del segle XIX, quan amb la revolució industrial ja s'estableix que els nens de 13 anys no poden treballar a les fàbriques i ahir ja comencem en l'educació secundària i és al segle XX quan realment això s'estableix una mica més, també quan sorgeixen els Beatles, defineixen el que és més l'adolescència a través de la música, a
3: través
0: del cinema...
3: Com que deixa de
0: cinema.
3: Ser com una etapa de transició i comencen a dir, vale, la joventut té una identitat que és aquesta, no és el moment en el que estàs, portes els pantalons curtets fins que portes la corbata del teu pare.
0: Exacte. I jo diria que aquestes pel·lícules i sèries d'adolescents també han propiciat una mica això de que cada cop comencem abans l'adolescència.

0: La mitiquíssima pel·lícula de Gris, del 1978.
1: 78? Aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí. Buah. Aquesta pel·lícula, Olivia Newton-John, tenia 29 anys i interpretava una nena que anava a l'institut, és a dir, tenia uns 17 anys. Després, més endavant, en Clueless, Rachel McAdams tenia 24 anys i interpretava a Regina George, que tenia 17. I així, molts i molts
1: exemples. No cal ni que anem al 78. Tenim l'exemple d'Eufòria, de la sèrie de...
2: High School Musical, que és la referència amb la que hem crescut.
1: Física o Química, que també els actors eren de 22, 23 anys, estaven fent d'adolescents que ara van a l'institut.
0: És a dir, no són tants anys de diferència, no és una persona de 57 anys fent com que té 17, però és que 4 o 5 anys en el moment de ser adolescent es noten moltíssim i t'acabes emmirallant en uns exemples que no són reals. És com, crec que també això està canviant una mica últimament.
1: Sí, em jo crec que tot és cíclic, no? Que a vegades quan ja arribem a una època que vols ser més gran... Bueno, de fet, jo crec que tots en algun moment de la vida hem volgut ser més grans de l'edat que teníem. Home, hem volgut fer coses de gran,
2: et
1: veure aquella
2: sèrie...
1: Et poses
2: els talons, et pintes els llavis, perquè vols ser adulta.
1: Però potser no tan abans, no? Perquè abans a mi em passava això de voler ser una mica més gran de l'edat que tenia amb 15, 16 anys, 17, quan ja estaves a punt. També és veritat que jo sóc de creixement lent, vaig... amb 17 anys encara estava, com qui diu, jugant amb tazos i amb cromos, com d'això... Però sí que és molta gent que això li passa cada vegada abans.
0: I jo crec que això s'ha fet tota la vida, també. Jo, des de petita, m'he pintat les ungles, m'he maquillat, però eren en un entorn molt segur a casa, que era com, val, pots jugar a ser adulta, però en el moment que has de sortir al carrer, ets una nena, et treus el maquillatge i
2: jo
0: ja
2: el mateix,
0: està.
2: Jo vaig tenir un prepavo que des dels 8 anys estava tontíssima i ma mare va haver de lluitar molt amb mi de et poses la roba que trio jo i no et poses això.
0: I... jo crec que això també el que passa és que les xarxes socials ho estan exterioritzant molt més. És a dir, ara, tu abans et gravaves un vídeo i et quedava allà la camareta que tenies a casa i ara això ja s'ha magnificat i no saps qui t'està veient darrere de la
1: pantalla. I alguns referents que haurien també algun dia de parlar-ne, alguns referents per gent jove o adolescents que tenen actituds o aspectes que s'haurien de revisar.
0: Sí, però ahir també et diré que crec que els influencers ara estan promocionant molt això de que des de que ets joveníssim t'has de cuidar, no beure alcohol, mascaretes tots els dies, descansar més de 8 hores, que és com, evidentment, així no incentivarem el consum d'alcohol ni molt menys, però, ostres, també està bé que aprofites l'edat que tens.
1: Ser jove és l'època de cagar-la.
0: Clar, i de gaudir, i d'anar a fer-te una birra amb els teus amics si és el que et ve de gust, és a dir, aquest concepte de que hem d'aprofitar el nostre màxim potencial tota l'estona...
2: Que no som estoics, o sigui, s'està posant molt de moda el, això, treu-te el rendiment, en plan, ves al gimnàs... Jo veig a nens d'11 anys al gimnàs. Sí, carinyo, també. Quina versió teva vols...
0: Ves a jugar a la pilota, per favor.
1: Pilota, exacte. Qualsevol tipus, no.
0: Qualsevol tipus. De fet, com que tenim aquí el Santi Jiménez, t'incorporeu una mica a la conversa. Tu et sents jove, Santi?
3: Absolutament no. Bàsicament perquè soc un tio intel·ligent i sé que no sóc jove. Tinc 57 anys. Si fos jo, si em sentís jove, seria gilipolles.
1: Però pots trobar-te amb gent de la teva generació que els veus amb una actitud i amb un rotllo de dir, ostres, no estàs assimilant l'edat que tens, potser.
3: Són gilipolles.
0: I tu no veus això que comentàvem, de que ara la gent jove es cuida molt més que abans i...
3: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
0: Aquesta és l'excepció. Aquesta és la teva dosi de joventut.
1: Sí, els dimarts a la una del migdia.
3: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
0: Gràcies, bueno, Santi. Jo estic gràcies, Santi, per la part que em toca.
3: Però no. Ara parlant seriosament... No sé, no tenia ni idea que havia aquesta història de cuidar-se. Bueno, això també... Sí, tot el que esteu explicant no és res nou que no hagi passat al llarg de la història. Vull dir, la rebel·lió de la joventut, o sigui, James Dean, o sigui, ja passava als anys 50, i aquí hi havia... perquè era molt mediatitzat amb una dictadura, però que és això de que no se'ns escolta quan som joves, no volem canviar el món, tot està en contra nostra, tot és, el que deies abans, tot és culpa nostra, pues sí, realment sí. I també ho esteu fent des d'una versió bastant europocèntrica.
0: Sí, 100%.
3: Totalment, perquè sí, és veritat, el treball infantil es va abolir a Europa.
0: Sí, des del nostre privilegi, òbviament.
3: Sí,
0: sí.
3: I els nens soldats segueixen a Àfrica, sí. I els nens que es treballen a les mines, i els nens a Àsia, que, perquè tots portem samarretes Nike, pilotes Nike, coses d'aquestes. I, per tant, Queda molta feina a fer, en aquest sentit. I les cultures són diferents. Sí. Però, vamos, és un debat bastant recurrent.
1: Sí, que hi ha molts aspectes, hem parlat de molts, també és veritat, de la demografia, d'on neixes i on et reprodueixes i on vius per ser jove o no en un cert aspecte.
3: El que sí que estic absolutament d'acord amb tot el que heu dit és la manera de, el que tu explicaves de... que es deies la teva mare tenia un pis i... Això
2: s'ha acabat.
3: Això a Europa i a qualsevol altre lloc del món.
2: No podem créixer fins un pis que arribarà als 70 anys, pràcticament.
3: Pues feu el que feien els joves abans quan tenien pebrots. Feu una revolució.
2: Exacte,
0: ens quedem
2: amb això.
0: En què ens queda molt per fer. Ara marxem...
3: Sí, perquè clar, com us han abobat amb els TikToks ja amb aquestes històries...
0: Wow. Ara ja ens està fotent canya. Ara ja...
2: Fem revolució per TikTok, és un altre tipus de revolució.
3: Sí, no, és funciona mogollon. Sí, sí, sí.
0: Ara marxem dos minutets i tornem amb la secció del Santi.
4: Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
5: Ser Catalunya, Barcelona. Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
6: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
5: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a Ser Catalunya. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
7: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
5: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
9: Tots els nostres continguts.
8: Som a tot arreu. Som al teu costat.
9: Descarrega't l'app de la cadena SER.
8: Tot això passa aquí.
5: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

dos són companyia, tres són multip, tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Santi Jiménez, bon dia.
1: Molt bon dia, amigues.
0: Avui amb què vens?
1: Avui vinc amb... que sembla que estem a Santa Maria al mar.
0: Perquè és que ens portem com amb molt d'eco.
1: Sí, no? Sí. Ara, a veure. Hola. Germans,
2: l'hora de la missa.
1: No. Molt bé, avui amb què vinc? Bé.
2: Avui també parlem de polles?
1: Ah, parlarem de polles, sí.
0: De membres, grans membres.
1: Però és veritat que després d'haver sigut un estat amb raó per la falocràcia del primer tema, què haig de dir? Aquesta és la manera, estimat oient, de quedar bé, perquè ho van proposar elles. Quan m'ho va dir, podries parlar de coses guarretes i tal.
0: No, clar, el gossip de la història.
1: Però després resulta que quan ho faig... Ai, jo no sé què...
0: És que hem de quedar com deconstruïdes, bueno, no sé què... Doncs
1: pues va, és l'última que faig de falocràcia. No de sexe, però
0: no,
1: sí
0: de... No t'hem dit res del
1: de
0: sexe.
1: De falocràcia. I acabarem, i a més, avui és falocràcia espanyola.
0: Estem escoltant a Beethoven perquè va ser contemporani d'un rei.
1: Sí, bueno, de bastants.
0: De bastants, sí, però d'un rei del que anem a parlar avui.
1: Sí. En aquella època s'acostumaven a tenir reis per Europa. Sí,
0: era una mala costum.
1: Sí, que teníem. Avui parlarem de Ferran VII.
0: Visca!
1: Fernando VII.
2: A més, Ferran, que és el monotema d'aquests dies. Sí. Ferran Torres, ara...
1: Ah, mira, doncs pues no està... Sí, mira. Òbviament, com podeu imaginar, no està pensat, però més o menys al mateix nivell intel·lectual. Vale. Per no embolicar-nos...
0: Sandy, tu i jo tindrem problemes avui, eh?
1: Sí, home, el tio que porta la gorra de Vox a la celebració... Sí, sí.
3: Era, jo vull pensar que era una burla cap a Donald Trump...
0: És que ell no ho sap.
1: No ho era.
3: Deixa'm
1: creure. No ho era. No ho era. Ja et dic jo que el conec que no ho era.
3: Ah, val, si
1: el coneixes... bueno, però és igual, és jove. I pots, els joves els hi pot permetre tot.
2: És l'època de cagar-la, exacte.
1: Sí, vale. Per no embolicar-nos i explicar la seva història, anem directament al cas. Ras i curt, Ferran VII va ser el pitjor rei de la història d'Espanya. I això té molt de mèrit.
3: Perquè
1: la llista és la pandilla basura, eh?
0: Sí. La Nieves con Costrina li diu el Mastuerzo.
1: El Mastuerzo, sí senyor, sí. És un home que ja per cridar-lo a dinar quan estava a casa ja tenien uns problemes perquè es deia Fernando María, Francisco de Paula, Domingo Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego Juan Nepomuceno, Genaro Francisco, Francisco Xavier, Rafael Miguel Gabriel Calixto Cayetano Fausto Luis Ramón Gregorio Lorenzo i Jerónimo de Borbón.
0: Mira, i de fet, a l'estreaming teniu una foto seva per si voleu mirar la careta d'aquesta perla amb tants noms. Nosaltres hem portat també un quadre perquè el veieu.
2: Home, DNI havia de ser desplegable, amb tants noms.
1: I mireu que ha quadrat l'Amparo.
0: Sí, bueno, clar. Sí. Exactament, anem a parlar del seu membre.
2: Ah, tu mal que t'es veu.
1: La taleguilla, que dirien els toreros. Sí, a veure, vagi per endavant que aquest home... tenia una qüestió molt, molt habitual dintre dels monarques i les famílies reals. Seus pares eren cosins germans.
0: I això no surt bé.
1: Això no acostuma a sortir bé, no. Físicament, com podem veure... I pensa que en els quadres els pintaven bé. És a dir, els hi posaven, diguem-ne, els filtres aquests que es posen ara a les fotos perquè quedin guais, vale? Tenia tendència a l'obesitat. Realment es calcula que passava més de 100 quilos i tenia menys alçada que Messi. Si us podeu imaginar que era una bomboneta de butano. Sí. Era guenyo, tenia pronactisme, és a dir, que tenia la mandíbula molt sortida, tenia el llavi superior enfonsat, però la pregunta seria més o menys... Sí, era un quadre de persona.
2: L'únic que tenia bo pel que penso
1: no,
2: que...
1: No, i tampoc era bo, tampoc era bo perquè era... en excés és massa. I el caràcter. Era un tio de mal caràcter i molt viciós. A més, era un gran fumador. I tampoc és que cuidés massa la higiene bucal. Diuen que el seu alè, quan obria la boca, els cabirols del Palau del Pardo sortien corrents i arribaven a Portugal. Sempre estava donat amb estar amb els seus amics, que és quan neix aquí una cosa molt espanyola que es diu la camarilla, que li agradava molt jugar al billar.
2: És els tois de l'època, devien ser.
1: Els tois de l'època, i ell, en lloc de jugar a pòquer per internet, jugava a billar. Jugava a billar, i els seus amics sempre el deixaven guanyar. I li deixaven les boles ben col·locades perquè ell guanyés la partida. D'aquí ve una frase, que no sé si heu escoltat alguna vegada, así se las ponían a Fernando VII.
0: Ah, no l'havia escoltat.
2: Jo havia escoltat amb Felipe II.
1: No, és Fernando VII. És Fernando VII. No, Felipe II era un capellanot que no hi tenia res a veure d'això. Vale. A més, li agradava dir... Era una mena de torrente que li agradava dir paraulotes i l'humor gruia. Ese era una perla de senyor.
0: Una
1: Però
0: perla.
1: Es casa.
0: I amb qui es casa la perla?
1: Mira, parlant de joventut, es casa quan té 18 anys. A veure si apreneu. Es casa...
2: Clar. El castell i tot.
1: Sí, sí, perquè aquest diguem-ne que el sou i la manutenció ho tenia bastant arreglat. Vale. Es casa amb 18 anys amb la seva cosina, no podia ser d'una altra manera, Maria Antònia de Nàpols. Maria Antònia de Nàpols era molt guapa i ell, com hem vist, era molt lleig. No voldria fer body shaming, però realment era una perla. Ella, fins i tot quan el coneix, escriu en una carta a la seva família que el tio era bastant adefesi. Utilitza la paraula adefesio.
0: Ai, mi pobre.
1: Per tant, criar-se entre capellans com s'havia criat el rei, no tenia ni idea de sexe als 18 anys. No com ara, que la joventut ja neix ensenyada. I la nit de noces se la va passar xuclant el mugró de la seva nova esposa.
0: És que quin fàstic.
3: Cada u... Bueno, sí. Té els seus gustos.
1: Com no. Si fos, sí, però només xuclava, com si fos un nadó.
0: No estava centrat en la penetració.
1: La pobra Maria Antònia va acabar amb els mugrons com a timbres de castillo, pobreta. Va quedar tota la nit xuclant i al final no va fer res més.
2: No va passar res aquella nit.
1: No. Més que al matí següent, la seva dona, la reina, va escriure a la seva mare dient-li què ha passat aquí. Perquè, a més de lleig, resulta que aquest tio és tonto. Vale? Clar, cada nit que s'anaven al llit, en lloc de fer l'acte amb la seva dona, perquè, bàsicament, l'obligació d'un rei és tenir descendència, s'anava a teixir sabatilles. A ell li agradava brodar sabatilles, que era el seu passatemps. Hi ha gent que, jo què sé, pues, jugar al Candy Crush i ell teixia sabatilles. Vale. I la dona estava desesperada. Fins que, al final, va intervenir el papa de Roma.
0: I el papa li va obligar a tenir sexe.
1: Li va explicar una classe d'educació sexual dient-li...
3: Ostres, el papa, saps?
1: Que, sí, però que ja ve el papa. O sigui, no ve el primer que et trobes per la catedral. Ve el papa de Roma i li diu... A veure, rei, això... Rei mai millor dit. Li diu... Escolta, això és bo per la cristandat, no és pecat i tal. I aleshores ell, això li canvia la vida.

0: li agrada moltíssim. I es torna un sàtir sense fre. I, clar, què acaba? Sent un putero de primera divisió.
1: I la pobra Maria Antònia?
0: La pobra Maria Antònia va tenir una vida molt, molt trista. La pobra Maria Antònia va tenir dos avortaments, va quedar molt mal curada i va morir a l'edat de 21 anys.
1: Ai, pobreta. I el que va fer? Es va tornar a
0: casar? Es va tornar a casar, moltes vegades. I amb qui no es casa? Sí, diu que amb la cosina no ha anat bé. I amb qui es casa? Amb la seva neboda.
1: Amb
0: la filla de la seva germana.
1: Més
0: jove, encara. Perquè si era Bàrbara de Bragança.
2: Tot queda a casa.
0: Sí, era la filla de la seva germana. I, a més, no fos cas que entri un gent nou a la família. Amb la Bàrbara va passar una cosa terrible, molt pitjor. La va deixar embarassada. I quan estava a punt de parir, o sigui, tenia un embaràs molt, molt avançat, ella es va desmaiar. El rei, pensant que ella es moria, va agafar una espasa i li va fer una cesària a l'Odivo. Va morir, òbviament, la reina.
1: La va matar.
0: I va morir també la criatura, que era una nena. I a sobre, després, es va casar dues vegades més. Una, per exemple, amb Maria Josefa Amàlia de Saxònia, que era molt religiosa, i es casa amb ella quan ella té només 16 anys. Ella acabava de sortir del convent. Era què era? Cosina també del rei, òbviament. No sigui que entri un gent nou a la família. Ella, d'entrada, quan veu aquella cosa, i parlem de l'home, encara no del membre, diu que no vol mantenir relacions amb el seu cosí fins que el papa una altra vegada va parlar amb ella i li diu que no és pagat. El papa tenia una cartilla...
3: Mira, només puc parar de pensar en que el papa es podia haver callat la boqueta i que l'home es continuara teixent...
1: Bueno, sabatilles.
0: Exacte. Ella... però ella segueix negant-se a tenir relacions sexuals amb un home ja de 40 i pico anys i ella té 16.
1: És que mi pobre.
0: I aleshores ell la viola dins del matrimoni. El membre més important de la cort, Pròsper de Mérimée, que estava a la cort d'Espanya, l'escriptor, descriu subtilment aquesta escena dient que, bueno, ho entendreu de seguida, diu: a su primer esfuerzo para abrir una puerta, abrióse con toda naturalidad la de al lado y manchó las sábanas con un olor muy distinto al que se espera después de una noche de bodas. És a dir, la pobra noia es va cagar a sobre.
3: Pobreta.
1: Ai, mi vida.
3: És que...
1: Perquè, clar, i perquè què tenia aquest senyor entre les cames?
0: Aquest senyor entre el cervell no tenia res i entre les cames tenia macrosomia genital. És a dir, una malaltia que tenen aquests que tenen que entre casar-se entre cosins es veu que es dona bastant. Tenia més rabo que un cavall, més rabo que el dimoni, més rabo que la pantera rosa, que, o sigui, la podeu dir de qualsevol manera que vulgueu. Fins i tot van carregar a les que teixien a la cort que fessin uns coixins per posar entre ell i les seves parelles per amortiguar, diguem-ne, el mal que podia fer
1: mare
0: aquest
1: meva.
0: Home quan realitzava l'acte sexual. Segons diu Mérimée, també el descriu, que es veu que es dutxaven junts després de jugar al billar, va dir que el membre de Fernandic VII era tan gros com el puny a la seva extremitat. No només gran, sinó que a més era deforme. Per tant,
3: si no
0: parem
3: de casar-se entre cosins, alguna cosa malament ha d'anar.
0: No, i anava amb moltes coses malament.
1: I no em dic que com ho ha de patir? O sigui, una persona que tingui això, o sigui, no vull empatitzar amb el Ferran Seté, perquè
0: no, no. El mastuerzo és el mastuerzo.
1: Clar, com s'ha de sentir una persona que porti això entre les cames?
0: Si ets el rei, pues, li suo.
2: De fet, li ho anem a preguntar, perquè crec que tenim aquí a Ferran Seté.
4: Buenos días, mira, ¿cómo estáis? Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Qué ilusió, no había estado nunca en la ràdio.
0: No, no m'estranya.
2: Clar, com és això de viure amb un membre tan gran? La vida és fàcil?
4: Bueno, el por culo que dic con tremendo pollón que tenia. Pensad que antes los palacios, el techo era bajito, pero por culpa de la erección mañanera, rompí muchas veces las lámparas, el propio techo y hice que los hicieran más y más grandes. Por ejemplo, también me desvanecía cada vez que tenía una erección, a veces solo, o me mareaba un poco, porque tenía tanta sangre en la punta del nabo que no podía. No.
3: ¿Y era necesaria ya d'anar torturant a totes les dones que el trobaves pel carrer? ¿Era una elección personal? O...
4: No, torturar no, pero... Hombre, la que se cagó, eso fue heavy, ¿eh?
3: Mare meua.
0: Sí, porque en el puticlub no le pasaba. De fet, ell va deixar d'anar al prostíbul perquè era tan habitual al prostíbul que li van muntar un atemptat en el prostíbul perquè sabien que era on el trobarien segur.
2: Era ballar.
1: I elles gaudien?

0: ellas creo que chillaban mucho y eso, al parecer, a mí me excitaba mucho más. I me iba creciendo todo.
1: I el tema, la setmana passada, de fet, vam parlar de Rasputin, que hi ha la seva peça amb formol, que al final després era mentida. No sé si tu et vas arribar a plantejar de dir, mira, quan m'enterrin, que ho guardin d'alguna manera com la referència a la corona espanyola.
0: No. Yo lo que pedí es que... Pensad que la potencia de eyaculación mía era como si fuera una kárcher. Entonces pedí que guardaran semen y utilizaran mi miembro para encarchar lo que hiciera falta.
1: I és que ja no sé què dir.
2: No, jo ja et dic, pense només en el papa i en que si s'hagués callat la boqueta igual tot hauria anat molt millor.
3: És un problema dels papes, que no s'ho callen massa.
2: Però bueno, moltes gràcies, Santi.
3: La setmana que ve, una altra història.
2: Ferran, a tu no donaré les gràcies, la veritat.
0: ¿Quieres que nos enrollemos?
2: No, la quiero que se acabe.
0: ¿Me la puedo sacar?
2: No.
3: Mejor que no, ¿eh?
2: Bueno, moltes gràcies, Santi.
3: A vosaltres.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: I avui ens visita a la treva l'altaveu de les veritats incòmodes, l'actriu que no sap callar i quan parla es queda a la glòria, la sobrevencedora que fa art de tot el que rumia al seu cap. Escriptora, creadora multidisciplinar, avui tenim la treva amb l'Elisa Coll.
5: Me ha costado tantísimo nombrarme así, con todas las letras como bisexual, que me he hecho a mí misma una promesa, y es que si alguna vez descubro que no soy bisexual, no lo pienso decir.
6: Y de repente llega la bisexualidad y todo lo que te define como feminista, como persona LGTBIQA+, es el género de tu pareja. Y es terrorífico, y por mucho que a mí me encantaría ser un hada, y es un poco como negar una parte que es casi más importante que quien te gusta, ¿no?
1: I és que ara canviem totalment de registre. Són les...
2: Gràcies a Déu.
1: Sí, menys gràcies. Mal. Queden 3 minuts perquè siguin 3:15 i tenim aquí l'Elisa Coll. Que com estàs? Com et dones treva, tu?
6: Doncs estic supercontenta d'estar aquí. Moltíssimes gràcies per invitar-me.
1: Tu com et dones treva? Com t'agrada desconnectar de totes les coses que fas, que són moltíssimes?
6: Doncs és difícil perquè, clar, una cosa és com m'agradaria dar-me treva i una altra cosa és com, o sea, si ho aconsegueixes, no? Jo soc la típica persona que és com... Me preparo, no? Agafo llibres, vaig a posar-me al sofà con el vasito de agua, me levanto 7 veces porque se me ha olvidado coger no? El azúcar para echarme no sé qué. O sea, me estresa prepararme para donar mi treva. Sí. Y ya cuando ya estic ahí en plan venga tal, es com, vale, ara he de triar quin llibre he de llegir, i com esta cosa, ¿sabes? Aquesta persona que li estressa tener que relajarse.
7: Que vols aprofitar el teu relax, la teva treva.
6: Això és, sí, com que ha de ser productiu, o sigui, és horrible, o sigui, el capitalisme s'ha colat.
7: I llavors no et passa que estàs tan cansada que dius, ara ja no tinc ganes de llegir.
6: Tal qual, o sigui, al final em poso una sèrie en pla, mira, ja està.
1: Que igual també trigues molt temps en buscar la sèrie, no?, quan ens fiquem a Netflix o a la plataforma, que al final dius, ja passo.
6: Sí, a no ser que vagis a les clàssiques, que per a mi són les xiques Gilmore, Friends, Fleabag i alguna més, que és com...
7: I tens algun moment de l'any que dius, ara toca les xiques Gilmore, perquè a mi, per exemple, em passa el setembre.
6: Clar, setembre. Jo tinc preparat ja, en plan, de fet he vist que si comences a veure les xiques Gilmore en una data concreta, hi ha un ritme concret, coincideixen les estacions de la primera temporada amb les nostres, no?
1: Perquè el setembre, perquè comença el setembre.
6: Sí, ah, clar. Sí.
7: És com una sèrie que té un color molt de otoñal.
1: Sí,
7: de tardor.
1: Ah, no, tampoc no la tinc controlada. Clar, tu no sé si amb tantes coses que fas, a vegades et sents com obligada a posar-te, a donar-te treva per això, perquè si no el cap és com que no pares, de dir, mira, vaig a relaxar-me d'escriptora, de fer monòlegs amunt i avall, i de dir, parem.
6: Total, sí, perquè si no et poses malalta, també, clar, no? Com aquesta cosa de ser autònoma, com que no hi ha un horari fijo, llavors això té les seves no, com ventajas, però també és la cosa de trobar com el moment per a descansar i sentir-te culpable per estar descansant, que és una cosa com terrorífica, però si no ho fas et poses malalta, o sigui que sí, que és supernecessari i vale, que jo m'estreso i tal, Pasqual, però al final sí que trobo com els moments per a dir, vale, parem.
1: De fet, on t'has donat tregua, o més ben dit, t'has quedat molt a gust, és amb el teu monòleg, també llibre, de Glòria.
8: Glòria, reputació i honor extraordinaris que resulten de les bones accions d'una persona. I si eres mala? I si estàs fracassant? I si cuentas lo que te pasó? I si decidimos que se acabó la paz? Esta es la historia de cuando me quedé a pasar el día en casa de mi abuela.
1: Això va ser quan tenia 7 anys i ve molt a veure amb la cançó que hem picat al principi de Sonrises i Làgrimes, no?
6: Sí, sí, o sigui, Glòria és un monòleg que va a mig camí del drama i la comèdia, que té algunes coses de la meva experiència real i altres que són ficció, i la història comença amb una nieta que vuelve al salón de casa de su abuela, no, una vez que la abuela ya ha muerto, y comença amb la cosa de esta abuela ultracatòlica de l'Opus. No se sabe si llevó a bautizar a escondidas a su nieta cuando ella era un bebé, y ahora como está muerta no se lo podemos preguntar, y a partir de ahí pues van pasando cosas en este salón.
9: Perquè la teva àvia no ha arribat a veure l'obra.
6: No, porque está muerta.
9: Entenc.
1: Sí. Complicat.
9: Perquè a mi, nosaltres hem anat a veure Glòria fa temps, ens va encantar, i a mi em recorda molt a la meva àvia. La meva àvia hagués fet el mateix si no m'haguessin batejat
6: des del primer
9: moment. Què t'hagués dit ara la teva àvia?
6: Clar, o sigui, no lo sé, perquè sí que és real que jo vaig tenir una àvia, o sigui, tinc una àvia viva i una altra morta, i la que està morta sí que és veritat que ella era una dona molt conservadora, que la captó l'Opus, i això fue toda una movida en mi família, no, o sigui, jo odio a l'Opus com, o sea, de una manera increïble, i per a mi la cosa era com una mica com fer-li justícia a no sé, com a un relat sobre la mort que no visitem muy a menudo, ¿no? O sea, como que esta señora cuando hizo, o sea, en mi familia sí que está la sospecha de que a mí me bautizaron a escondidas, pero claro, ella se pensaba que me estaba salvando, ¿no? Entonces, como dar un poco de, bueno, como reflexionar un poco en torno a la fe y qué es ser buena, qué es ser mala y todo esto.
1: Perquè entenc que la teva àvia sí que de l'Opus, no sé si els teus pares també, no sé si al fer, clar, un text com aquest, si vas haver de trencar molts dogmes amb la família o va haver-hi una mica trencament o no, va ser una cosa fàcil de dir, no passa res.
6: Clar, és que mira, ara que ha llegado como el aniversario del golpe de estado fascista, com que jo aquests dies estic reflexionant molt d'on venim, no? I en el meu cas, la meva família, una part de la meva família venia d'un lado i l'altra venia de l'altre. ¿No? Y como esta cosa de reflexionar y hacer memoria y también como hacernos un poco cargo de dónde venimos. Entonces, no, en mi caso, mi abuela fue una cosa como muy particular, pero yo también he estado como mucho en contacto con esa otra parte de la familia, de la que no hablo en la obra, digamos, que sí que viene de un lado que sufrió, bueno, pues una represión, ¿no?, por parte del franquismo.
1: En el text, en Glòria, dic text però perquè és una obra, però que també hi ha el llibre que també es pot adquirir, parles una miqueta també del punt de ser no una nena bona ni tampoc una femme fatal, no? Es detalla una mica a mig. Què queda si no és una cosa ni l'altra? Com es pot portar això?
6: Pues és que queda tot, no? O sea, com que la cosa és que la gent somos diversas, o sea, tampoco estoy descubriendo la rueda, no? Pero como que creo que en los mandatos de la feminidad está esta cosa de ser buena y si no eres buena, que buena significa ser obediente, ¿no? O sea, la definición de buena es obedecer, lo cual es muy peligroso. Eres catapultada a un lugar en el que hay muchísima vergüenza, ¿no? Entonces, al final, en Glòria lo que yo quería era como revisitar esta idea de obediencia que nos meten desde la familia, pero también desde un montón de sitios, como puede ser, bueno, tú que la has visto, Amparo, ¿no?, como un parque de ocio infantil, donde los niños están obligados como a ganar dinero falso para poder pagar por entrar en actividades cutres. ¿Y qué ocurre si desde ahí lo que hacemos es organizar un atraco a un banco, por ejemplo, ¿no?, como de subvertir estas normas y desobedecer?
1: També parles de la sortida de l'armari, que, i a més al principi hem ficat un tall que dius que si algun dia deixes de ser bisexual que no ho explicaràs, no? Que és un tall que hem tret una miqueta. Que clar, avui que estem aquí a la treva, moltes vegades hi ha molta gent que al sortir de l'armari dona aquesta tregua, aquest moment de relax, de dir, mira, ja ho he tret, ja ho he deixat enrere, i que potser abans tenen aquest moment d'angoixa. I què és l'únic que tenen al cap, que segurament no els deixen alliberar-se del tot?
6: Sí, i amb la bisexualitat el que passa moltes vegades és que sortim de l'armari molt tard, que és una vivència com molt comú entre persones bisexuals, perquè com que no tenim l'imaginari, ni les paraules, ni la memòria històrica, ni un munt de coses que sí que estan presentes en otros, digamos, otros espacios de lo queer, cuesta mucho darte cuenta de cuál es tu lugar y por tanto tardas mucho en llegar a él. Y para mí es una pena porque hay una sensación como muy común de que se te ha robado un tiempo que era tuyo, ¿no? Yo ya no voy a poder vivir una gran juventud como vi, que probablemente pues tampoco sería genial, ¿no? Pero yo qué sé, pero al menos ya habría sabido situar cosas que me estaban pasando y que yo achacaba a lo mejor a que había un fallo en mí o que había algo roto en mí y no darme cuenta de que era una cosa colectiva y que también tenía como algo para celebrar, ¿no?
9: Tu vas treure Resistència Bisexual per una dissidència habitable el 2021, jo me'l vaig comprar el 2021, postpandèmia total. I a mi una cosa que em va cridar molt l'atenció del llibre és que tu deies que el que ens passa a la gent bisexual és que no ens sentim legitimades. O sigui, si jo no he tingut una nòvia noia, jo no puc dir que sóc bisexual, i el mateix amb un noi, no? Com podem trobar aquesta legitimació de dir, mira, és que, o sigui, com ens podem sentir recolzades pel moviment?
6: Jo crec que necessitem molta escolta mútua del moviment i reconeixement no només de les nostres vivències, sinó també de les violències que patim, no? Que és una cosa que jo repeteixo molt, però que crec que és important, no? Esta cosa de fer un escrutini de si has tingut o no parella, si has tingut o no X experiències sexuals, al final és una lògica patriarcal per donar valor a qui som i quin dret tenim a lluitar pels nostres drets, no? I això és perillós, sobretot en el context que estem vivint ara mateix. I crec que també necessitem necessitem que la celebració, l'escolta i la lluita vagin de la mà, jo crec.
10: Ponen como a rivalizar entre nosotros, ¿no? Al sentir un deseo lo colocamos en otros lugares, como envidia, celos, inseguridad.
11: Una especie de romantización de la bisexualidad, como si la gente bi estuviéramos en otro plano, ¿no? Liberadas de las cadenas, de las restricciones del deseo, y entonces me gustan las personas como en general, ¿no?
6: Una especie de promesa de que cuando dejes de estar con tíos dejarás de sufrir violencia y luego te pegas una hostia, que a mí esto me pasó, ¿no? En plan, wow, ya está, se acabó, he dado con la panacea, ¿no? Y luego te metes la hostia i el problema és que l'hòstia és més difícil de distinguir.
1: Clar, Elisa, tu parles molt d'activisme. Et volia preguntar, clar, justament avui hem parlat sobre fins quan ser jove, no?, la joventut. Com veus el panorama dels joves? Perquè depèn de com veiem que arriben molt radicalitzats d'alguna part, altres no. No sé quina opinió tens tu d'això.
6: Jo crec que, bueno, al voltant d'això, a mi m'agrada molt el discurs de la Alicia Valdés, que ha analitzat aquest tema com molt, no? Aquesta preocupació que sembla que tenim de que la gent jove ara és superfascista i no sé què. Bueno, com que ho tenim que mirar una mica amb pinces i també veure si hi ha quina responsabilitat tenim les persones adultes que a més, en términos d'edat, somos lo central, no? Somos el eslabón más alto de la cadena, ¿no? O sigui, la gent jove el que està és exposada, obviamente, amb una agència, però la gent jove i la gente mayor està expuesta a las decisiones que se toman desde otros lugares muchas veces y a los discursos que salen de otros lugares, ¿no? Llavors, en aquest sentit, a mi me agrada molt aquesta mirada de la Alicia Valdés, que crec que incorpora casuísticas que van más allá del discurso facilón de, claro, como son influenciables, les meten los discursos fascistas súper fácilmente, ¿no? Y es como, bueno, ya, vamos a ir un poco más allá. ¿Quiénes son las condiciones materiales que té la gent jove actualment? ¿Quiénes son las oportunidades que les hem deixat? Yo ya, saliéndome de la categoría de jove, porque yo ya jove creo que no soc, pero tinc unas condiciones moltes vegades...
1: Y si crec que som igual, que... t'he dit abans que sí, ¿eh? Estem dins.
6: Bueno, tú vas a un festival y dices, hostia, son todos muy pequeños, ¿no? Sí, creo que esto es una cosa como de la treintena, ¿no? Pero bueno, ve, que yo creo que o sigui, crec que és una obligació ser optimista amb les generacions que venen.
1: I hi ha empatia o falta encara una mica d'empatia?
6: Jo crec que la empatia és difícil de... creo que la empatía es difícil de cultivar en un ritmo tan rápido como el que estamos llevando a la hora de construir discursos, ¿no? Esta cosa que ocurre, que a mí me pasa también, de me pongo a ver, por ejemplo, un reel y antes de que haya llegado los 30 segundos ya lo he pasado al siguiente, ¿no? Como que creo que la empatía es lo que ocurre cuando tú continúas y escuchas un discurso de forma un poco más calmada, ¿no? Entonces es difícil, creo, llegar a una conclusión compleja a un ritmo muy rápido que creo que es lo que nos está pasando ahora.
7: I a l'hora de la teva part com a creadora, també t'influeix aquesta cosa de voler anar tan ràpid? O sea, t'has de posar frens a tu mateixa de dir, m'he de centrar en això i fer-ho.
6: Buah, però total, i em passa molt com a lectora, no només com a escritora, no? Com a escriptora estic tota l'estona, mira, ara mateix estic escrivint un llibre i estic tota l'estona pensant, ai, se aburriran, ai, claro, tiene que pasar algo ya, ai, porque es que estoy demasiado tiempo dedicándole a este pensamiento que tiene este personaje o a esta descripción, y es como, hostia, estic notant tan clarament aquesta cosa de la tensió que sento que el llibre s'ha de dividir quasi com en reels, no? I com a lectora lo noto també, o sigui, jo tenia una capacitat d'atenció supergran de petita, i ara és com venga, que m'aburro, saps? I això com que em fa molta pena i estic intentant com entrenar una mica, perquè amb els llibres és que estem vendudes, si no, no? Plan.
9: I els teus llibres també, i els monòlegs i tal, a part de creadora, també tenen una part com autobiogràfica o de... Et sents esposada de vegades?
6: Sí i no, o sigui, em sento esposada quan se dona per sentat que el que estàs llegint és mi biografia directament, saps? O sigui, a mi m'agrada molt jugar amb la mezcla entre realitat i ficció, no? Para poder precisament hablar de coses que són reals i que al mezclar-les con ficció puedes hablar de ellas. Si yo tuviera que hacer una autobiografia no contaría nada, creo, ¿no? Entonces, paradójicamente, la ficción es lo que te permite hablar de cosas que te han pasado en la realidad. Entonces, de alguna manera, a mí la ficción siento que me protege y a la vez me permite exponerme muchísimo más.
9: Y conectar amb la gent que t'està llegint.
6: Exactament, sí, sí.
1: L'altre dia parlaves de festivals, vas estar l'altre dia aquí. Y a primerísima fila.
6: Me encanta que estemos hablando de esto. O sea, saludos a Dani y Valero desde aquí, a Oliver, sí. Sí, wow, va a ser increíble, claro, joder, vamos a hablar de Florence, porque, bueno...
1: Podemos, mira,
6: Dios mío.
1: Un minutet, tenim, sí. És també un moment de tregua, teva, de tregua, claro. De descansar.
6: Sí, no, aquí va a ser un moment de tregua gigante, o sigui, jo a ella no l'havia vist mai, jo la adoro, les lletres, la música, tot el que ella fa, i jo quan vaig veure que venia a Madrid, li vaig escriure al meu amic Dani, i que sé que ell també és hiper fan més que jo, i li dije, mi plan és estar ahí 5 horas antes para poder conseguir estar en primera fila. ¿Te quieres venir? Y me dijo, obvio. Entonces hicimos esto, nos tuvimos que comer antes otro concierto que no nos interesaba tanto, tuvimos que correr, estuvimos sin hacer pies, o sea, pero eran como pequeños sacrificios para algo que fue de verdad mágico. A mí es que la música en directo me parece como debe de ser lo mismo que sienten las señoras en Semana Santa cuando sale la Virgen, de verdad.
7: Total.
6: O sea, así me siento.
7: Doncs, Elisa, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la treva.
6: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. Ha estat un plaer.
1: Que vagi molt bé.
7: La Elisa Coll, sempre un plaer escoltar-la i sobretot un plaer que hagi vingut avui aquí amb nosaltres.
1: Totalment. Demà dimecres tornem. I a més també us animem ja a deixar-nos els whatsapps, que és el 648 83 43 78, amb la temàtica que parlarem demà, que parlarem de Ulisses i els herois.
7: I els herois que no són herois. Els que ens han venut com els que no són.
1: I no són.
9: I aquí critiquem a tothom.
1: Total.
9: També tindrem a una de les influències catalanes més importants de casa nostra, la Maria Vallespí, i a la secció de música que ens portarà l'Ernest Prana.
1: Tot això amb el Tomàs Sánchez de la Tècnica, amb la Laia Messegué a la producció, Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
7: I això és La Treva. Ens veiem demà.
1: Adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 3 mujeres asesinadas en 24 horas. La violencia machista atraviesa este martes. Al caso de ayer de Málaga se suman esta mañana otros 2. Se llamaban Rosana y Mari Carmen y tenían 45 y 56 años. Todo apunta a que sus parejas las han asesinado en Toledo y en Alicante. Mariela Lourido.
2: Buenas tardes, Liébana. El hombre que mató anoche a su mujer, Mari Carmen, de 56 años, en Almoradí, en Alicante, había estado en el sistema policial Biogen en 2008. La denuncia fue desactivada por falta de medidas judiciales. Está detenido. Rosana, de 45 años, asesinada en Toledo por su pareja. Después, él intentó suicidarse. En la vivienda estaban 3 de los 4 hijos. En este caso, no había denuncias previas. Sí las había en el crimen de Antequera, en Málaga. María había denunciado en 2023 a su pareja. La semana pasada se retiró la orden de alejamiento por consentimiento de ambos. Eso es lo que dicen fuentes de la investigación. Ayer la mató y luego se suicidó. Tenían 2 hijos menores y hay una cuarta mujer liébana que ha aparecido muerta con signos de violencia. Se investiga si se trata de violencia de género, así que 4 mujeres asesinadas en 24 horas.
1: Es insoportable. De confirmarse estos nuevos casos, serían al menos 32 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y a partir de las 2:30 vamos a hablar de lo que está pasando, porque el sistema sigue fallando. Mientras, acaba de terminar la declaración en la Audiencia Nacional de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo de Zapatero, que ayer en un escrito al juez apuntó directamente al expresidente del gobierno como figura clave para conseguir el rescate de la aerolínea Plusultra. Martínez ha ratificado punto por punto lo que aparece en ese escrito, aunque le ha dicho al juez no saber realmente si Zapatero ejerció influencia alguna. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
3: Buenas tardes. No es que Julio Martínez no sepa ante quién ejerció influencia para el rescate por 53 millones de Plusultra, sino que ni siquiera sabe si Zapatero ejerció algún tipo de influencia. Al respecto, solo ha dicho que fue el expresidente quien le comunicó vía WhatsApp la concesión del rescate pocos días antes de que la SEPI lo aprobase, pero no ha podido aportar evidencia alguna porque borró sus WhatsApps con Zapatero. Julio Martínez ha confirmado los pagos del 1% como comisión de éxito del rescate que nutrieron al expresidente y a la empresa de las hijas. Dice que Zapatero era el jefe, marcaba estrategias y proporcionaba clientes. El juez ha definido a Martínez como un mero correveidile del expresidente.
1: Por su parte, el gobierno acaba de defender el procedimiento por el que se concedió este rescate a Plusultra y mantiene el cierre de filas en torno a Zapatero. Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
4: No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones. Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
1: Opinión distinta tienen los socios, que mantienen que la situación es insostenible, al mismo tiempo que el Partido Popular sigue aprovechando para unir los apellidos Sánchez y Zapatero.
5: Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que han trabajado siempre en el mismo equipo, es que todo lo que han hecho lo han hecho juntos. Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
1: Además, se acaba de conocer al menos 143 migrantes a bordo de un cayuco están desaparecidos después de que naufragara en aguas de Mauritania cuando intentaban llegar a Canarias. Nicolás Castellán, última hora.
6: Buenas tardes. Sí, se trata de una de las mayores tragedias documentadas en la historia de la ruta a Canarias. La Agencia de la ONU para los Refugiados confirma 143 muertos y desaparecidos en un solo cayuco que había partido hace 25 días desde la costa de Gambia. Después de 3 operaciones de rescate durante el fin de semana, ACNUR asegura que en el desembarco de los 38 supervivientes en Nuadhibu se constató que al menos 2 niños que han sido hospitalizados perdieron a toda su familia en esta tragedia. Además, han desaparecido también un matrimonio y su bebé. Uno de los supervivientes asegura que se quedaron a la deriva, ya no les quedaba comida y muchos terminaron bebiendo agua del mar.
1: Todo en un martes en el que seguimos muy pendientes de los incendios.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Porque se está pudiendo hacer frente al fuego de Guadalajara, que ha quemado ya 29.000 hectáreas. Redacción de informativos, Toñi Fernández, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Es el peor incendio del momento, el de
2: Mierla, pero se frena antes de cruzar a Soria y la seguridad ante los núcleos urbanos crece al 90%. Incluso algunos vecinos van a poder volver hoy a sus casas. Se espera poder atacar desde ya el incendio desde dentro. En Segovia están muy pendientes del viento, que puede dificultar las tareas de extinción del fuego declarado en Brieva y que ha obligado a desalojar 8 pueblos y confinar un noveno. Y nos queda Aragón, que respiraba por fin en 5 villas y ahora se tiene que afanar para luchar contra las llamas en el Maestrazgo de Teruel.
1: Y hoy encima entra una nueva ola de calor. Nuria Seró.
7: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en la tercera ola de calor de este verano. Tenemos buena parte del país en aviso por altas temperaturas y hoy los 40 grados se podrán superar tanto en Murcia, Córdoba como también en Granada. Mañana el calor se intensificará un poquito más. En el cielo podemos observar la calima, sobre todo en el centro, sur y este del país. Esta tarde en el este peninsular tendremos tormentas que serán en general secas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Mañana las temperaturas subirán un poquito más y los avisos por calor se extienden y también se intensifican.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Elena Sánchez en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14 Catalunya. Ferran Dalmau.
8: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès a tràmit una demanda per maltractaments al Centre d'Internament de Menors de Barcelona. Un home denuncia que el van agredir i torturar quan estava intern en aquest equipament el 2020. La demanda assegura, a més, que no se li va prendre declaració quan ho va denunciar i que, curiosament, es van perdre les imatges de l'agressió. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg accepta un cas d'un centre d'estrangeria d'Espanya. De seguida parlem amb l'advocat del denunciant. Continua portant cua l'amenaça dels mestres de no fer colònies l'any que ve. L'entitat Fundesplai, una de les principals del sector, ja avisa que segurament haurà d'acomiadar unes 300 persones si no hi ha colònies.
9: Tota la nostra plantilla, no? Treballadores de la neteja, cuineres, monitores, personal de manteniment... doncs es veu afectada per aquesta reducció d'activitat.
8: I la sindicatura de Greuges també s'hi ha ficat.
10: Els infants no han de quedar exclosos de poder-hi participar per una qüestió que és totalment aliena, diguem, al que és ben bé el seu dret a l'educació.
8: Han demanat al Departament d'Educació que reguli ell mateix les colònies escolars. El govern avançarà els diners de les futures indemnitzacions als veïns del Putxet afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro per intentar que l'impacte sigui el mínim possible.
11: Podrem anar actualitzant la quantitat econòmica, això sí, però està oberta i s'atendrà doncs, totes aquelles quantitats econòmiques que s'hagin d'atendre.
8: Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque. De moment, només una quarta part dels afectats han pogut tornar a casa. Els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat a la Barceloneta, al passeig marítim. No sabem gairebé cap detall d'aquest cas, només que la policia l'ha trobat quan estava ferit, perquè ja el buscaven. S'havia saltat l'ordre d'allunyament de la seva parella. Ha estat traslladat a l'hospital perquè estava ferit, però no li han pogut salvar la vida. 2:08, de seguida entrem en matèria. Abans fem un cop d'ull al temps amb una calor que no marxa, eh? Núria Seró, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Avui inclús la calor s'intensifica respecte ahir i es podran superar un cop més dels 40 graus a Ponent. Temperatures molt altes ara mateix i tenim un cel tèrbol, no acaba d'estar net, fruit de núvols mitjans, alts... i també la calitja, especialment a les comarques de Tarragona, també al litoral i prelitoral de Barcelona. Al llarg d'aquesta tarda tindrem núvols d'evolució al Pirineu i poden deixar alguna tempesta puntualment forta, especialment al Pirineu gironí. De fet, aquestes tempestes inclús poden anar acompanyades de calamarsa. Demà les temperatures seguiran sent molt altes i pujant una mica més de cara a dijous. Això sí, el cap de setmana... per fi podrien baixar les temperatures i ja es podrien normalitzar. Avui la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, els 29 a la Costa Central i els 30 a la Costa Daurada.
8: Especial precaució doncs amb la calor i a veure si el cap de setmana arriben millors temperatures. Amb en Pol Llargó, el control sonor, comencem.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
8: Ton Mansilla, advocat d'Irídia. Què tal? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
8: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès a tràmit una demanda per maltractaments al Centre d'Internament de Menors de Barcelona, una demanda que heu fet vosaltres en nom de la víctima. És molt significatiu perquè és la primera vegada que Estrasburg accepta una denúncia per uns fets en un centre d'internament d'estrangers de l'Estat espanyol. Els fets es remunten al 2020. Què va passar llavors?
12: Exactament, la persona va presentar denúncia, va també posar una queixa interna dins del propi CIE i la denúncia en qüestió, quan va arribar al jutjat competent per investigar els fets, doncs no es va investigar adequadament conforme al que estableix, per exemple, el Tribunal Europeu de Drets Humans, que és que una denúncia d'uns fets que poden ser tortura s'ha d'investigar de forma exhaustiva i rigorosa abans d'arxivar el procediment i en aquest cas es va decidir no enviar el cas a judici malgrat els indicis sòlids que hi havia de que aquests fets havien ocorregut.
13: A la demanda també recolliu que s'han perdut proves clau per saber què va passar.
12: Sí, aquesta és una de les qüestions més importants que plantegem davant del Tribunal Europeu, que és que, en primer lloc, el denunciant va ser expulsat del país abans que se li pogués prendre declaració. Tot i que a l'anunci ja s'avisava de que hi havia aquesta circumstància, de que hi havia una ordre d'expulsió i que s'havia de suspendre aquesta expulsió fins que s'assegurés que se li podia prendre declaració sobre aquests fets tan greus. I tot i així va ser expulsat abans que se li pogués prendre declaració. Tot i així, més tard, el denunciant va aconseguir tornar a Espanya i aquí sí, a base d'insistir judicialment, vam aconseguir que se li prengués declaració, però se'l va expulsar en un primer lloc abans que se'l pogués escoltar. I en segon lloc, una de les altres principals deficiències d'aquesta investigació va ser que es va demanar que es facilitessin les imatges de les càmeres de seguretat del CIE que havien hagut de gravar els fets i, tot i que el jutge va acabar demanant-ho al CIE, el CIE va remetre imatges incompletes. Es veia només una part dels fets i no es veia la part més important, que és al lloc on el denunciant afirmava que l'havien llançat per les escales. Això no es veia en les imatges que van remetre i no van arribar a remetre mai aquestes imatges on es veia els fets principals de l'agressió.
13: Clar, quan va tornar a Espanya el denunciant, els forenses van comprovar que tenia marques encara al cos.
12: Efectivament, se li va fer un informe forense en base, en primer lloc, al propi informe mèdic que tenia el dia dels fets, que ja acreditava que tenia una lesió a la zona del coll, que és el lloc on ell des del primer moment afirmava que l'havien colpejat, per tant hi havia una lesió compatible amb la seva denúncia i a més aquest informe també feia una exploració psicològica i determinava conseqüències psicològiques que presentava, els símptomes que presentava el denunciant, que eren també compatibles amb uns fets d'aquestes característiques. I tot i així, el jutge d'instrucció va decidir no enviar el cas a judici.
13: Quina transcendència té que el Tribunal Europeu dels Drets Humans accepti a tràmit la demanda? Perquè, clar, ara Espanya haurà de donar explicacions de què passa als centres d'internament, que solen ser llocs opacs.
12: Efectivament, i aquesta és una de les conseqüències més importants de que el Tribunal hagi més a tràmit la demanda. Hem de partir de la base de que la gran majoria de demandes del Tribunal Europeu s'hi admeten a tràmit, i aquesta ha sigut a més, per tant, és molt important perquè, com bé deies, ara el Tribunal demana explicacions a l'Estat, no només sobre el cas concret, de si realment es va torturar o no aquesta persona i si la investigació va ser adequada o no, sinó també en general sobre els CIEs, que com bé deies, són un espai molt opac, són un espai on fàcilment es poden produir situacions de maltractament amb plena impunitat, justament per aquesta falta de garanties, i per primera vegada el Tribunal Europeu examinarà un cas ocorregut en el CIE de Barcelona i per tant podrà entrar a veure aquestes deficiències. De fet, el Tribunal ja ha plantejat les qüestions jurídiques de l'Estat i una de les qüestions és aquesta, que faciliti els protocols en aquest sentit per prevenir situacions de violència en els CIE.
13: Ton Mansilla, advocat d'Irídia, gràcies per atendre'ns.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Hora 14 i 14 minuts, els albergs i les cases de colònies ja es preparen per un curs amb molta menys feina, arran de l'amenaça dels mestres i professors de suspendre qualsevol activitat fora l'aula. La principal entitat del sector, Fundesplai, espera haver d'acomiadar 300 persones de manera temporal arran d'aquest boicot, Oriol Soler.
14: Els mestres, en el marc de les seves protestes per millorar les condicions, han decidit anul·lar la majoria de les colònies a infantil i primària, ja que consideren inadmissible que estiguin alguns dies fora de casa sense cobrar un extra per la quantitat d'hores i el desgast que comporta acompanyar els infants a les colònies durant tot el dia. Això té conseqüències directes per un sector molt potent a Catalunya. Asun Gil és responsable de la campanya d'estiu de Fondesplay.
9: Per la pèrdua d'aquest valor educatiu tan singular del nostre país, i ens preocupa a nivell de desenvolupament de la nostra activitat a les cases de colònies, a les nostres treballadores, la nostra previsió d'afectació és d'una reducció del 70%.
14: Declaracions de Gil a l'Aquí Catalunya.
8: I és que la negativa de part dels docents a fer colònies mentre no es compleixin les condicions que demanen està portant cua. El síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Educació que reguli les colònies escolars després que la meitat dels instituts hagin dit que no en faran el curs vinent. Ho fa la sindicatura a petició de les famílies d'una escola. Èlia Pijoan.
15: El síndic demana al govern que deixi clares les compensacions que han de rebre tant els que organitzen les sortides com els professors que acompanyen els menors. Als professors els diu que el fer o no les colònies s'ha de decidir només per criteris educatius i no per cap altre motiu. Aida Rodríguez és l'adjunta d'Infància.
10: S'ha de poder fer compatible una regulació que avanci en situar uns estàndards allà on no hi són, però sobretot des de la perspectiva dels drets dels infants a poder realment participar-hi i a no quedar-hi exclosos per motius econòmics.
15: El síndic respon així a la queixa d'una professora en representació de les famílies de l'escola Costa Llobera de Barcelona.
8: 2:16 de la tarda, el govern ha aprovat un paquet d'ajudes per indemnitzar els veïns del barri del Putxet, particulars i comerciants que s'han vist afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són ajudes, Laura Pons, que s'atendran a través d'una oficina que determinarà les quantitats que toquen a cada veí.
16: Una oficina que s'articula des de la Generalitat i també des de l'Ajuntament. Els diners sortiran de dos llocs diferents. Els comerços podran acollir-se a una línia d'emergències de l'Institut Català de Finances i les ajudes dels veïns sortiran del fons de contingència com a mínim de moment, mentre no es resolguin les futures indemnitzacions. És Sílvia Panic, consellera portaveu.
11: Com dic, són bestretes que van a la futura o en detriment a la futura indemnització que es pugui determinar. El que sí us podrem anar dient és actualitzant la quantitat econòmica, això sí, però està obert i s'atendrà doncs, totes aquelles quantitats econòmiques que s'hagin d'atendre.
16: La majoria de veïns segueixen sense poder tornar a casa. Asseguren des del govern que la prioritat és la seguretat. Estan analitzant finca per finca, volen garanties. Des de l'executiu es mostren optimistes, tot i que mantenen la prudència. No es volen mullar sobre un possible calendari de tornada.
8: I de la política, la número 2 de Junts a les últimes eleccions catalanes, Anna Navarro, ha deixat avui el seu escó al Parlament. Va ser el gran fitxatge de Carles Puigdemont per les eleccions, amb un perfil d'empresària que tornava a Catalunya després d'haver fet carrera als Estats Units, però a l'hora de la veritat ha estat sempre a segona fila, Laura, i ha durat només 2 anys com a diputada.
16: Va ser la gran aposta de Carles Puigdemont en les últimes catalanes, un fitxatge independent que venia de Silicon Valley. És cert, però, que durant aquests 2 anys Navarro no ha tingut protagonisme al Parlament, tampoc en el dia a dia del partit ni en les reunions dels dilluns de les executives. La sortida de Navarro l'ha fet pública Junts, via comunicat. Asseguren des del partit que deixa l'escó per motius personals, tot i que afegeixen que seguirà mantenint l'espai actual dins de la direcció de la formació.
8: Gràcies, Laura, i per cert, que ja és oficial. El Tribunal Constitucional farà el primer debat sobre l'amnistia als líders del procés el 22 de setembre. Avui ho ha confirmat el Tribunal Constitucional, serà en el marc del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. En aquesta primera discussió, el Constitucional iniciarà les deliberacions que tant el govern espanyol com l'independentisme esperen que acabin amb resolucions favorables a l'amnistia, tant per l'expresident Carles Puigdemont com pel líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i també per la resta del govern de l'1 d'octubre. Tot plegat arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, segurament ho recorden, hagi conclòs que les despeses relacionades amb l'1 d'octubre no afecten els interessos financers de la Unió Europea. Dues i 19 minuts de la tarda. Pol Valero, bona tarda.
17: Bona tarda.
8: Els enganys i les estafes són la principal causa de reclamació per part dels ciutadans al Banc d'Espanya. Les queixes en general s'han reduït a la meitat en un any, però les relacionades amb el frau han augmentat un 7,5%, segons els responsables de l'organisme Pol per la digitalització dels serveis bancaris.
17: Sí, són dades catalanes. Des del Banc d'Espanya calculen que el frau representa 2 de cada 100.000 euros que es paguen. Són, per exemple, estafes de phishing, suplantació d'identitat o pagaments en un context d'engany, i molt poques s'acaben resolent a favor del client estafat. Ho ha explicat Alberto Ríos, director general de Conducta Financera i Bitllets, en un acte avui a Barcelona.
18: La materia más reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago, en tarjetas y transferencias principalmente. Es verdad que en términos absolutos no representa un problema de salud financiera, pero lógicamente el uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor.
17: A Catalunya, el 2025, el Banc d'Espanya va gestionar gairebé 5.000 reclamacions de totes les temàtiques, 13 al dia, que es posen quan els serveis d'atenció al client de cada banc no resolen els problemes. Això sí, són la meitat que el 2024, quan es van disparar les reclamacions de clàusules abusives d'hipoteques derivades d'una sentència del Suprem, que encara són la segona temàtica més freqüent. En total, gràcies a les reclamacions al Banc d'Espanya, l'any passat les entitats bancàries van retornar més d'un milió d'euros a clients catalans.
13: Ha baixat la generació d'energies renovables a Catalunya. Concretament, el 2025 es va produir un 3% menys que l'any anterior amb mètodes sostenibles com la eòlica, la solar o la hidràulica. Pot semblar poc, però és tot el contrari del que hauria d'estar passant. Fixeu-vos, de tota l'electricitat consumida a casa nostra l'any passat, només un 15% es va cobrir amb renovables. A anys llum de l'objectiu fixat per al 2030, que és del 50%. El 2030 hauríem d'estar al 50% i ara estem només al 15%. Catalunya continua depenent de manera descarada de l'energia nuclear, Uri.
14: Les energies renovables van generar prop de 7.000 gigawatts hora, un 3% menys que l'any anterior, i aquesta reculada s'explica per la pujada de la demanda elèctrica, la caiguda de la generació eòlica i un increment limitat de la nova capacitat renovable. La generació nuclear continua sent la primera font de producció elèctrica. Els tres reactors que hi ha a Catalunya cobreixen el 50% de tota la demanda. El sector adverteix que estem molt lluny de la sobirania energètica. Víctor Cosí és portaveu de l'Observatori de les Energies Renovables. Renovables a Catalunya.
19: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant perquè implica més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat.
14: L'Observatori creu que cal desplegar més ràpidament els projectes que ja hi ha en marxa i el govern admet que aquestes dades no són bones.
11: Lamentablement, Catalunya va endarrerida respecte al seu entorn espanyol i europeu. Tot l'impuls que van fer a través del decret d'agilització de tràmits a Catalunya va precisament en la línia d'intentar revertir aquestes dades que no són bones.
14: És la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
13: En un minut, tot el que sabem de l'assassinat d'avui a la Barceloneta.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Ser Catalunya, Barcelona.
20: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
21: ¡Qué calor!
20: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
22: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
0: Es estiu. Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu.
23: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
13: 7 minuts i seran 2:45 de la tarda. Els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat a la Barceloneta, al passeig marítim. L'han trobat quan estava ferit, i és que el buscaven, perquè s'havia saltat l'ordre d'allunyament de la seva parella. Carles Couso.
24: Els Mossos han rebut l'avís de matinada que hi havia un home amb ferides d'arma blanca. Un cop allà han comprovat que aquesta persona s'havia saltat un ordre d'allunyament de la seva exparella i l'han detingut. L'han traslladat a l'hospital perquè l'atenguessin de les ferides, però finalment ha mort. Ara s'ha obert una investigació per determinar els motius de l'agressió i també intentar descobrir qui és l'autor. El cas estaria desvinculat de bandes o crims organitzats, a diferència d'altres crims que s'han produït en els últims mesos a Barcelona. És el desè homicidi a la capital catalana en el que portem d'any, el doble doble que en el mateix període de l'any passat.
13: I a Soses, el jove de 18 anys detingut per la mort d'una dona de 75 anys passarà a disposició judicial els propers dies. Els Mossos miren d'esbrinar què va passar exactament perquè sembla que detingut i víctima no tenien cap mena de relació entre ells, oi, Mercè Marc?
3: Exactament, perquè sospiten que el presumpte autor i la víctima no es coneixien. El jove, segons algunes informacions, residia al poble i és al mateix poble on l'han detingut els Mossos a primera hora de la tarda d'ahir. A Soses hi va haver un gran desplegament policial per poder identificar l'autor d'un crim que ha commocionat el veïnat. La previsió és que no passi a disposició judicial almenys fins dimecres o dijous, una vegada hagin finalitzat els interrogatoris policials per mirar d'aclarir els motius que el van portar a matar dissabte al vespre aquesta veïna que havia sortit a passejar la gossa. L'animal acampava sola pels carrers del poble i va ser això el que va aixecar les alarmes sobre el parador de la dona que finalment van trobar en un camp de panís a tocar de la carretera amb molts signes de violència, ja morta. Avui s'han fet els funerals per Dolors Agustí de Cal Jacinto, de 75 anys.
13: I a Lleida, un veí ensangonat, Mercè, amb talls al cap i a l'espatlla, ha acudit a la comissaria de la Guàrdia Urbana demanant auxili. Va passar ahir a la matinada, quan es va produir una baralla al carrer entre diverses persones.
3: I una d'aquestes persones que es barallaven va treure un ganivet de grans dimensions i en va atacar una altra. Eren les 4 de la matinada al carrer Prat de la Riba. La víctima, amb sang per tot arreu, va sortir corrent cap a la comissaria de la Guàrdia Urbana al carrer Salmerón, a prop dels fets, a demanar auxili. Els agents detenien per la zona, poc després, el presumpte autor de l'apunyalament de 46 anys i el ganivet que duia amb el qual hauria atacat la víctima, que ha hagut de rebre punts de sutura i grapes quirúrgiques.
0: Hora 14.
13: Avui continua l'alt perill d'incendis. Més de 70 municipis estan en el nivell màxim per risc d'incendi forestal. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en 13 comarques del país. També hi ha més de 380 localitats en perill molt alt. L'alerta s'allargarà, de fet, tota la setmana i el perill serà més elevat demà dimecres, segons Protecció Civil. Un perill d'incendi que coincideix també amb el perill sanitari que té les pròpies altes temperatures. Fixeu-vos, la setmana passada unes 650 persones van haver de ser ateses als centres d'atenció primària per culpa de la calor, sobretot per cops de calor i deshidratacions. Àlex Calatrava.
4: De cada 100.000 habitants, 8 han hagut de visitar un centre de salut. És una mica menys que la setmana anterior, en què ho van fer alguna més de 9 de cada 100.000. Segons les dades del Departament de Salut, els majors de 80 anys són els més afectats, seguits a les persones entre els 15 i els 44 anys. La majoria han estat ateses a un centre d'atenció primària per insolacions i cops de calor, unes 150 per deshidratacions, i d'entre totes les persones ateses, 200 han hagut d'anar d'urgències, la majoria també per cops de calor. Una vintena de pacients, fins i tot, han estat hospitalitzats.
13: A Catalunya, de moment, han mort aquest any una trentena de motoristes a les carreteres. Els accidents d'aquests vehicles preocupen especialment a Trànsit i també a l'Ajuntament de Barcelona, que ja ha anunciat que reforçarà les mesures per prevenir accidents de motos a la ciutat. Abans de finals d'any, posaran amortidors d'impacte, els famosos sotracs, en punts estratègics com les sortides de les rondes o la Gran Via. Èlia.
5: L'Ajuntament vol posar més senyals pintades que permeten a les motos aturar-se en primera fila davant d'un semàfor en vermell. En concret, vol arribar-ne al centenar de cara al 2027. També s'instal·laran amortidors a sortides com les rondes o la Gran Via, elements que ajudaran a reduir la velocitat. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia.
6: Tres mesures, els elements d'amortiguació i, per tant, de reducció de les conseqüències en cas de sinistre, millora de la visibilitat i, per tant, de prevenció d'accidents i de generació de més espais avançats per la moto que ens permeten també ordenar sinistres als diversos usuaris de la via pública.
5: La prova pilot vol posar aquest estiu pintura reflectant en zones d'obres o desviacions com les del carril lent de la Ronda de Dalt o la plaça de Tetuan.
13: I Tarragona continua avançant per tenir una comissaria mixta de Mossos i Guàrdia Urbana. Avui el ple municipal ha aprovat cedir els terrenys al Departament d'Interior per 50 anys. Eva Hidalgo.
21: Una nova comissaria en la que ambdós cossos treballaran junts i compartiran dades, millorant per tant la coordinació. El consistori cedeix per la seva construcció més de 400 metres quadrats situats al costat de l'estació de busos, un punt d'entrada i sortida conflictiu que ara es vigilarà de prop, segons l'alcalde Rubén Viñuales.
25: Això implica que estarem més a prop d'una de les zones on es pot generar certes problemàtiques. I això ja és una bona notícia. A més, és un model de treball nou.
21: L'Ajuntament avançarà una inversió d'1,5 milions d'euros per agilitzar la tramitació, que posteriorment serà retornada per la Generalitat. Tot plegat s'ha aprovat al ple municipal amb una única abstenció de Vox. Tarragona serà la ciutat més gran de tot Catalunya amb una comissaria d'aquestes característiques, que entrarà en funcionament a finals del 2028.
13: I avui ha estat novament un dia complicat pel que fa al transport en rodalies. Un robatori de coure ha obligat a interrompre a primera hora la circulació de trens de les línies R13 i R14 entre les estacions Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per una incidència a la infraestructura que provocada, com dèiem, per un robatori de coure. Ho ha informat Adif. La incidència s'ha notificat a primera hora i l'operadora Renfe ha establert un sistema de transport alternatiu per carretera, autobusos, en el tram afectat entre les dues estacions per poder garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Un nou dia de dificultats pel que fa al tren, com ja estem malauradament massa acostumats a Catalunya. Arribem amb aquesta informació a 2:15 de la tarda. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Chimpum.
1: Chimpum.
0: Encetem el llapis de memòria de l'Enric Auqué amb Batussi 65 del Surfing Cycles, que és una cançó que ens has demanat canviar, com qui diu la cosa, fa
2: molt poc.
0: Fa 10 minuts.
2: Fa 10 minuts.
0: Per què ens has canviat per l'Alegria de Vivir del Ray Heredia? Què ho fa?
2: Ho fa perquè l'Alegria de Vivir del Ray Heredia l'havia posat perquè formava part d'un paisatge sonor que m'havia fet per crear Fernando Atienza del Dia del Batussi de Casabella amb l'Ivan Morales al Teatre Lliure. I de cop i volta he pensat que el tribut aquest al Batussi, dels batussistes de Martí Sales i el Surfí, doncs també tenia que formar part, i l'he volgut canviar perquè l'altre era una cosa més personal i això era una cosa, és un clamor dels fanàtics del Batussi, i em feia il·lusió que hi sigués.
0: Doncs en aquest programa complim somnis, i
2: per què
0: escollir entre un i l'altre quan podem escoltar una mica les dues, posar una miqueta, sí, també. Sí.

0: Ray Heredia, que és un personatge digne d'estudiar, perquè l'anomenaven el príncep espanyol, perquè tenia molta facilitat per tocar instruments. És el fundador de Ketama, que no, crec que molta gent no ho sabia, i estava destinat a ser un dels ambaixadors del neoflamenc.
1: Però va morir.
0: Amb 27 anys, com els músics maleïts, no? Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Joplin...
2: Sí, mira, jo t'he dit aquesta, perquè volia parlar del Batussi d'alguna manera, perquè és una cosa que m'ha acompanyat molt aquest últim temps de la meva vida, i em genera un paisatge que el tercer llibre del dia del Batussi, que és L'idioma impossible, el Fernando Tienza...
0: Que és el prota, és el personatge.
2: És el personatge, sí. Sento que sent una alegria de vivir desoladora, no? Que aquesta cançó és com... És aquesta cosa, no? Té com aquesta melancolia estranya que fa ficar la pell de gallina. I abans de començar el tercer acte sempre me la posava per entrar en un mood, en una energia molt concreta que explica, no sé, sempre m'aboca com a una soledat d'aquella època, a algo com... Sí, com, no sé, com de la drogadicció, d'un personatge enamorat que no sé, com algú de la calle, saps? Algú de la calle que
0: dels marges.
2: Dels marges, que no té molt una aferrar-se, però és un poeta, saps? No sé, hi ha una energia concreta que a mi em anava molt bé per explicar el tercer acte del dia del Batussi.
0: Que ara deies alegria desoladora,
2: sí.
0: Que sembla un oxímoron.
2: Sí, és un oxímoron, no? És que aquesta cançó és una mica oxímoron, no?
0: I el Fernando també és un personatge oxímoron?
2: El Fernando és mitologia, quasi. És com... el Batussi 65 és una... Parla d'un personatge que li cau una careta, que... amb el personatge del Batussi, que el Batussi és una quimera, no? És una quimera una il·lusió infantil del que pot arribar a ser un heroi que acaba per desaparèixer i a la que cau entra una realitat molt més crua, no? Que és la veritat i els maltractes que has tingut al llarg de la teva vida, no? I no sé, aquestes dues cançons serveixen una mica per explicar aquestes dues coses.
0: Vas guanyar el Premi Max a millor actor pel teu paper de Fernando Atienza. De tots els reconeixements que has tingut, Goyas, Gaudí i Feroz, aquest és
2: el que més il·lusió m'ha fet, crec. És una il·lusió diferent, suposo. És diferent en el que, no sé, que el cine et troba d'alguna manera i el teatre el busques. No busques el premi, busques formar part, sentir-te que formes part del teatre d'una manera real. I crec que jo ho he aconseguit d'una manera molt real, per mi, amb el dia del Batussi. O sigui, amb una entrega artística molt maca que ha donat sentit, d'alguna manera, al que... portava tota la vida buscant des que vaig entrar al col·legi al teatre, on no sé si es pot dir, però tu i jo vam coincidir i això, una mica això.
0: El dia del Batussi torna aquesta temporada, però tu no hi ets al repartiment. És una qüestió d'agenda o d'esgotament emocional?
2: És una qüestió d'esgotament emocional. Bàsicament va ser una tria que vaig fer, o em van fer triar en un moment que jo estava... no estava bé. O sigui, a nivell personal, a la meva vida personal, m'havien passat unes certes coses que jo estava en un moment molt, molt, molt baix. I el Batussi, la creació del Batussi i totes les funcions, que era una funció quasi de 5 hores, molt llarga, era molta implicació emocional de part meva, que jo no ho vaig haver fer controladament, ho vaig fer molt a gas... em van portar a estar una situació una mica deplorable, del rotllo que els dissabtes nit i diumenge acabava...
0: Eren 5 hores de funció, quasi bé.
2: Sí.
0: Vull dir...
2: clar, però jo acabava a la nit a casa meva, tombat a una banyera, com tremolant i sentint coses molt rares. I molt cansat, també amb la veu molt, molt feta a pols, amb el cos molt destruït, i en aquell moment vaig decidir que no... que jo ja havia donat tot el que podia. Ara me'n repenteixo moltes vegades, eh? Ara sento molta tristesa. A la vegada que molta joia per poder-la veure des de fora, per compartir aquest viatge amb el Guillem Balart, que és un actorazo increïble, i tinc ganes de veure el seu Fernando, i trobo que no és un personatge teatral, no? No és un personatge que crec que es faci més vegades, no és un Hamlet, em refereixo, que el podem compartir molts actors, però... I trobo que compartir amb un amic i amb un company d'ofici com el Guillem i poder, al llarg de la nostra vida, poder parlar d'aquesta experiència conjunta, és molt enriquidor i estic content per això.
0: M'ha sobtat llegir que deies que t'has posat en risc per primera vegada més enllà de la interpretació. O sigui, que has anat a buscar coses delicades teves.
2: Bueno, que per primera vegada he sentit una cosa que no havia sentit mai, que abans he fet totes les coses que havia fet, les havia fet... No sé, que li he donat... me l'he pres molt en sèrio, aquest personatge, i que el personatge m'ha engullit d'una manera que ho havia llegit a vegades i no ho havia experimentat, de sentir que no te'l pots treure de sobre, que acaba la funció i te l'emportes a casa i està aquella emoció, aquella sensació... No sé, que al final sembla que no, però si t'hi fiques molt en sèrio i jugues amb emocions que són...
0: La teva matèria prima és...
2: Que són d'una altra, o sigui, no són les teves, jo no mai jugo amb les meves, però es fiquen a dins del teu cos.
0: Però tu ets actor de mètode.
2: No sé què vol dir ser actor de mètode. Jo em foto...
0: Bé, el que entenem per actor de mètode, sí, el que aprofita les seves pròpies experiències.
2: No, per res. Jo sóc de que em vaig fotent allà i em posseeix allò, d'alguna manera. Sóc com un canal obert, intento ser-ho al màxim, i allò arriba amb una invocació que de sobte peta, però de sobte plores, crides, te sents ràbia, sents tristesa. Jo penso en el dia del... Mira, em puc ficar a plorar. Penso en el dia del Batussi, amb tot el que jo sentia allà, i se'm mouen coses per dintre. Vull dir que totes aquestes emocions que tu sents, després el teu cos les has sentit. No com meves, però les has sentit. I tu acabes després de 5 hores d'haver estat sentint coses i te'n vas a casa teva i estàs com flany i el cervell no acaba d'entendre res perquè fas un tall abrupte. No, crec que ens hauríem de... No m'he trobat mai, però ens hauríem de preparar una mica per això, per entrar al personatge i per sortir del personatge d'una manera neta i sana, saps? D'alguna manera, perquè jo aquí, si és el que et dic, que jo acabava després de la funció com molt tremolós, plorant, no podia parar de plorar molts dies i per això dic que vaig ficar una implicació que no havia posat mai, o que mai havia tingut un personatge que m'arribés tant com per poder-li dedicar tot això.
0: I això que el Fernando Atienza i tu, a la teva vida personal,
2: no tenim res a veure.
0: Sou dos mons diferents. Ell no crec que es creés escoltant músics de Mali, com és el teu cas.
2: No sé, no crec.
0: Què estem escoltant ara de fons? No sé si ho sents.
2: Ali Farka Touré, crec que és un músic de Mali.
0: Que hi fa aquí el teu llapis d'amor?
2: Què hi fa? Pues és una de les bandes sonores més importants de la meva vida. Això és una... La Ali Farka Touré té una discografia llarguíssima i té uns quants paisatges molt macos i he format part de la música que els meus pares posaven a casa meva sempre, i en el cotxe, a casa, viatjant. Tinc la sort que el meu pare ha viatjat molt per Àfrica i ens hi ha portat una mica i no sé, forma part del meu paisatge.
0: Escoltem una mica d'aquest paisatge sonor.

0: Eric, diries que eres l'únic nen de la teva classe que el cotxe escoltava a l'Ifarca?
1: Segur, 100%. Vull dir que cadascú té els seus paisatges a casa seva. Jo, l'Ifarca, jo crec que... No li he preguntat mai als meus pares d'on l'han tret. La meva mare tenia molta cultura musical, molta, molta, molta.
0: He llegit que tu tenies una mica de complexa de ser d'una família poc ordinària, diguem-ne.
1: Bueno, és que jo soc de l'Empordà, d'un poble molt petit, i la meva família... La meva mare era de Barcelona, el meu pare era d'una família amb possibles dintre de... El meu avi era el veterinari del poble, però es va casar amb una senyora de Barcelona, també. I després el meu pare va estudiar aquí, el van portar intern aquí a estudiar els jesuïtes, crec, de petit. I no sé, i el meu pare, la meva mare és ballarina, de contemporani, va estudiar aquí a l'Institut del Teatre, el meu pare és arquitecte, però...
0: Una eminència de l'arquitectura ecològica posa a internet.
1: És bastant una eminència de l'arquitectura ecològica, un tio amb una sensibilitat increïble. I després he tingut com un, també, pues un privilegi gegant de tenir molta cultura a casa meva. I jo de petit és aquesta cosa de que, no sé, però és que els meus pares eren com raros, saps?
0: Però què es feia a casa dels Auqué Cerdà, que no, es feia en altres cases?
1: No es feia res especial, en realitat, però sí que era com, no sé, doncs fumaven porros, tenien molts amics, feien sopars, no anaven a... no ens acompanyar, o sigui, s'havien de fer llistes per portar els nens al partit de bàsquet, doncs els meus pares mai hi eren, i es venien pares d'altres nens i deien, tu què, els seus pares, i jo què sé, saps, el rotllo, no formaran part d'això, segur. No sé, jo era com que m'enfadava amb l'idea jo li deia, tu no podeu ser gent normal, sisplau?
0: I ja et deien, no.
1: No em deien res, és com no me'n recordo que em deien, però sí que aquesta emoció sí que la sentia, no?, de voler encaixar el patró de la norma, no?, una mica.
0: I les teves germanes tenien la mateixa sensació, l'Anna i la Maria?
1: Sí, jo diria que sí, segurament sí.
0: Més enllà d'aquestes peculiaritats familiars, quins records tens d'infantesa? A Rupià o a Verges?
1: Doncs a cavall, però a Verges. Jo sóc fill de Verges.
0: Com el Llach,
1: si no els
0: com
1: el Lluís Llach. Com el Lluís Llach, si no els baixaditans em maten. Jo vaig viure a Verges, vaig créixer a Verges. La meva família de l'Empordà és de Verges, som fills de Verges, de tota la vida. Però la part de la família de la meva mare, el meu avi va ser dels primers persones diners de Barcelona que es va comprar una masia a l'Empordà als anys 60 o finals dels 50. I després la meva mare i el meu pare, en aquell moment, tenien una comuna amb tot de gent a Rupià, a l'època que ell tenia que fer la mili i tot això, i doncs estaven tots allà, i vivia tot de gent, i hi havia passavolants tipus Xesco Boix i gent així que vivien allà, i el meu avi i la família de la meva mare, que eren més pijos, eren pijos de Barcelona, pues van anar tots allà i totes les filles del meu avi es van acabar juntant, o moltes d'elles van acabar juntant amb els de la comuna, amb els hippies de la comuna. I així es van conèixer els meus pares.
0: No, jo et deia de la teva infància.
1: La meva infància.
0: Aquesta infància rural.
1: La meva infància rural, doncs sí, doncs una infància de poble, d'un poble de 1.000 habitants, i a cavall entre el Rupià, que té 200, i doncs de llibertat, de comunitat de poble, de gent d'allà, d'influència de l'Empordà, del que és sentir-se d'una comunitat, exactament, d'un lloc. Jo sóc molt concretament d'un lloc. Si em diuen d'un soc, jo dic que sóc de l'Empordanet. I m'hi sento molt. I sóc molt de poble, jo. Molt.
0: Em consta, perquè tu mateix ho has explicat moltes vegades, que tu a l'escola no ho vas passar gaire bé, que suposo que és una incomoditat que creixia a mesura que anaven avançant els cursos...
1: Jo em vaig quedar enrere des de primer de primària i anava enrere, diguéssim. Saps? No. Era tot el rato la meva capacitat d'escaqueig, diguéssim, per no trobar-me amb lo impossible, no? Amb el que jo no podia fer per la meva dislèxia, la meva... Clar, jo crec que sóc el típic cas de que tots els meus professors, tots els meus companys, la meva família, inclús, quan vaig començar a trobar algo que m'agradava i vaig poder... passar-m'ho bé amb la meva feina i tenir un reconeixement d'això, van flipar tothom, del rei que pot ser, saps?
0: Que... Com un miracle.
1: Un miracle, sóc un miracle.
0: Ets un miracle.
1: D'altra manera, si ho vols veure així, jo crec que hi ha gent que pensa, uau, saps com el rotllo... Mira, veus, l'Enric era com tu i mira, ara...
0: Ah, doncs ets un exemple.
1: Un exemple, també,
0: no,
1: pot ser.
0: Pel sí. fracàs escolar.
1: Però bàsicament no, no és mèrit meu, és que he estat ben acompanyat en el fons... saps, a dintre casa per la meva mare, molt, molt atenta, molt atenta de crec que la gran troballa és trobar el lloc, trobar allò que et fa despertar.
0: Arribarem a aquest punt, a la gran troballa. Tu n'has parlat molt de la teva dislèxia, vas venir al programa El Balcó de Puig Volta a parlar-ne i em sembla molt guai que et prestessis a venir a parlar amb nens dislèxics perquè no tenies per què fer-ho.
1: Ja, bueno, sí, bueno, però és que a mi m'atravessa la vida la dislèxia, vull dir, jo sóc molt dislèxic, però molt dislèxic que jo... L'altre dia vaig tenir que llegir una poesia a la manifestació de Gaza i me la vaig tenir que prendre a memòria. O sigui, sóc incapaç de llegir en veu alta, encara que l'hagi llegit mil vegades, com la vaig llegir, si l'hagués estat llegint, o sigui, la vaig llegir, però me la sabia. O sigui, una lectura dramatitzada no la puc fer. O sigui, m'haig d'aprendre el text sencer. Vull dir, és que a mi les lletres em ballen. Faig un... Jo vaig a veure una pel·lícula en versió original i jo tinc una lluita perduda cada minut. O sigui, que cada cartela, com es diu?
0: Cada subtítol.
1: Cada subtítol és una batalla que jo començo... Sí, perquè la... Ja saps. L'altre dia...
0: Et surt més a compte aprendre anglès, no?
1: Clar.
0: I tirar milles.
1: També soc molt dolent amb els idiomes. Vull dir, tinc un cacau. Vull dir, és com... Però... A part, no pots mirar les imatges, només mires lletres, et vas ficant nerviós, et genera un núvol mental gegant. L'altre dia vaig llegir que... Clar, un nen dislèxic, ell llegeix El caballo blanco saltó la verja, no? I clar, totes les coses que no siguin una imatge clara, com el caballo, tots els is, o jo què sé, el havia, totes aquestes coses que no poden ser una imatge clara, per ell, per un dislèxic es fa com un buit, un blanc, saps? Després ja tu vas trobant eines per anar-li ficant una figuració a cada cosa i t'estés més senzill, però... Hi ha com apagones que has de tornar a enganxar que... i acabes entenent que un caballo saltó...
0: Con su verga
1: por una cosa de piedra, no sé.
0: També t'afecta l'escriptura?
1: Sí, faig una quantitat de faltes d'ortografia.
0: Però tu escrius.
1: Jo escric, sí, però escric com escric com automàtic i després si ho fiques un corrector és tot vermell, saps?
0: Però què escrius?
1: Jo escric, tinc un diari personal, tinc idees de pel·lis i de teatre i coses, intento, soc bastant proactiu en proposar coses, encara no em sento, ara estic escrivint una pel·li ara, però encara no em sento capacitat per ser jo el responsable de tot, perquè tinc crios petits, perquè no tinc temps, perquè s'ha de dedicar molt d'amor a això, i jo ara li estic dedicant l'amor als meus fills i a la meva feina.
0: I la música que sona a casa l'Enric Auqué mentre escriu és aquesta.

0: terrible dels Lira Valenza, ho he dit bé?
1: Sí.
0: És que he buscat informació i no he trobat res dels Lira Valenza. M'han semblat dos nòrdics, no sé si ho són o no.
1: Tampoc ho sé molt bé. És un temazo que em va passar l'Àlex Moner, un bon amic.
0: Sí, home.
1: I no sé, per mi és com veure Déu per un forat, aquesta cançó. És com l'Elef de Borges, saps? Del rotllo, és com, no sé, és com... No sé, és com escolto i se'm desperta la imaginació.
0: Aquesta és la música que et poses quan escrius i també quan necessites relaxar-te, que no sé si el verb és aquest.
1: No em relaxa tant, aquesta cançó. Aquesta com que em desperta molt. Hi ha una altra aquí que sí que és la que li poso els meus fills per dormir.
0: Arribarem al Brian Eno. Aquí ens deies que també et relaxava molt aquesta cançó.
1: Ah, sí?
0: I per això et preguntava això, si tu necessites relaxar-te, si vius en una tensió que cada dia necessites com un moment de descompressió i de...
1: Sí, evidentment ho necessito, crec que tothom ho necessita. No sóc capaç de fer-ho mai, gaire. Sí que de sobte quan... Sí, per exemple, ara has ficat aquesta cançó i hi ha hagut una... Sí, és veritat, hi ha hagut un moment de... No, de bum.
0: Has baixat les revolucions.
1: Sí, 100%.
0: T'has posat al ralentí.
1: Al ralentí, total.
0: Parlant de relaxar-se, què vol dir que anaves amb un coixí a classe?
1: És que jo vaig tenir una... Això va ser a l'ESO...
0: Però et deixaven?
1: A mi em va passar una cosa heavy, que jo vaig entendre el que és saltar-te tant la norma que acaben expulsant-te de la norma, saps?
0: Bueno, això és Fernando Atienza també, d'alguna manera.
1: És com quan ja la norma no et pot sostenir, t'expulsa. I jo vaig estirar tant el xiclet que van acabar expulsant de la norma que tots els altres amics meus estaven dins d'aquella norma. Bàsicament, a mi el que em va passar és que al col·legi de l'Institut d'Illes Montgrí de Torroella de Montgrí, que era una escola pública, jo ja estava tan malament allà, i també hi havia un altre privilegi, que jo formava part d'una família que d'alguna manera formava part del panorama... La meva mare feia classes a escoles, del panorama educatiu, vull dir que no els era fàcil marginar-me tant, perquè no formava part d'una família marginal o una família que els seus pares no s'ocupaven del seu fill, sinó que era una cosa estranya, no? I... Aquesta cançó és molt adient per explicar l'Institut de Torroella. I jo vaig trobar uns llocs on refugiar-me, l'amistat i sobretot l'amistat. I després, a mi el que em va passar és que hi va haver un moment en què a mi em van treure de les línies principals, de l'A, la B i la C, i em van ficar a una classe apartada, on vaig tenir un gran acompanyament, que era l'Alberto Quintana, que era un professor que va morir, que me l'estimava molt, que s'ocupava de mi i de nois magrebís que no parlaven català, i en aquella aula l'Alberto em va entendre molt bé i em deixava... estar al col·le de la manera que jo podia estar. I hi havia dies que m'enduia un coixí i dormia al final, o ens ficaven... Jo seguia una línia que era aprendre català directament. Ens ficaven pel·lícules en català pels nois magrebís, o jo què sé. I em vaig anar traient l'ESO 2 anys d'aquesta manera. Bàsicament sense fer el programa que tocava fer d'aprenentissatge.
0: Però tu vas arribar a sentir-te dir bé, és que potser no serveixo per res. Sí, vas tenir aquesta sensació de buidó absoluta.
1: De buidó, vaig entrar en una crisi de salut mental heavy. Vaig estar medicat i tot, i va ser molt dur. El que passa que vaig trobar el teatre.
0: I molt bon acompanyament a casa. Vull dir, al final, que marca la línia entre estar on estàs o no ser-hi és qui tens al voltant.
1: Que sí, 100%. O sigui, jo podria no ser-hi. Jo podria haver-me matat, potser. Vaig arribar a moments molt tristos, molt... amb molt de por, molt de pànic, i un moment d'adolescència que no acabava d'entendre cap on anava o què podia... No era tant de buscar-li què seré jo de gran, sinó de trobar-li sentit a la vida real. Sí, heavy.
0: Suposo que també, com ara deies, tenies els teus espais segurs, com quan estaves a l'habitació del teu millor amic i sonava aquesta cançó...
1: Sí, a l'Anin Kyoto d'Air.
0: Aquí somiàveu desperts, no?
1: Aquí somiàveu... No, és que en Lluís Tudela, la Paula, l'Anna, en Teixi, tots els meus amics d'allà van ser un lloc, un refugi. Però en Lluís Tudela, que era el meu millor amic, on vaig trobar una connexió profunda, era un xaval molt sensible.
0: Per què dius era?
1: És.
0: Ah, val.
1: Perquè m'estic ficant en aquell moment. M'estic ficant en aquell moment. No, és viu.
0: Doncs escoltem una miqueta d'Air.

0: Alone in Kyoto és una de les llapis de memòria de l'actor Enric Auqué, cançó publicada l'any 2003, que anys més tard va formar part de la banda sonora de Lost in Translation, que no sé si en el teu cas podríem dir Alone in l'Empordà.
1: Alone in l'Empordà.
0: Sí, quan tu eres adolescent l'Empordà potser no molava tant.
1: No, sempre li he trobat la gràcia a l'Empordà. És... sempre l'he estimat amb tot el meu cor. Però això... trencar una llança pels amics, que és, jo crec que és de les coses més importants. Jo no mai sé si és una casualitat o... Jo crec que no, que de totes les persones que estàvem en aquell institut, perquè sí que l'Empordà passava, aquí suposo que també, que jo anava al col·le a Verges i després em vaig canviar a Torroella i era com marxar
0: a un altre país.
1: A un altre país, quasi, quan tens 13 anys, 12 anys i te'n vas a... I jo era molt insegur, a la vegada que xulo, i em posava un paper, era...
0: Bé, són armilles que ens hem posat.
1: Sí, i... moltes armilles, i en Lluís sempre dic que em va saber triar i em va saber veure, i em va triar ell, jo crec, i jo li agrairé tota la vida. Seguim siguent ultramics. Ara viu a Londres, però...
0: Tu tens l'afegit que crec que des de ben jove t'exigien tenir una vocació.
1: És una altra sort, aquesta. No és tant des de tan jove, però sí que el meu pare i la meva mare són gent que, a través de l'exemple, i també el meu pare ho diu molt, d'aprendre's en sèrio el que un fa, no? De que si trobes una passió i la tens, i un talent, doncs no sé, gens frívol amb ell, no? Portar-lo al màxim de les seves conseqüències, prendre-te'l en sèrio... Jo això ho he explicat. O sigui, jo crec que l'insult més gran que pot dir el meu pare a casa és la frivolitat. La paraula frivolitat a casa meva és quasi un insult, el pitjor insult que et poden dir. I pues, aquesta és la religió de casa meva, d'alguna manera. Prendre-s'ho en sèrio.
0: Tu, mentre trobaves, perquè va arribar als 19 anys o així, vas fer, déu-n'hi-do, les cosetes que vas fer. Crec que fins i tot vas plantejar ser torero amb 13, 14 anys.
1: No, mai.
0: O se te'n volien emportar a Extremadura.
1: Sí, perquè... això va passar una vegada que
0: tens pinta recortador, tens físic.
1: Quique el Bombilla, no? Enrique l'Empordanès. No, això va ser que una vegada de petit, perquè... sí que sempre he tingut la sort que les coses se'm solen donar bé. Saps? A la que intento alguna cosa em sol sortir bé les coses. I me'n recordo una vegada que hi havia una gent que el meu pare els havia fet una casa i estaven fent la comunió de la seva filla, que després va passar a ser amiga meva, que van fer una cosa d'aquestes, que van fer com un tancat amb bales de palla, i van portar unes vaquilles i es van ficar a torejar unes vaquilles, una cosa que mai havia vist a la meva vida. I va haver un moment que van dir si algun dels nens volia torejar, i jo, que era molt valent, vaig dir que sí, i ho vaig fer extremadament bé. O sigui, tinc un record com de dir, això se'm dona molt bé, saps? Del rotllo. Ara m'estava llegint el llibre del Nogales, del Charles Nogales, de... com es diu? Del Belmonte.
0: Del torero, sí.
1: I una mica, salvant moltíssim les distàncies, però em recordava com de... que em va quedar una cosa de dir, hòstia, això ha sigut molt, molt, molt adrenalínic. I em va sortir molt bé, i em van fer junollar davant del toro i tota una cosa molt brava, que després em va venir el senyor que ahir va dir que ell, que això que havia vist era una cosa excepcional i que jo havia de ser torero, i el meu pare no s'ho va prendre gens en sèrio, i em va dir... Hi havia un senyor baixet així amb una barruga aquí, que anava amb un camió que havia portat les vaquilles, i em va dir, doncs anar amb aquest senyor a Pamplona o a Extremadura, jo què sé.
0: I vaig dir no.
1: I aquí es va acabar. Aquí es va acabar la vida de torero. I no m'hagués agradat dedicar-me a matar toros, la veritat.
0: Crec que en aquest batiburri del que parlem hi ha una persona molt important que cal citar, és de justícia, que és la Maria Carreter.
1: Maria Carreter.
0: Qui és la Maria Carreter?
1: Pues la Maria Carreter és la típica senyora

0: va anar amb la Teresa i que jo sempre els hi preguntava, perquè era molt curiós. I jo vaig passar moltes hores, la seva germana era tenir un local allà a l'entrada a casa seva, a la dreta, que era una sala petitíssima, del rotllo de 3x3, o 3x2, o 2x2, potser. Hi havia una taula i tres cadires amb una tele així a dalt, i estava plena de senyores que ella cosia, els hi feia vestits a les dones del poble, aquelles bates florejades així llargues, amb una miqueta de cintura, i xerraven, i jo em posava allà sempre, i els anava a buscar sempre 100 pessetes, i sempre rascava 100 pessetes d'alguna per anar a comprar xutxes i un croissant o alguna cosa així quan sortia del col·le. I jo sempre els preguntava que per què la Tella i la Ia, i els hi deia Tella i Ia, no estaven casades, i sempre em deien que la guerra els havia matat a tots. Jo mai sé, jo crec que podria inclús pensar que van morir verges, potser. Però la Ia em va fer d'àvia. Ella no tenia nets i estimava molt la meva família, i ella era de Cal Carretera, filla d'un carreter, es deia Maria Geli, en realitat, i ella em va cuidar d'una manera molt empordanesa, que és en presència i com una duresa carinyosa molt, molt, molt gustosa, molt, molt gustosa. Com... En aquell moment no era gustosa, però ara amb el record i la distància era una presència que et feia sentir segur, saps?
1: Estimat.
0: Estimat, sí. I la tinc en el record per sempre. És una dona que m'ha donat com un pilar, una cosa de... un lloc, no sé, com una dedicació molt, molt gustosa, d'amor, simplement perquè sí.
1: Altruista, sí.
0: Sí.
1: A la recerca del teu lloc al món, treballes a una granja de xais, ets electricista, perquè després diguin que no tens endoll. És el xiste fàcil. Després te'n vas a Londres,
0: sí.
1: I quan tornes...
0: Entro al col·legi del teatre.
1: I allà ràpidament veus que és allà.
0: Jo tenia molta por, però sí que vaig donar-me compte que se'm donava molt bé. Que se'm donava bé, que m'ho passava bé, i que per primera vegada a la vida hi havia algú que feia més ràpid i més bé, no sé si dir més bé, però que ho disfrutava potser més que altres companys de la classe, que estava motivat, que em deien molt bé, que la gent volia triar-me a mi per formar part del grup.
1: Hi havia una cosa inexplicable, no? Jo no anava a la teva promoció, anava a una promoció més, però recordo que es parlava d'Enric Auqué, l'Enric Auqué, i al final nosaltres vèiem doncs, un noi amb xandall que anava per allà pol·lulant, que no se sabia els textos, que això... I el veies fer un exercici i deies... Què té aquest tio? O sigui, té una cosa que no s'aprèn. O sigui, després et pots perfilar, et pots esculpir, et pots modular.
0: Clar,
1: però hi havia una cosa allà...
0: Tan conscient no era d'aquesta percepció de mi allà.
1: Clar, des de fora era un noi alt, espigat, que va amunt i avall, que sempre va com tard als llocs. I recordo algun exercici, sí, que us vèiem a classe de 10 i tal, i hi havia alguna cosa allà que i crec que ho deien els professors també, que no te l'ensenyen a una escola. Vull dir, o la tens o no la tens.
0: Sí, sí, no sé, jo em sento especialment dotat per fer aquest ofici. M'hi sento, hi ha alguna cosa d'una intuïció, una sensibilitat concreta, una cosa energètica que trobo, que sé trobar, que la sé invocar. I la sé invocar com un miracle.
1: Que sense feina darrere,
0: clar, sí,
1: estaries a la granja de xais, ara.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí, que talent en té molta gent, després l'has de saber cuidar, això és evident. I a mi me l'han ensenyat a cuidar a casa meva, és el que estava explicant abans. El podria cuidar molt més encara, eh? Vull dir...
1: Però això és l'art, no? També, que sempre es pot millorar, sempre es pot perfeccionar.
0: Sí, clar, no sé, també vas creixent i vas veient, però sí, no sé, jo em vaig sentir per primera vegada dotat per fer alguna cosa que... I aquesta, no sé si va venir primer el que estava dotat o el fet de sentir el reconeixement que no havia sentit mai en algú acadèmic o personal, en el sentit de... que em va motivar suficient com per tirar endavant, saps? No sé.
1: Sí, podríem dir que a les aules del Col·legi del Teatre l'Enric Auqué per fi va trobar il cielo in una stanza.
0: Il cielo in una stanza.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.
3: Quando sei qui con me

0: Il cielo in una stanza interpretada pel gran Gino Paoli, autor d'altres tamarros com el Senza Fine o Sapore di Sale, sonant a Llapis de memòria de l'Enric Auqué, que... per què rius?
1: Que no, em fa riure.
0: Amb aquesta cançó marxem a Itàlia.
1: Sí.
0: Què hi tens a Itàlia?
1: Amics, també, i jo crec que en una altra vida vaig ser italià, jo. No sé, em torna boig Itàlia i la cultura italiana. No sé, a mi aquesta música, no sé com, és com... no puc resistir-la, o sigui, m'entra dins d'una manera com quasi res al món, t'ho juro, és com... No sé, em flipen, m'agraden molt i no sé què és. És algo que no sé, que hi ha algú ja en mi que aquesta música m'atrau profundament, i és com tota la part romàntica també, no sé, aquests violins, aquestes balades increïbles, no sé.
0: Et veuries amb cor de fer una pel·lícula en italià?
1: M'encantaria fer una pel·lícula en italià. És el meu somni.
0: I tot i les traves de l'idioma, sí, et veus amb cor amb l'italià?
1: Sí, sí, sí, podria. Jo crec que podria.
0: Bueno,
1: sí, no sé si fent d'italià, però fent d'un personatge que viu allà, sí, seria el meu somni.
0: Tornant als inicis, debutes al 2009, no?, amb Dieta Mediterrània. És el primer que fas professionalment amb el Joaquim Oristrell.
1: Això ho vaig fer abans. Això va ser la primera experiència que vaig tindre. Jo estava fent... La meva mare m'havia apuntat al timbal.
0: Sí.
1: I hi havia un càsting allà, i la secretària del timbal era amiga, havia sigut alumna de la meva mare de dansa, i em va dir, Enric, hi ha aquest càsting, tal, presenta't. I vaig anar allà, van fer un càsting que havia d'explicar un xiste.
0: Això és abans del col·legi, del teatre.
1: Abans del col·legi, i vaig fer un personatge que tenia una frase, però jo estava del rotllo mega adolescent flipao, i vaig anar allà, i res, va ser una experiència jo mística, va ser com que vaig anar allà, mort de vergonya, vaig fer això, però estava malalt el dia que vaig anar, i em van pagar com molta pasta, saps? Vaig dir, uah, loco, jo vull fer això, saps? Així és com quan era adolescent, doncs jo vull fer dedicar-me a això. I va ser com el ganxo que la meva mare va trobar el fet de... Va dir, mira, Enric, és una bona manera de guanyar-te la vida, ja ho has vist, i tal.
0: Ha dit una frase, mira.
1: És divertit, saps? I tal, i va dir... I després me'n vaig anar a Londres. I després a Londres...
0: És pre-Londres i tot.
1: Jo crec que és pre-Londres, ara no ho sé, però jo diria que és...
0: Clar, que es va estrenar el 2009, i el 2009 estaves a primer, crec.
1: Sí, clar, és que això es va rodar un any abans, així. Sí, jo crec que va ser pre-Londres, després vaig anar a Londres, i la meva mare, quan jo estava a Londres amb la meva germana gran, la meva germana va trucar i va dir, l'Enric aquí no acabarà bé. I la meva mare em va trucar i em va dir, per què no vens i t'apuntes a estudiar teatre i tal? I vaig dir, vinga, va.
0: En quin moment de la teva trajectòria, perquè vull dir, has fet moltes coses des d'aleshores, això que dèiem Dieta Mediterrània, teatre amb l'Oriol Brogi, el Lluís Pasqual, l'Ivan, sèries com el Cubala Moreno i Manchón, Cràxites, el Goya, amb quina hi romata... En quin moment tu per fi tens la tranquil·litat de dir, vale, m'han comprat, ja no tinc a demostrar res a ningú constantment, que és una de les grans pors d'aquesta professió?
1: Jo diria que quan vaig començar a guanyar tots aquests premis, d'alguna manera.
0: Sí, a Hierro Mata, o amb el Gaudí...
1: És que, clar, jo l'any aquí a Hierro Mata vaig fer Quien a Hierro Mata i vaig fer Vida Perfecta.
0: Feroz, no?
1: I vaig guanyar com Gaudí, Feroz, Goya, Londres, vaig guanyar com mil coses i no sé, jo venia de fer teatre... Jo vaig saber que feia bé la meva feina quan vaig ser pare de la Carmela.
0: Sí, 2016.
1: 2015.
0: 15.
1: Quan vaig ser pare de la Carmela... Allà em va canviar alguna cosa metafísicament, en el qual, freudianament, en el qual crec que vaig passar a ser el fill del meu pare i vaig passar a ser el pare de la Carmela, i aquest canvi em va ajudar a sentir que allò que jo sabia en el col·legi del teatre que a mi se'm donava bé, per primera vegada em vaig legitimar lo suficient com per, davant d'un director, davant d'un públic, de veritat, atrevir-me a proposar-ho. I a sentir que ho podia fer, que no era una... que ja no era un nen, que això anava en sèrio, i que em vaig atrevir a prendre-m'ho en sèrio, quan vaig tenir la Carmela. Després, quan jo vaig sentir, i em vaig sentir ja com madur de poder fer aquest ofici, i després ja quan vaig començar a tenir tot aquest reconeixement, que es feia molt evident, vaig tenir el reconeixement que jo estava buscant d'alguna manera, perquè era com una certa venjança a tota aquesta cosa que he explicat fa un rato, a tot aquest pas.
0: Una redempció.
1: Sí, inclús venjança, eh? Hi havia un motor venjatiu en mi, de poder demostrar a tota aquesta gent que m'havia...
0: Però tu vas tenir professors que fossin cruels amb tu?
1: jo em vaig sentir violentat en quant a que jo era un nen i ells eren adults, i jo em vaig sentir marginat i maltractat i poc entès, que no és la seva responsabilitat, no és la seva culpa, la seva responsabilitat com a professors potser sí, però vull dir que ja està, que no passa res, però sí que sí que sentia que jo o jo volia demostrar alguna cosa d'alguna manera, i vaig lluitar molt per demostrar-ho. Un cop ho vaig demostrar, vaig entendre que no havia canviat res, que no servia de res, i també vaig entendre que aquest ofici anava de ser generós amb els personatges i les històries i a mi mateix, i no tant en demostrar res.
0: El que està clar és que pots tenir 15 Goyes i 8 Oscars, que als nens se'ls ha de dormir cada dia, siguis qui siguis.
1: Això segur.
0: Que ara està sonant de fons Brian Eno, que és un dels grans pioners de la música ambiental, i aquestes és una de les cançons que tu utilitzes per dormir a...
1: Els meus fills.
0: A la Carmela i a l'Antonio.
1: Des de petits, els dos. La Carmela, quan no pot dormir, em diu, papa, posa'm el Brian Eno. Sí, és com... És la cançó que la fiques en bucle per durar com 17 minuts. Ho sé segur, perquè he estat escoltant-la així, en bucle, així, al llit, a punt de dormir-me. Si no exagero, unes...
0: Aconsegueixes no dormir-te quan adorms als nens?
1: Aconsegueixo no dormir-me... Ara els meus fills ja es dormen sols. Però quan hi ha un moment que tenen els nens, que el moment en què ells moren, no? Moren de...
0: Sí, cauen.
1: No, s'atreveixen a caure. En aquell moment jo crec que es desprenen una cosa estranya, que és que et fa dormir. Just que jo quan m'he trobat allò, estic allà i sento l'inquietud d'ells, vas notant, escoltant el Brian Eno, i estàs així. I hi ha un moment que tu no saps com, que estàs mega despert, tu fas com... i t'agafa com un...
0: Sí, no, caus.
1: I comences com a caure i de sobte, clar, que agafes consciència i dius, ah, això és que s'ha dormit. I mires i està dormit. I és una cosa que m'ha contagiat ell 100%, o ella, segur.
0: Jo t'he de dir que jo m'adormo abans que els meus fills quan es dormen, i ja sí. Quan em desperto ja està fregit.
1: Ja està fregit, això també està
0: bueno, però jo faig servir el Pop Estrellitas i tu el Brian Eno, eh?

0: Aixeca, Roger, que o parlo o caiem aquí.
1: O caiem els
0: teus fills són nens de ciutat o...?
1: Són nens de ciutat, urbanites a muerte.
0: I tu, que ets rural,
1: és una,
0: com ho portes?
1: És un dol que he tingut que passar, però ja està fet. Ja no...
0: Però els hi fas proselitisme de l'Empordà?
1: No, els porto molt, totes les vacances, els cap de setmana, i allà ja... Bueno, ja la huelen, vull dir, la caramela, arribem allà, surt de casa i... A vegades em truca, estic sopant a casa, no sé qui, s'ha anat a les 10 del matí.
0: Saps? I dius, és això.
1: És això, clar.
0: És exactament això el que
1: clar,
0: volia.
1: Si aquí a Barcelona estan tutelats tota l'estona, i al final descobrir el joc sol... És una altra manera, però descobrir el joc sol al final és el teu quarto, i la Carmela ho odia, això, i no ho fa. Bueno, ho odia, no li surt. Està sola al seu quarto fent coses, és a dir, tot el rato està amb mi intentant, o busca xarxa al parc després de sortir del col·le a Glòries, o jo què sé, vas fent coses i jo què sé, però clar, qui t'agafa el nen i te'l porta així cada semàfor pot ser del mati,
0: sí, o t'escagressin al parc.
1: No, això no, tio, jo confio en que no hi ha segrestades furgonetes blanques, no?
0: No ho sé. Deies fa uns mesos a La Revuelta que la Carmela et cau superbé. El que no sé si estàs preparat pel dia que tu no li caiguis tan bé, que és un procés natural,
1: ja,
0: que és quan,
1: no, no estic gens,
0: quan matem el pare, ja, l'adolescència.
1: Ara estic en un moment mega heavy de que estic més nerviós que mai, tio, més nerviós que mai, perquè es barallen molt entre ells, porten 6 anys, i estic allà i crido, últimament crido. I no m'agrada gens. Però, no, però dic, i arribo a casa dient, vinga, Enric, avui no t'enfadis. I arriba un moment que no sé què em desperten a dintre, que fot un crític, prou, ja! Vinga, ja, que he dit 6 vegades a la dutxa, 6 vegades.
0: Només 6, dius, tu?
1: Ja està, a partir de les 6 ja fot un crit, saps?
0: És que la criança positiva té...
1: No, he agafat ara...
0: Té
1: lagunes. Avui, ara a les 4, tinc la meva primera sessió amb una psicòloga que m'ajudarà. Perquè està començant, la Carmela té 10, comença a notar una preadolescència...
0: És que comença abans, ara, la preadolescència.
1: I jo dic, sí, mira, si segueix això, si jo segueixo així, després de tot el guai que ha sigut fins ara... Si jo em converteixo en un pare cridaner, que és el que vull evitar perquè no ho vull per res del món, ara ve l'adolescència i tindré una relació de merda. O sigui, o fico ara mateix remei a això i busques ajuda, perquè està claríssim que no ho estàs sabent fer, perquè no estic sabent ficar bé els límits, em poso nerviós... Necessito eines, i no les tinc. Pare, estic separat i soc pare solter, o sigui, estic sol amb els dos, saps? I dic, és com... Necessito ajuda, i l'he demanat. O sigui, que tots els pares que estigueu així, demaneu ajuda i no seguiu amb la dinàmica dels crits.
0: Doncs no deixem la família, perquè ha arribat l'hora de que soni el grup de punk Enemic Interior, i esperem, sisplau, per favor, que no se'ns mori cap iaia pel camí. Fot-li, Roger.

0: Canvis a la força d'Enemic Interior, sonar Llapis de Mòria de l'Enric Auqué, un grup que, com dèiem, doncs, té molt familiar.
1: És molt familiar perquè és el meu cunyat, és el cantant baixista d'aquest grup de hardcore punk d'aquí a Barcelona. De...
0: Quin cunyat? Clar, és que aquí hi ha un tema.
1: Sergi Vilabori.
0: Ah, val. Perquè tens uns quants cunyats.
1: Tinc dos. És la parella de la meva germana Anna, una gran persona, l'Anna i el Sergi, i bàsicament estic fent promoció del meu
0: cunyat. Ens has colat, aquesta,
1: no,
0: eh?
1: No, però és un grup increïble, eh? És un dels millors grups de punk del panorama de Barcelona i d'Espanya, i estan allà, estan molt tops. O sigui, no, ells no estan fent negoci amb la música, ells ho fan perquè els hi mou el punk, però que és un grup molt, molt on. Molt,
0: vas a concerts? Són un show, aquest tipus de concerts,
1: sí, sí,
0: que van tirant-se al públic, vull dir, déu-n'hi-do, eh?
1: S'ho passen bé.
0: Sí, sí. Som un programa de contrastos i acabarem amb Ryuichi Sakamoto.
1: Ryuichi
0: però
1: Sakamoto.
0: Abans d'això, què tens entre mans professionalment ara, Enric?
1: Pues tinc bastantes coses, moltes que no es poden parlar per no agafar-les.
0: Sí, hi ha com un secretisme en la professió.
1: Bueno, ja, perquè es firmen
0: sempre
1: contractes i sí, aquestes coses. Després altres que estem aixecant jo i persones, idees.
0: Estàs aixecant un persones, és algú que em deixa més tranquil, que no sigui amb flamencs.
1: Amb flamencs, amb plexiglàs. No, bueno, sí, és que hi ha tot d'idees. També aixecar una pel·lícula és molt llarg. Vull dir, des que tens la idea, l'escrius i busques qui la finança i tot plegat, podem passar 6 anys, 5 anys i estem amb uns quants projectes d'aquests. Després estic ara mateix rodant Cronos, que és una pel·lícula que va sobre els atemptats de la Rambla del 2017 i que és una cronologia d'un estudi periodístic que es va fer sobre tot el procediment hora per hora de com va anar des del començament del moment fatídic en què la furgoneta es fica mig a la Rambla fins que atrapen el terrorista i ja. I és aquest, tot aquest això, seguit de moments. I el meu personatge faig el responsable de resposta ràpida al cap dels Mossos d'Esquadra, el que munta tot el lloc de comandament dels Mossos i que pren les decisions i activa el pla Cronos, i és la persona que està de responsable de la búsqueda i captura i que no hi hagi més atemptats a partir de que es fa l'avistament.
0: L'Enric Auqué fent de mosso, qui t'ha vist,
1: sí,
0: qui et veu. Va, acabem amb Ryuichi Sakamoto. Enric, ha sigut un plaer tornar-te a veure i conèixer-te més a través de les teves cançons.
1: Que bé.
0: Perfecte.
1: M'ha agradat molt. No, dic que m'ha agradat molt el programa. Ha sigut molt maco. Ryuichi Sakamoto, això és la bondat. Aquesta no sé, ja, em dona un... Em fa confiar en el món, aquesta cançó. Saps el rellot?
0: Doncs anem a confiar en Merry Christmas, Mr. Lawrence, i hem de tallar ja, o parlaràs amb el Franzino ja.
1: Ah, vale.
0: Està a punt de començar.
1: Moltes gràcies.

0: Quantes vegades, mentre passejàveu pel carrer, feinejàveu a casa o esperàveu l'autobús, us heu posat inconscientment a cantar una cançó? I per més anys que faci que la coneixeu, i tot i que faci temps que no l'escolteu, recordeu la lletra perfectament. Guillem Delso, com estàs? T'ha passat a tu?
1: Bona tarda, m'ha passat. M'ha passat amb les cançons de les que parlarem avui, perquè aquest magnetisme que té la música, que pot semblar aleatori, pot semblar poc útil, pot tenir un rèdic educatiu. Escolteu això.

0: Ja m'hagués agradat a mi aprendre amb la taula del nou amb aquest ritme. Glòria Mitjana, psicòloga i professora i creadora de Cookies Music. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què acabem d'escoltar? Què és això?
1: Això és un trosset, un fragment de la cançó de la taula del nou. De la taula de multiplicar, que cada vegada costa més que s'aprenguin i les tinguin dominades, doncs és un petit fragment d'això, perquè es pugui automatitzar, sortir ràpidament i la música té aquest poder evocatiu molt, molt interessant i molt bo, i per tant aprendre-les cantant és divertit i té molt rèdit, com deia el
0: Guillem. Sí, que és una petita cançó d'un gran projecte, que estem parlant del projecte Cookies Music. Què és Cookies Music? Millor que ho expliquis tu que nosaltres.
1: Vale. Cookies Music és una gran biblioteca de cançons pensada per treballar tots els sabers curriculars, tots els continguts curriculars d'educació infantil i d'educació primària. I està organitzada com una gran biblioteca que es pot usar de forma lliure, o també hi ha tota una programació proposada per anar seqüenciant en cada curs doncs les cançons que toca en funció dels aprenentatges, i posant també molt èmfasi en tot el domini del llenguatge.
0: És a dir, com una llista de reproducció, com si la tinguéssim a les nostres llistes, que ens la posem per córrer, doncs aquesta per aprendre, no?
1: Exacte, cada 15 dies doncs canviem la llista i anem aprenent.
0: Tu ets psicòloga, al principi ho dèiem, les cançons ens queden a la memòria i pot passar molts anys que les podem tornar a repetir. Per què ens passa això? Què passa al nostre cap?
1: Bueno, la música és superpotent pel cervell. De fet, els neurocientífics sempre diuen quan posem algú a dintre d'una ressonància magnètica i a música, o sigui, el cervell fa focs artificials, no? Perquè s'activen moltes àrees cerebrals alhora. Toca la part més del cervell reptilià, la part emocional, que ens ajuda moltíssim a aprendre, perquè quan lliguem emoció i aprenentatge, doncs les coses se'ns queden molt més. També la part motriu, no? Sentim una cançó i ens posàvem tots aquí a l'estudi a ballar, no? Doncs una mica la idea és aquesta, de que toca i anima moltes àrees del cervell, de forma que afavoreix molt la connexió de les sinapsis cerebrals i també que el cervell es vagi preparant pels aprenentatges futurs. O sigui, la música no només ens serveix per avui aprendre la taula del nou, sinó que ens estructura el cervell perquè els aprenentatges que fem a futur entrin molt millor.
2: I això ens passa a grans i a petits, però sobretot els hi passa als infants?
1: Ens passa a tots, perquè el cervell és neuroplàstic i, per tant, la música sempre ajuda i estimula moltíssim. Si voleu fer un exercici cerebral de primer nivell, toqueu un instrument. O sigui, és l'exercici més complex que hi ha a nivell cerebral. I, a més, els nens, sobretot de 0 a 7 anys, l'estimulació en música hauria de ser central. O sigui, si sentiu el David Bueno, sempre diu és que els nens haurien de cantar i ballar, cantar i ballar. Per què? Perquè ens ajuda a estructurar tota la xarxa sinàptica del cap i això permet doncs, que els aprenentatges funcionin molt millor.
0: És que a mi, quan em va arribar el tema, em va recordar molt a una escena que em va quedar de petita de la sèrie Hannah Montana, on la Miley, que és la protagonista, li costa molt una assignatura d'anatomia. S'ha d'aprendre tots els ossos del cos i li costa molt. I ho fa amb una cançó i una coreografia.
3: Después mi peroné, según el texto es, luego mi tibia, que no es de mímica, y si subimos mejor, rotula, ese es mi extremo inferior, los huesos bailando, lo estoy recordando.
0: Clar, tu deies, serveix per aprendre, per aprendre els continguts, però també per estructurar el cervell. Això ha sigut sempre així? O és una com ho descobriu, això? En quin moment us n'adoneu que això funciona així i engegueu aquest projecte?
1: Bé, nosaltres fa molts anys que sabem que funciona així. De fet, la neurociència cada vegada reafirma més tot això. O sigui, intuïtivament, les mestres més antigues totes cantaven. Cantaven cantarelles. De fet, a vegades quan anem a les escoles ens diuen apa, però si això és el que jo feia i funcionava, dius, i per què vau deixar de fer-ho, no?
0: Clar.
1: Aleshores, el projecte neix una mica d'això, de veure que s'està perdent una cosa de primer nivell, veure que hi ha molta dificultat a l'escola i dir, ostres, com és que la música... De fet, la música és tan important a nivell cerebral que es va crear l'especialista de música. Però clar, al crear l'especialista...
0: Es va com aïllar, no?, la música.
1: Es va aïllar i la van deixar l'especialista i el profe general va deixar de treballar de forma constant en música. Aleshores, això permet tenir un repertori i també hi ha l'estigma aquest de molta gent de jo no m'atreveixo, desafino, aquestes coses que corren, aquests mantres que corren pels col·les, i aleshores vam dir doncs fem una cosa ben feta, ben pensada, ben estructurada, perquè es pugui treballar a l'aula.
0: Ara mencionaves les mestres. De fet, ens està escoltant la Laura Damuth, professora de cicle mitjà a l'Escola Concertada Enric Osó, a Bellvitge. Laura, hola, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Et sona aquesta cançó que estàvem escoltant del no, no, no, ja me l'he pres.
4: I tant, i tant, i tant. Mira, m'ha portat molts records d'aquest curs a la meva aula. I tant que sí. L'he treballat molt, aquesta cançó.
0: És que ara t'anava a preguntar, tu has utilitzat les cançons de Cookies Music. Com ha anat, com ha estat aquest primer any utilitzant-les?
4: Pues mira, com dius, ha estat el primer any, el primer curs que ho hem fet. Jo ho he fet concretament en les dues aules de tercer i per mi ha estat una experiència molt positiva, perquè tal i com diu la Glòria, doncs clar, a partir de la música doncs activa tot el tema de la motivació. Després també hem estat treballant, a part de la cançó, de cantar-la, doncs també tot el tema del moviment, de ballar-la, de fer jocs amb moviment, amb mímica, i tot això potencia molt més també l'aprenentatge.
0: Clar, és que em puc imagina els alumnes anant cantant les cançons per tota l'escola. Com han reaccionat ells? Els hi ha agradat?
4: Molt. Mira, els hi ha agradat moltíssim. De fet, ara recordava una anècdota amb una cançó que comença el curs, que la vaig posar a inicis de setembre, i bueno, la vam aprendre, la vam cantar, la vam ballar, i després ja no l'havíem tornat a posar, no la vam posar aquesta mai més. I al final de curs ens quedaven l'últim dia 10 minutets per allà, i els hi vaig dir, vinga, va, posem una cançó i ens acomiadem ballant. I jo pensava, doncs mira, em demanaran alguna d'aquestes modernes d'avui en dia i tal. No, no, em van demanar el començar el curs. I deia, però si és que acabem el curs, no? I em deien, bueno, fem el dia al revés. Igualment la posem, no? I llavors vam tenir un anclatge, un vincle molt emocional amb aquesta cançó.
0: Clar, ells només volien recuperar aquella cançó que van escoltar el primer dia i com es van sentir.
4: Sí, molt bé. La veritat que molt bé, molt bé. Els hi ha agradat molt i, a més, l'experiència ha estat molt bona a nivell d'aprenentatges, també. Recordo una altra vegada que, per exemple, estava corregint jo unes redaccions i, bueno, el típic que vas corregint algunes faltes d'ortografia, les més bàsiques, perquè vagin aprenent, i com que ja havíem treballat la cançó dels plurals, que els plurals acabaven en ES i aquesta norma ortogràfica ja se la sabien, però igualment a l'hora de posar-la en pràctica, a l'hora d'escriure, doncs se n'obliguen, i això és el més normal del món al tercer, no? Doncs recordo que quan els deia, ei, mira, vigila, que aquí no has posat ES, doncs anaven al seu lloc a corregir-lo cantant la cançó dels plurals, no? Per tant, fan un anclatge molt bo amb tot això, i tant.
0: I ara, Laura, a les aules, que hi ha molta diversitat amb persones amb necessitats específiques de suport educatiu, amb dificultats d'aprenentatge, també funciona per aquests nens i nenes?
4: Molt, molt. Mira, precisament aquest curs tenim un grup bastant divers, amb molta diversitat, i tenim un nen en concret que té TEA, i a mi precisament em preocupava molt al començament de curs perquè és un nen que desconnecta bastant dels aprenentatges acadèmics, que té uns interessos molt restringits, i bueno, els seus interessos eren una mica camions, cotxes, excavadores, i d'aquí no el trèiem, no? I a més sempre estava amb el seu llibre d'excavadores allà capficat, no? I jo deia, mare meva, jo com connectaré amb aquest nen? Doncs, bueno, tinc un record molt bo de que quan jo entrava a la classe, com que ell ja sabia que jo a la seva classe entrava a fer Cookies Music, doncs m'agafava pòsits que tenia a la taula i a cada pòsit m'escrivia un títol d'una cançó. I llavors me les posava en l'ordre que volia que jo li posés les cançons. I llavors jo normalment li deia, vinga, va, doncs et poses a l'ordinador. I ell era el que em posava les cançons. I de vegades, que estava capficat allà amb el seu llibre, quan jo col·locava la cançó directament s'aixecava, cantava, ballava. O sigui, ha sigut una forma a través de la música de poder arribar amb ell i connectar molt bé. Inclús hi havia dies que jo entrava a l'aula i s'asseia a les grades que tenim dintre de la classe, que és on es preparaven tots per escoltar les cançons. Doncs ell, sense dir-li res, s'aixecava i s'anava allà, en plan, estic aquí preparat perquè em posis la música.
0: Estava
4: no?
0: motivadíssim.
4: Sí, ha estat una experiència molt bona. Que motivadíssim, bé. La veritat és que sí.
0: Glòria, vosaltres...
4: I el tema de les... Digues.
0: No, perdona, perdona, acaba, Laura.
4: No, res, que en el tema de les taules de multiplicar volia comentar que també ha estat superpositiu, perquè a matemàtiques una mica què fem a tercer és que és el curs per excel·lència d'aprendre les taules de multiplicar.
0: I
4: llavors una mica, doncs, primer les construïm entre tots, busquem patrons, en plan, doncs, si fem la del 2, doncs, comptem de 2 en 2, o veiem que tots els resultats són parells. I per últim fem l'associació d'idees per crear noves connexions. Doncs la taula del 4, per exemple, és el doble de la del 2, no? i ho treballem tot així, però clar, ens faltava la part memorística, perquè al final se les han d'aprendre com tota la vida, per molt que busquis patrons, per molt que les treballis, igualment tens aquesta part de memòria que l'has de treballar. Clar. I aquí ens ha ajudat molt les cançons de Cookies Music.
0: Clar, és que, Glòria, o sigui, ara ho deia, no? Hi ha mil coses, hi ha mil mètodes per ensenyar. En aquest sentit, en el vostre projecte, hi ha les cançons, però hi ha també un mètode que s'ha de seguir per aplicar-les? O cada maestrillo tiene su librillo, no?, que diuen.
1: Clar, a veure, com que cada maestrillo tiene su librillo, nosaltres això ho respectem moltíssim, ¿vale? El que donem és com moltes opcions de treballar de forma diferent. Cada cançó té una guia didàctica per seguir i per anar agafant idees com les que explicava la Laura de poder-ho treballar a classe. Després també tenim aquestes llistes proposades, aquestes programacions seqüenciades i proposades per dir, mira, si no estic molt inspirat, vaig allà i em poso la llista de la setmana o de la quinzena i ja puc anar tirant amb això. També depèn del nivell educatiu de cada un dels nens. Hi ha cançons que són pròpiament la cançó és l'exercici, o sigui que, per exemple, una percepció auditiva, doncs unes campanes que sonen, quantes campanes sonen? Una, dues, tres, clar. Doncs aleshores ja això és el propi exercici, no? O sigui, una mica hi ha com diferents opcions per treballar, però sempre deixant llibertat també al professorat. Hi ha una guia proposada i després una possibilitat d'usar-ho lliure. I després nosaltres tenim una metodologia proposada que és treballar 3-4 cançons a la setmana, tampoc complicar-nos la vida, menys de 10 minuts, ¿vale?, perquè sabem la complexitat de les escoles que ara una mica la Laura l'apuntava, i aleshores treballant 3-4 cançons a la setmana estem treballant 700 paraules en un curs i 200 estructures lingüístiques. Pensem que a Catalunya hi ha un volum d'alumnat altíssim que no parla català.
0: Clar, també és una eina, no?, per aprendre català.
1: Ah, és una eina brutal. Hi ha un bloc sencer de cançó d'acollida perquè els nens, tant si són catalans com si són de fora, puguin aprendre ràpidament paraules en català i amb presentació, repetició. O sigui, agafem molt la base de neurociència per després aplicar-ho a les cançons.
0: A quantes escoles esteu ara?
1: Unes 42 escoles.
0: I les famílies ho poden fer servir també, si volguessin a casa, per reforçar aquest aprenentatge?
1: Els mestres tenen la possibilitat de compartir les cançons que ells volen, o sigui, la idea és les que han treballat a l'aula les poden compartir amb les famílies.
0: Laura, en el teu cas, ara ho deia, tant català com les famílies. No sé si tens molts alumnes aquí, els hi ha anat molt bé per aprendre català.
4: Molt, molt, perquè pensa que allà on està la meva escola, a Bellvitge, a l'Hospitalet, clar, la gran majoria de famílies són castellanoparlants. Llavors són nens que el seu idioma matern és el castellà i de català només l'utilitzen quan estan a la classe amb els profes, perquè entre ells, a l'hora del pati, en moltes situacions dintre de l'escola mateixa, entre ells es relacionen en castellà. Llavors, clar, tenen molt poquet vocabulari i en això també ens ha funcionat superbé Cookies Music, perquè amb cada cançó que fèiem sempre hi havia algunes paraules noves que no coneixien. Llavors és com una finestra, no?, que estan exposats a adquirir nou vocabulari que ha anat superbé. I especialment pels nens de nouvinguda també del català, que parlaven altre idioma, doncs evidentment per aquests també.
0: I tu recomanaries també treballar-ho a casa, més enllà de l'aula, pels teus alumnes i les teves famílies?
4: Sí, i tant. De fet, nosaltres a la nostra escola ho hem fet així. Totes les cançons, no hem posat totes les cançons a l'abast dels pares a la vegada, sinó que les cançons que anàvem treballant nosaltres primer a classe perquè fos novetat, per la motivació i segons el temari que anàvem fent, doncs després les penjaven a la plataforma perquè els pares també poguessin accedir. Amb aquestes que parlàvem de les taules de multiplicar, per exemple, conforme anàvem treballant, anàvem col·locant a la plataforma. Exacte.
0: I l'any que ve repetiràs?
4: I tant, i tant. Bueno, si no, se m'enfaden els meus alumnes, com no repeteixi.
0: Oh, i tant. I Glòria, vosaltres seguireu creixent? Hi ha projecte per fer noves cançons?
1: Sí, i tant. Nosaltres estem molt a les escoles i anem molt I escoltem sempre les peticions dels mestres i, de fet, el projecte ha anat creixent amb les seves peticions. Vam fer un inici d'un pilot amb col·les de tot Catalunya, també fixant-nos amb els que tenen molta complexitat perquè volem arribar a ells especialment, a tots, però amb ells especialment. I, per exemple, ens van demanar que il·lustréssim les cançons, les vam il·lustrar, ens van comentar la dificultat lingüística que tenen a les escoles i hem fet un bloc sencer de pràxies i de consciència fonològica, de vocabulari pels nens nouvinguts, posem molt pes a tot el tema lingüístic perquè sabem que és un dels grans temes que tenen sobre la taula els professors i no saben molt bé com poder-lo treballar i tenen pocs recursos en català i també que afavoreixin l'ús social del català, no només que el parli el profe. Una vegada vaig anar a una escola i em ve un nen corrents i veig que va la mestra i diu: senyor, senyor, hay una senyora que habla como tú. Ostres!
0: Doncs tant de bo de canvi. Si hi ha escoles que ara mateix estan plantejant com fer la programació l'any vinent, doncs que es posin en contacte amb vosaltres, cookies@music.com, suposo.
1: .com, sí.
0: I que us escriguin i es posin en contacte. Fantàstic.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Glòria Mitjana, psicòloga, professora i creadora de Cookies Music, moltes gràcies. I Laura Damuz, professora de l'Institut i Escola en Rigorós de Bellvitge, gràcies també per estar les dues al balcó i seguir omplint les aules de cançons.
4: A vosaltres.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: del seu què més recollim del dia.
1: Avui hem conegut més detalls sobre l'assassinat masclista de la Kimberly, una dona de 32 anys que va morir al maig a mans de la seva parella a la plaça Josep Tarradellas de Figueres i a plena llum del dia. Ja sabíem que abans de matar-la l'home havia estat detingut per agredir-la brutalment i amenaçar-la fins en dues ocasions, però la història no s'acaba aquí. Carles Couso, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui hem sabut que l'individu, mentre estava detingut, va dir al policia que el vigilava que quan sortís de la garjola mataria la seva parella.
2: Sí, Guillem, de l'estat policial del que ha avançat 3CAT i que també hem consultat des de Ser Catalunya, es desprèn que, a més d'haver reincidit i haver-se saltat l'ordre d'allunyament, el detingut tenia antecedents per violència contra la dona amb altres víctimes. D'una banda, té diverses condemnes fermes a presó i, de l'altra, els Mossos l'han detingut fins a 26 vegades des de l'any 1998 i bona part d'aquests casos estan relacionats amb violència masclista. A més, els investigadors fan constant aquest atestat que la primera agressió de diumenge, que l'agressor, un cop va ser detingut, a les garjoles de la comissaria va manifestar que, quan sortís en llibertat, com deies, la mataria. Amb tots aquests elements, la fiscalia, que era l'única acusació que hi havia, la víctima encara no tenia advocat, no va demanar prendre cap mesura cautelar, com, per exemple, la presó provisional.
1: Fem un repàs couso del desenllaç del cas, del que ja vam etiquetar en el seu moment i avui es confirma la crònica d'una mort anunciada, en el que està clar que alguna cosa va fallar.
2: Sí, la seqüència dels fets, Guillem, és la següent. Diumenge 17 de maig, els Mossos detenen l'home per maltractament i amenaces. Dilluns 18 de maig se celebra un judici ràpid on l'agressor reconeix els fets i accepta una pena de 6 mesos de presó. Una pena que queda suspesa durant 2 anys amb la condició de no tornar a delinquir. I el jutge de violència contra la dona li imposa un ordre d'allunyament de la víctima tal com ella havia demanat. Ell surt en llibertat i hores després torna a agredir-la. Ho fa, ens expliquen fonts policials, de forma molt bèstia, amb molta violència. Els Mossos el tornen a detenir per maltractaments i trencament de la condemna que li havien imposat des dels jutjats poques hores abans. El cas va parar llavors al jutjat de Guàrdia de Figueres, és un cap de setmana, on se cita la dona per a l'endemà, dimarts, perquè el forense l'explori i ratifiqui la denúncia. I dimarts 19 de maig, la dona no es presenta al jutjat, s'equivoca de sala, ens diu gent del seu entorn, i la fiscalia, davant d'aquest escenari, no demana mesures cautelars contra l'agressor i el jutge deixa l'home en llibertat provisional. Al migdia, l'agressor surt lliure dels jutjats i al cap de poquíssimes hores la mata amb un ganivet de grans dimensions enmig d'una plaça de Figueres. I des de llavors, la família de la noia reclama que s'investigui a fons què va fallar, ja que els Mossos havien detingut l'home de 48 anys dues vegades, dos dies abans per haver-la agredit, i en la segona agressió, tot i saltar-se l'ordre d'allunyament i haver reincidit, va quedar en llibertat provisional.
1: La fiscalia, però, que era l'única acusació que hi havia, no va demanar prendre cap mesura cautelar, com podria ser la presó provisional. Per què?
2: Doncs fons de la fiscalia ens expliquen que no estan contents de l'actuació de la fiscal i afirmen que és qüestionable que no demanés mesures cautelars. Tot i això, eviten parlar d'errada i apunten també cap al jutge. Segons ha explicat 3CAT, a la Junta de Fiscals de la demarcació de Girona, gairebé un mes després del crim, es va afegir un punt a l'ordre del dia sobre aquesta qüestió, sobre aquest cas, per reflexionar si des de l'administració de justícia es va fer tot el possible per protegir la víctima i què s'ha de fer, si ja s'ha de fer algun pas per millorar. En aquella reunió es va demanar als fiscals ser més curosos i estar més atents en casos com el de la Kimberly. A la Junta, de fet, es va acordar que s'havien d'esgotar totes les vies per localitzar una víctima quan no vagi a la declaració judicial i esbrinar les raons per les quals no hi ha anat. Per tant, Guillem, la fiscalia diu que no hi ha hagut errada, però si a la Junta de Fiscals diuen que s'han d'esbrinar les raons, que s'ha d'insistir més, és que alguna cosa la fiscalia, evidentment, no va fer bé.
1: Doncs déu-n'hi-do quin cas, el continuarem seguint. Gràcies, Carles.
2: Una abraçada.
1: I en matèria judicial, avui l'empresari Julio Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que va ser Zapatero qui va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia. El govern espanyol, en paraules de la portaveu Elma Saiz, continúa defensant la presumpció d'innocència de l'expresident.
3: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat aquest matí el projecte de llei del tabac. La reforma prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, platges o instal·lacions esportives. Mònica García és la ministra de Sanitat. La llei també afecta... La llei afectarà també els menors d'edat perquè fins ara només estava prohibida la venda a aquest col·lectiu, però ara tindran prohibit fumar. Si ho fan, les sancions pujaran per sobre dels 200 euros. La reforma també estén a les cigarretes electròniques i altres productes relacionats les mateixes limitacions de consum previstes per al tabac. Amb tot, la llei encara ha de passar pel Congrés dels Diputats i aconseguir majoria parlamentària per ser una realitat.
0: Doncs ho seguirem. I els esports, ara que ja s'ha acabat el Mundial, avui tornem a tenir graderia amb la meva estimadíssima Núria Vilamala.
4: Què tal, Laura? Quin plaer saludar-te.
0: Home, és que has tornat de vacances, estàs relaxada, sí. I ara et toca treballar una altra vegada.
4: Sí, i s'ha acabat el Mundial, però avui encara parlarem una mica del Mundial.
0: Una mica de cua.
4: Avui, sí, avui encara podem arrossegar una mica.
0: Què ens explicaràs, va?
4: Mira, avui trucarem al Fermín Suárez, és el nostre expert en futbol internacional, juntament amb el Bruno, i farem una mica de radiografia del Mundial per saber quins jugadors l'han sorprès més, les seleccions revelació, i analitzarem una mica el Mundial, no només en clau Espanya, que està la campiona, sinó més en clau general, i evidentment, Laura, també estarem pendents de l'actualitat. Juga un amistós l'Espanyol, uh-huh, en horari graderia, per tant també estarem pendents del que faci l'Espanyol, i també pendents de quan el Barça oficialitza DM, que ja fa dies que està per Barcelona.
0: Sí, però... va anunciar aquí que havia arribat a l'aeroport,
4: sí, però la burocràcia va a poc a poc.
0: Bueno, ja passa. Jo vull saber si parlareu de la cirurgia estètica de Vinícius.
4: Oh. No ho tenia previst. Però Juan, mira, no m'apunto com
0: apunta
4: un bon tema.
0: Apunta tu, que
4: sí,
0: crec que és un bon tema, que s'ha, sí, fet una harmonització de la barbeta.
4: Sí, no. De fet, he vist a Twitter, hi havia algun mem, saps allò de quan l'iPhone, sí, es desbloqueja la pantalla amb el reconeixement facial, que ell, clar, amb el canvi que ha fet, potser no el reconeixeria.
2: Però està més guapo, eh? Anar
4: està més guapo, jo estic d'acord.
0: A mi m'han dit que no, que havia envellit. No he vist la foto, no.
4: A mi
0: no
4: m'agrada més.
2: A mi també m'agrada més.
0: Vale, doncs, si us agrada
4: hauràs de buscar
0: vosaltres,
4: la foto
0: ja
4: i demà ens dius a veure què et sembla.
0: Fantàstic, així ho farem. Gràcies, Núria.
4: Fins ara, Laura.
0: De nou. I saltem de Núria a Núria, perquè anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Tu parlaràs de la cirurgia de Vinícius o no?
5: No, ara tinc inquietud per buscar-la. No sabia. Desconeixo tot això. No, ho buscaré.
0: Ara ho farem. Mira, avui parlàvem amb una amiga al matí, l'Amparo de la Treva, que em deia, avui diuen que comença la nova onada de calor. Però ella em deia, però si no hem sortit de cap onada de calor.
5: No, la sensació és que estem en bucle, en unes Totalment. Temperatures que no són normals. De fet, ja vam parlar la setmana passada i és que continuem amb temperatures extremadament altes per l'època de l'any. Sí, és veritat que hi ha dies aquest estiu que no s'arriben als llindars perquè sigui onada de calor, però continuem amb temperatures molt altes. Sí, és veritat que avui s'han tornat a superar els 40 graus, per exemple, a Cardona, però t'he de dir que hi ha llum al final del túnel. El cap de setmana baixaran les temperatures, fins i tot he de dir que les temperatures estaran inclús una mica per sota del que serien habituals.
0: Oh, que bé! Jo t'he de dir que aquest cap de setmana me'n vaig, fujo a la muntanya i he mirat al poble on estaré la temperatura a la nit, 15 graus.
5: I plores de felicitat.
0: Home, i tant, no puc estar més contenta. Però demà sí que baixen una mica, també, no?
5: Sí, però el descens de demà serà puntual. Per exemple, anem a ficar números a tot això. A Barcelona s'assoliran demà 33 graus, 32 a Tarragona, 35 a Girona, 38 a Lleida. Però aquest descens diem que serà puntual perquè agafarà una miqueta d'empenta per poder pujar al llarg dels pròxims dies. I dijous, per exemple, a Lleida ja es superaran els 40 i s'espera una màxima de 42. Però dèiem que aniran baixant les temperatures i anem a ficar números a Lleida. Per exemple, divendres la màxima serà 40, continuem suant la gota gorda, dissabte 36, però diumenge hi ha uns 34, que bueno, es podria portar més o menys bé. Si és veritat que hem d'agafar aire, els dies que les temperatures estaran inclús per sota de l'habitual per estar doncs, en l'estiu o dins de la canícula, seran dissabte, diumenge i dilluns. I tot apunta, però encara queden molts dies, que la nova setmana vindrà una remuntada. Però bueno, ja ho anirem concretant.
0: Vale,
5: i
0: sí,
5: no tan sols hem de parlar de temperatures altes, sinó la sensació d'estar en un forn durant tot el dia. Continuem amb aquesta calitja al cel. Ara tenim alguns xàfecs molt puntuals a les Terres de l'Ebre. I demà, un cop més a la tarda, es pot escapar alguna tempesta molt puntual, especialment al sud, i amb ratxes molt fortes de vent. A més, com que tenim aquesta calitja, si hi ha precipitacions seran en forma de fang. I anem a ficar una mica de temperatures a l'aigua del mar per qui pugui aprofitar per anar a la platja. Demà la temperatura a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, l'aigua del mar, els 29, tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
0: Doncs qui pugui aprofitar que es banyi, qui no, doncs a seguir aguantant la calor. Moltíssimes gràcies, Núria.
5: Una abraçada.
0: En Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:27 d'aquest dimarts 21 de juliol de 2026. I ara anem a descobrir que fins ara no ho havíem pogut. La secció dels dimarts d'aquest balcó d'estiu. No marxem, és que no tirarem ni publi. Connectem ara amb aquesta secció, ja ho veureu.
6: Acer Catalunya. Al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: El que esteu escoltant és la banda sonora de la pel·lícula La nit americana, de François Truffaut, perquè els últims minuts dels dimarts d'aquest balcó d'estiu els dedicarem al cinema. I ho farem amb la directora de cine, Premi Gaudí d'aquest any, a directora novell, Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, tu com estàs?
0: Molt bé, també. A la secció li hem posat un nom, que en vam parlar molt tu i jo, que es diu No només crispetes, i té un significat aquest nom. Per què li hem posat així?
1: Bueno, ho hem trobat que era una mica la forma d'explicar que el cinema d'entreteniment està molt bé i les crispetes està molt bé i el cinema és una festa, però que també crec que era interessant que parléssim de com es fan les pel·lícules, no? Com es pensen, quines decisions hi ha darrere, després poden ser determinants en l'efecte sensorial i l'experiència cinematogràfica de cara a l'audiència, no? I que estem en un moment on moltes vegades pensem les pel·lícules des de quina història explica la pel·lícula, no? Però pensar en només què explica la pel·lícula sinó com ho explica, bueno, és una forma també d'apropar a l'audiència, no? I a despertar alguns cinèfils que puguin entendre que estem en un moment de sobreestimulació d'imatges. Jo m'incloc la primera.
0: Home, tant, l'escroll infinit.
1: I llavors, bueno, que si podem repassar alguns conceptes i entendre també què signifiquen unes imatges d'unes altres i quines decisions hi ha darrere, bueno, mai arribarem a estar al cap del cineasta i saber exactament per què va prendre una decisió o una altra, però que és interessant que puguem entendre no només el making of i l'anècdota per fer-te el flipat amb el col·lega, sinó per gaudir més de les pel·lis.
0: Clar,
1: no?
0: Totalment, per gaudir, per entendre per què s'ha pres aquesta decisió, per admirar-ho i admirar tota la feina que hi ha darrere d'una pel·lícula, que és molta.
1: Que és molta, hi ha molts departaments, hi ha moltes decisions creatives que són molt diverses i entrarem en molts aspectes, no?, durant aquest estiu. I bueno, que al final totes van cap al mateix lloc, no?, que és bueno, l'impacte emocional que pot tenir de cop un color respecte a un altre, no?, o un so respecte a un altre, és diferent segons la decisió que hi ha darrere, no? I una miqueta de tot això parlarem.
0: Que bé, i ho gaudirem moltíssim. Avui, primera secció, per quin tema has volgut començar?
1: Doncs mira, comencem per un tema molt estimulant, sent que estem a la ràdio, que és disseny de so.
0: I jo veig aquí una persona al teu costat, això vol dir que no ho parlaràs sola. Des del principi vas tenir molt clar que aquest tema l'havies de fer amb un company de professió, una persona que ha treballat en pel·lícules com aquesta.

0: De què estem parlant, Gemma?
1: Estem parlant de l'Oriol Donat i Martes.
0: Hola, Oriol, bona tarda.
1: Que a part de ser el meu amic, que és un autèntic professional espectacular i company de feina, és graduat a l'ESCAC, a l'especialitat de so, editor d'efectes, editor de so, dissenyador de so. Va editar juntament amb la Lea Coses Noves alguns projectes, van cofundar l'estudi Lima Limón, que ha estat l'estudi encarregat del so de Cirat, pel·lícula que ha estat nominada aquest any als Oscars, i també ha sigut el dissenyador de so de pel·lícules com Creatura, com La Fúria, i Creatura, de fet, el van nominar amb el Premi a Millor So als Gaudí per aquesta pel·lícula.
0: Per tant, persona ideal, eh?
1: Persona ideal per parlar d'aquest tema, la veritat.
0: Si us sembla, comencem definint què és el disseny de so, no? Perquè molts poden pensar que és plantar el micro allà al diàleg d'una pel·li, però, o la música d'una pel·lícula, però no estem parlant d'això. Què és el disseny de so?
2: No, mira, el disseny de so consisteix en el que seria la creació i la confecció de tots els sons que no són música i que podem escoltar en una pel·lícula. Això passa per passos, ambients, cotxes, helicòpters, ocells, explosions i, en alguns casos, elements que no existeixen a la realitat i s'han de crear des de zero, com podrien ser els famosos sables làser de Star Wars, els monstres del Senyor dels Anells i els dinosaures de Jurassic Park, que desconeixem com sonen, i aquests sons són sons que és una interpretació, no?
1: Sí, doncs, bueno, si sembla, parlem una miqueta de Jurassic Park.
0: Jurassic Park, eh?
3: Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha registrado la Tierra tras las huellas de su pasado.
0: Una pel·lícula conegudíssima de Steven Spielberg. Per què ens has portat aquesta pel·lícula per parlar d'això?
2: Doncs em sembla un exemple molt clar també de quan parlem de disseny de so, que és veritat que el disseny de so és algo que és normalment molt invisible, perquè costa això, no?, determinar què és el que hem creat, què no, què s'ha gravat a rodatge, però crec que el cas dels dinosaures és un exemple molt evident de, ostres, és un so que no podem enregistrar, i llavors hem hagut, bueno, jo no, però la gent que ha treballat a Jurassic Park va haver de recrear i idear aquests sons, i al final són sons que tots ara quan pensem en com sonen dinosaures, en realitat és gràcies a aquesta pel·lícula.
0: I sonen així.

0: Vale, Oriol, hem posat aquest exemple a Jurassic Park, no? Que tu i jo n'hem parlat alguna vegada, perquè ens expliquis una mica també algunes d'aquestes intencionalitats, no? Quines decisions es prenen i per crear quins efectes.
1: Clar, una cosa que té, que nosaltres creiem molt important en aquest departament és que és una eina superpoderosa per a direcció, per als creadors, per, si al final, per manipular, diguéssim, que és al final el que fem en el cinema, que és per manipular les emocions de l'espectador. Perquè al final la imatge és algo molt evident, és algo que llegim, però en canvi el so passa molt per l'inconscient, no som conscients de... O sigui, no estem llegint, estem veient la pel·lícula. De fet, ja quan parlem de veure la pel·lícula, i el so és algo que ens afecta i ens emociona moltíssim, però no som conscients de que ens està emocionant. Llavors, clar, el que ens permet en aquest sentit és justament manipular l'espectador sense que ell en sigui conscient.
0: Clar, de la música és algo del que sí que som més conscients, no?, quan sona, però el disseny de so va molt més enllà de la música, i és molt guai, no?, que sempre tu i jo parlem a vegades de treballar el so des del guió, no?, aquest so més narratiu, aquest so que no és després una manipulació forçada, sinó que ja està dins la pròpia concepció de la seqüència, no? Per què és aquesta seqüència interessant, aquesta, no?, aquesta que parlàvem de la cuina?
1: Aquesta de la cuina, per exemple, és una, crec que és una escena que tenim també tots gravats.
2: Sí, aquesta cuina que estan els nens allà amagats entre el dinosaure.
1: Clar, aquesta escena, de fet, per mi té molts moments molt... A part del propi so del Velociraptor, que és superidentificatiu, també té coses on juga molt, per exemple, amb el silenci. És una seqüència que, de fet, això, quan parlem també de so i de silencis, jo me'n vaig molt al terror, perquè és una cosa que passa també, no?, quan estàs sol a casa i tens por, comences a sentir qualsevol so, i qualsevol so, per petit que sigui, tenim l'escolta superactiva, i aquesta és una escena amb molt de silenci. Hi ha totes aquestes planxes metàl·liques de la cuina que quan els nens es mouen aquí i allà, catxivatges per tot arreu, que quan cauen els velociraptors estan escoltant. Bueno, llavors és una escena que tota l'atenció realment es basa en fer o no fer soroll, no? I em sembla molt interessant perquè això ja ve de guió.
2: Clar, o sigui, això es pensa abans, eh? Quan tu dissenyes el so i es pensa en aquesta escena farem així, aquí sonarà això, i tot està programadíssim.
0: Sí, bueno, tot. Hi ha algunes coses que no, que van a procés posterior, però hi ha algunes coses que ens agrada molt dissenyar-les prèviament, i de fet, no?, que a vegades parlem de que hi ha diverses maneres, no?, de concebir el so, diversos camins o tons, no?, que són uns més expressius, uns més expressius, uns més narratius. Si et sembla, posem un exemple del que tu i jo parlem moltes vegades, que és Apocalypse Now.
3: Heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command.
4: Germany.
2: De Francis Ford Coppola. Anem dient els noms dels directors, eh? Que això s'ha de dir sempre. Per què heu portat aquest exemple?
1: Doncs mira, Apocalypse Now és interessant per començar perquè disseny de so en realitat sempre han existit des que hi ha hagut so al cinema. Però és la primera pel·lícula on, les primeres pel·lícules on es va reconèixer la feina com a crèdit de dissenyador de so, no? Perquè es considera ja que hi ha una feina molt més enllà, que no és només sonoritzar, que no és només
2: no
1: que
2: només
1: les coses
2: micro,
1: sonin,
2: exacte,
1: no és només que si hi ha un pas soni, sinó pensar com sona això, no? Com podem definir uns personatges per al seu so, com podem treballar el so d'una forma més creativa i explicar més coses.
0: I la psicologia del personatge, no?
1: Exacte.
0: Inclús, no? Com que és aquest terror, que en el cas d'Apocalypse Now és molt evident, però molt creatiu, aquest joc entre els helicòpters, no? Dels ventiladors, no?
2: Sí.
1: Clar, és un personatge també això, exacte, molt torturat per tot el que és la guerra de Vietnam, i llavors hi ha un joc brutal en aquest sentit entre el que està passant en realitat, el que està dins del seu cap.
2: Que et coles al seu cap, fins i tot. Com a espectador, ara, la gent que ens estigui escoltant, com poden fer per gaudir del so? Sempre diuen, aneu al cine, que és on se sent millor. Consells per a aquestes persones.
1: Anar al cine?
0: Anar al cine, el primer.
2: Sí, abans fora de micros els he confessat que havia vist tirat amb un mòbil, amb uns auriculars a un avió, i m'ha caigut bronca.
0: És el doble val, en un avió ni en el mòbil.
2: Aneu al cine. Algun lloc al cine on sigui millor col·locar-se?
1: Sí, normalment, clar, depèn del tamany de la sala, normalment hi ha aquesta cosa de la fila 7, que és com el lema, però és veritat que depèn de la sala. Jo normalment recomano que si, diguéssim, des del mig, una miqueta més endavant. És a dir, que puguis veure tota la imatge, que no et quedi res fora de visió, però que no quedi com si fos una tele, diguéssim. I sí, llavors així tenim la pressió sonora realment dels altaveus. Els altaveus estan pensats per sobre d'aquella zona. Nosaltres treballem en sales de cine. O sigui, quan acabem la pel·lícula treballem en sales de cine que se semblen, o sigui, més petites, però que simulen això, i treballem més o menys en aquesta zona. i és on s'escoltarà millor.
2: Vosaltres ho feu quan aneu al cine, de calcular exactament on us heu de posar o què?
0: Sí, jo a vegades és veritat que tinc una mica d'ansietat i intento col·locar-me un passadís, però intento vèncer aquesta ansietat i seure més o menys al mig per gaudir del so, no? Que també aquest so envolvent del que parlem, no? Que també arriba a totes les bandes de la sala i és una manera interessant de gaudir el so.
2: Doncs ja ho sabeu, si aquesta setmana aneu al cine, a seguir aquests consells per gaudir encara més de les pel·lícules. Oriol Donat, editor de so, moltíssimes gràcies per portar-nos això. No sabia que era tan interessant aquesta feina de fins i tot inventar-te un so, és que m'ha semblat fascinant. I Gemma, directora de cine, gràcies a tu també. Ens veiem la setmana que ve amb més aprenentatges. Seràs cada dimarts?
0: Estaré cada dimarts aquí explicant cosetes.
2: I portant-nos moltes pel·lis que ho exemplifiquin perquè puguem gaudir cada vegada més de cine. Una última pregunta. Quina és l'última pel·lícula que heu vist?
0: Jo, l'Odissea.
2: Tu unes ganes?
1: Jo, Amadeus.
0: Jo la vaig veure, el Fenomen.
1: Aquesta no és nova.
0: Aquesta no és nova, però jo la vaig veure, el Fenomen, i sonava espectacular.
2: A la fila 7?
0: No. Crec que estava a la fila... Potser estava a la 7, però no estava al mig, estava una mica al lateral.
4: És que jo vaig anar a veure l'Odissea a un cine a la fila 6, que has dit, i va haver-hi un moment de la pel·li que era atronador. El so. Vull dir, jo compro, jo entenc la bronca per veure Cirat en un avió.
2: Bueno, és que no tenia cap més moment.
4: A mi va haver un moment que em va semblar un gramassa de dir, és que ens quedarem sordos tots plegats aquí. Perquè era...
1: Clar, això ja depèn de...
0: Depèn del gust de també la sala, com la calibrin.
1: De la sala o no, però... Però bueno, sí. A veure, en principi la gràcia una mica també de vegades als cinemes és que a vegades també... A vegades és veritat que no estem acostumats a el que impliquen al cinema, ens hem acostumat a tenir el volum més baix i tal,

0: Irene Cordón, com estàs?
1: Molt bé.
0: Mira, avui va una mena de...
2: Avui va del futbol de l'època.
0: Exacte.
2: De l'època antiga, sí o no?
0: Sí, en certa... Home, gladiadors diries que són...
2: Sí, sí. era l'entreteniment del poble,
0: no? Li compres al Joan? Sí.
1: Li compro.
2: L'entreteniment del poble.
0: Clar.
2: Parlem de gladiadors, que és un clàssic sobretot de l'època romana.
0: Que ens encanta.
2: I seria correcte dir jocs de gladiadors? Era
1: sí,
2: això?
1: Sí, els combats o els jocs de gladiadors, com vulgueu, o lluites.
2: Quan van començar?
1: Clar, aquí ve la pregunta. El primer que hem de dir és que no són, originàriament no són
2: romans. Ah, no?
1: I és veritat que nosaltres l'associem amb aquesta cultura, però són d'origen etrusc. És a dir, hi ha una civilització que, contemporània, una miqueta just abans dels romans, que molt interessant, jo sé que n'hem parlat més d'alguna vegada,
0: dels etruscos, sí.
1: Perquè és una cultura doncs, gran oblidada. Llavors, ells tenien uns combats de gladiadors, però amb un marc, amb un ritual funerari, és a dir, amb motiu de l'enterrament d'una persona benestant, sobretot de les elites, d'aquestes elites o nobleses o monarquies, quan moria una persona, es feien aquests jocs perquè s'havia de vessar sang i aquesta sang es donava en ofrena a unes divinitats. Per tant, fixeu-vos que són uns combats que tenen aquest caràcter màgico-religiós, que s'ubiquen en aquest espai privat, en el món funerari, però en canvi, quan nosaltres diem gladiadors, què veus?
0: Que lúdic, són, que són lúdics.
1: Són lúdics,
0: que van començar
1: públics,
0: zero lúdics.
1: Exacte, o sigui, hi haurà un pas.
2: En una arena, al principi, o no?
1: No, clar, o sigui, nosaltres el que veiem és que hi ha tota una evolució. Primer aquesta, no? De treure-li aquest caràcter sacre perquè es converteixin en caràcter lúdic, de privat passen a ser públics i de truscos passen a ser romans. Llavors, què és això? Doncs són aquests combats, són aquestes lluites que se'ls donava al poble perquè tingués com a entreteniment aquestes lluites. On es feien? Clar, jo crec que tots i a totes ens ve al cap la pel·lícula de Gladiator, que us demano, sisplau, que no digueu Gladiator, heu de dir-ho en llatí.
0: Gladiator.
1: Gladiator.
0: Sort que ho has dit, perquè...
2: Jo he vist l'avui fa res, vaig veure no, la dos amb
0: però l'haguessis espifiat, t'haguessis dit
2: sí, gladiator sí.
1: Que passa la paraula gladiador, gladiator, ve de gladium, que és el nom que rep l'espasa, que és aquesta espasa petitona amb la qual ells lluiten. I elles, que ja parlarem ara. Llavors, on es feia? Amb un origen, és veritat que les pel·lícules, no? Ràpidament veiem aquella estructura, que són aquells amfiteatres meravellosos, construïts en pedra, però hi ha també tota una evolució, perquè originàriament es feien al fòrum. Recordem que el fòrum és la plaça del poble.
2: Sí,
1: és allà, doncs,
2: no hi havia
1: centre,
2: grades ni res, no?
1: No hi havia res d'això. Sí que és molt curiós perquè en alguns dels edificis del voltant comencen a posar-hi balcons i aquestes balconades era per poder tenir una visió més bona d'aquests jocs, d'aquestes lluites de gladiadors. Llavors, a poc aniran apareixent unes estructures de fusta mòbils que, com una espècie de

0: Balat, quan nosaltres anem a les festes sí. majors, que també al fòrum.
1: Es van inventar les grades, també.
0: Sí, ells tenen, no, ells ja tenen el teatre. Llavors, què és un amfiteatre? Sí, sí, sí. Fixa't en la paraula, no? Vitruvi, que és el gran arquitecte llatí de l'època, diu, a veure, no, jo no paro a explicar de què, com està fet o arquitectònicament parlant un amfiteatre, diu, perquè són dos teatres juxtaposats. Ah. L'únic que fan és substituir allà on aniria l'escenari i l'orquestra per aquesta arena que ara comentaves fa un moment. Ah. Llavors, sí que em posen aquests dos, té aquesta forma elíptica, que és molt important veure aquesta forma elíptica, veurem per què, i col·loquen aquesta arena. L'arena per què s'hi posarà? Això ja és en una època en la qual ja veiem uns amfiteatres que no són aquestes estructures de fusta, però l'arena serveix per absorbir la sang.
2: És el que estava pensant.
0: Perquè aquí s'hi va vessar molta sang. Quan parlem d'aquestes lluites de gladiadors, doncs evidentment...
2: I quedava allà vessada i posaven més sorra
0: passes
2: damunt.
0: Passes el rasclet. Clar. Passes un rasclet com...
2: Com els toros, els braus.
0: Igual, exactament, clar, que els toros.
1: Tu parlaves de la funció que hi havia que al principi amb els etruscs era una i després
0: sí,
1: passa una altra, que passa a ser l'entreteniment i que llavors era pel poble.
0: Sí.
1: Per què canvia això? Perquè, per exemple, els emperadors volien buscar una manera d'entretenir el poble?
0: Sí, hi ha una dita romana que diu pan y circo. És a dir, dona-li menjar, dona-li aliment i entreteniment i el poble el tindràs content. A dia d'avui, us asseguro que passa exactament el mateix. Fixeu-vos, hem parat per parlar del
2: amb el futbol,
0: possible...
2: Ja està.
0: Clar, és que tot ho associo, tot ho associo. És evident, sí, mentre la gent pugui menjar i tingui una mica d'entreteniment, i ara amb el Mundial de Futbol, etc etc, la gent la tindràs molt més tranquil·la. Això els romans ho van tenir molt clar. Llavors van veure que tenien problemes afegits, com per exemple què fan amb els condemnats a mort. No hi ha presons a Roma, fixeu-vos, no n'hi ha. Per tant, què en podem fer? Llavors, el que serien, per dir-ho d'alguna manera, la violència pública sempre ha existit. O sigui, al llarg de la història de la humanitat, qualsevol civilització i cultura, hem vist que hi ha hagut fins i tot com unes guillotines poden, doncs, també a la plaça del poble, matar la gent. Però què van fer els romans? En van fer un espectacle. Van dir,
1: perquè la gent disfrutés,
0: clar,
1: això.
0: Anem a donar-li el tom. Jo ho he comentat més d'una vegada. Quan jo veig l'edifici del Coliseum, que és espectacular, espectacular...
2: A Roma.
0: A Roma, és evident que allò simbolitza l'enginy, la glòria, però també l'horror dels romans, perquè d'aquest espectacle, d'aquesta mort, em van fer que la gent en gaudís, que la gent, però al màxim, o sigui, són uns autèntics hooligans, permeteu-me aquesta paraula, perquè la gent...
2: Gaudien amb la mort i
0: gaudeix.
2: Com es destripaven uns als altres.
0: Absolutament, absolutament. I a més, aquesta era la finalitat. Evidentment que no tots els gladiadors moren, evidentment, que no morien
2: tots. Però sí
0: tots.
2: Que sortien sabent que podien morir.
0: Sí, o sigui, és un ofici d'un alt risc tremendo, perquè n'hi ha alguns que saben que moriran segur, és a dir, els que són condemnats a morts, aquelles persones que són condemnades a morts, diuen, vinga, anem a fer aquesta mort, però aprofitem-ho i fem-ne un espectacle. Per tant, saben que els llencen a l'arena i els hi fan tota una sèrie de jocs, fins i tot els hi tanquen els ulls perquè s'hagin de matar entre ells, perquè el poble en reia i tot.
2: Però si ho feien molt bé, ara jo estic ja sent una pel·liculera, no podien revertir aquesta pena de mort?
0: Sí, a veure, el tema és, quan nosaltres parlem de gladiadors, per què un arriba a ser gladiador? Llavors hi ha molts motius. Hi ha, per exemple, esclaus. Gent que són esclaus, indisciplinats que el propietari es vol vendre aquest esclau, o al contrari, arriba un lanista, que és el propietari de l'escola dels gladiadors, i veu un home doncs, ben fort, que està treballant la terra, i diu, escolta, et compro l'esclau. Hi havia fins i tot subhastes, eh? Per això, per tenir-los com a gladiadors, i se'ls emporten cap a l'escola de gladiadors, i es comencen a formar. El que passa que també hi ha aquest condemnats a mort, condemnats a les escoles de gladiadors, i després sí que hi ha els gladiadors, que jo els dic als professionals, que és gent lliure que ha decidit fer-se gladiador, perquè era una manera de fer molts diners. I a més és una manera també, no li demanem a un gladiador que tingui gran intel·lecte, no li demanem això. El que li demanem és espectacle. I a més què s'emportarà aquesta persona que lliurement decideix posar-se gladiador en una escola perquè el formin
1: que
0: i que tingui escoles, a més associades en aquests grans amfiteatres, doncs a canvi guanyen la fama perquè tothom parlava d'aquests gladiadors, fins i tot eren els homes més desitjats de les dones. A dia d'avui, si tinguessin gladiadors, o al contrari, si a l'antiguitat haguessin tingut mòbils, tothom s'hauria volgut fer un selfie amb aquests gladiadors, començant pels polítics, no ho dubteu. Llavors, clar, aquí ve el tema, a les escoles de gladiadors. Aquí,
2: estava pensant en la foto de l'illa amb Bad Bunny, ara m'ha vingut aquesta foto. coreografia.
0: O un jugador, un entrenador d'un equip com, per exemple, el Barça. Evidentment, res canvia. Clar, tu vols, no?, que aquest polític l'associïn amb aquest personatge que és tan famós.
1: I n'hi havien de noms, de famosos? De
0: en tenim,
1: famosos.
0: O sigui, de mateixa manera que hi pugui haver un Messi, però n'hi ha un que és Espartac. Recordeu, Espartac és un gran gladiador, que ell va sortir de l'escola de gladiadors de Càpua, perquè us he de dir que, de la mateixa manera, quan avui parlem del futbol, ja que fèieu aquesta comparativa, hi ha alguns equips que tots els estem esperant, jo m'atreixo a dir que el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, són equips, no?, que saps que tenen una tradició i que els tenen uns grans jugadors, etc etc. Això passava exactament igual a l'antiguitat. Hi ha sobretot quatre escoles molt bones de gladiadors, una està ubicada a Roma, l'altra a Càpua, que està a la Campània, uns 25 quilòmetres del que seria l'actual Nàpols, Alexandria i Pèrgam. Aquestes quatre ciutats tenen una escola de gladiadors molt bona, per tant, quan, per exemple, a Roma, un emperador, perquè normalment eren els emperadors els que pagaven aquests jocs, perquè són uns jocs gratuïts pel poble. Clar. És que tot... I evidentment
1: els,
0: que era...
1: Els paguen amb els impostos, ells.
0: Hi havia una part dedicada de l'impost que sí que es dedicava a això, però sobretot hi havia també alguns magistrats que els pagaven aquests jocs, perquè així es guanyaven doncs, la simpatia del poble, nois, noies, jo us dono, us ofereixo això, o fins i tot algun que ja té un càrrec molt alt, que diu, mira, jo us porto, a dia d'avui, jo la comparativa la faig quan les festes majors et porten segons quin grup musical, o a veure qui erigeix l'arbre de Nadal més alt. Et guanyes popularitat. Sí. És això. El poble està content perquè jo pertanyo a això.
2: Per tant, jo he portat un gladiador meravellós.
0: Us he portat l'escola de Càpua i, a més, combatrà contra l'Alexandrina. La, llavors, clar, aquí hi havia aquests noms tremendos. I la gent feia apostes. Fins i tot el propi emperador podia apostar. O sigui, això està regulat per l'Estat.
2: I ara que deies Espartac, que clar, tenim el Kirk Douglas a no, la pel·lícula de 1960 de Kubrick... S'assemblava? O sigui, està ben caracteritzat?
0: Mira, és una pel·lícula que en aquell moment el cànon de bellesa masculina no estan molt
2: catxes.
0: Molt catxes. Per tant, això és correcte. L'escut que portes un xic massa petit, perquè... Clar, coneixem no, completament...
2: Veure una pel·li amb la Irene.
1: El Russell Crowe, Gladiator?
0: Millor. El que passa és que està una mica massa fort. El que passa que figura que és un exmilitar, perquè hi havia molts gladiadors també que eren exmilitars. Un cop ja són veterans de guerra, que tenien 30 anys d'edat, si no han fet mai més, no han fet res a la seva vida. És l'única cosa que saben fer, lluitar. Llavors, arriben a casa, que igual els van agafar com a legionaris amb una edat de 17 anys, tornen cap a casa als 30 anys i no saben fer res. Què fan? Doncs per guanyar diners, es donen voluntaris com a gladiadors, perquè ells saben perfectament com lluitar. Llavors, com han d'estar? No, molt prims no han de ser, perquè com que rebràs punxades, és millor que hi hagi una miqueta de coixinet. Això és molt bo, això és bo. Però aquí val tot, perquè valen tots els pesos, i de fet, tots aquests combats de gladiadors, els agradava molt al públic poder posar parelles que no s'assemblessin en res. O sigui, no ho hem d'associar amb el boxeig avui en dia, que busques un pes, no cal. Pots agafar, per exemple, un gladiador que sigui molt àgil, molt prim i molt ràpid... Versus, a veure, normalment l'edil el que està pagant a aquests jocs. Heu de pensar que l'any, per exemple, 65, abans de la nostra era, Juli César, com que ell era edil i volia guanyar-se el favor del poble i que el seguissin votant i fins i tot arribar a ser acabarà sent un triumvir, diu, vinga, jo vull regalar uns jocs ben bonics i ben vistosos pel poble de Roma.
2: Peli, no? Pel·li de Roma, no?
0: No sé si sortia a Roma, però
1: hi ha la frase A.B. César, els que van a morir et saluden.
0: No, això és mentida, això és Hollywood. Però el que no és mentida... És que Juli César va arribar a contractar 320 parelles de gladiadors perquè juguessin. De fet, encara n'havien contractat més, però el Senat van dir, voleu dir que aquest home no està preparant un cop d'estat? Perquè, clar, un gladiador és una persona que està formada
2: clar.
0: I que sap lluitar.
2: I té les seves armes, clar.
0: I té les seves armes. Evidentment que les armes no els hi donen fins que són a l'arena, o sigui, ells han de practicar amb espases de fusta, tots són armes de fusta, perquè què és el que passa? Com que saben lluitar, els hi tenien molta por. I és el que va passar amb Espartac. En el moment que ell s'escapa amb tota una altra colla de gladiadors...
2: Aquí l'alien.
0: L'alien, perquè en aquell moment els hi donen l'arma, la bona, llavors tothom apreta a córrer, perquè tu mateix l'has format. Però heu de saber que formar un gladiador era una cosa molt difícil i molt cara. Aquestes escoles de gladiadors tenen els massatgistes, els dietistes, perquè estan molt ben alimentats, els hi donen fins i tot una beguda rica amb el que serien cendres vegetals perquè té molt calci i això pels ossos és molt important.
2: El Red Bull de l'època.
0: Absolutament.
1: I com, però per què els entraven tant? Perquè al final un dels, el combat s'acabava quan un dels dos moria.
0: No és veritat. No? Aquest és el tema. O sigui, es calcula que deurien morir uns 10% màxim dels gladiadors formats ben preparats.
1: I com s'acabava un combat, llavors?
0: Com s'acaba? Si estàs condemnat a mort, evidentment acabaràs mort. I, però això era fàcil perquè potser ets un pobre desgraciat que no has agafat mai a la teva vida una arma i, per tant, ràpidament, doncs, mories. A veure, com s'acaba un combat? Per esgotament, i que hi ha un moment, hi ha uns àrbitres que els pots veure perquè en comptes d'anar de negre van de blanc amb dues franges vermelles.
2: No surten verticals. A les pel·lis, els àrbitres.
0: Molt malament. És que és clau, que els àrbitres.
2: T'ens han timat amb la frase. Ara estàs dient que hi havia àrbitres de gladiadors,
0: i
2: blancs i vermells.
0: I molts d'ells havien sigut exgladiadors, que s'han quedat com a entrenadors, com a àrbitres.
2: Com han obviat aquesta figura tan important?
0: Perquè
2: es deien àrbitres?
1: No és tan romàntica per les pel·lícules. No,
0: perquè no ens truquen els historiadors. Yeah. Perquè encara és més fascinant veure això. Perquè veus, no?, com a vegades algun àrbitre, no dic capita perquè no té un xiulet, però sí que pot aturar un combat quan veus clarament que està guanyant un, està favorint a un altre. Això vol dir que està rebent algun suborn, perquè ja us he dit que les apostes eren molt grans. Llavors, normalment, com s'acaba el combat? Per esgotament. Perquè hi ha un moment que els àrbitres ho diuen, perquè un demana, ha perdut les armes, llavors, o una rendeix. Però, què és el que passa? Que ja sabeu que bona part del públic decidirà que visquin o no, després els hi feien cas o no.
2: Amb allò del pols...
0: També és fals.
1: Què dius, Irene, per favor?
0: Clar, això és Hollywood.
2: Una cosa, que ara necessitem segona part, perquè jo tinc moltes preguntes. El tema de... Ara em diràs, el tema dels animals. Quan entrava el lleó...
1: Això va ser posterior.
0: No, això ho tenim molt ben documentat ja per quan tenim aquests amfiteatres construïts en pedra. Per exemple, el mateix Coliseum, és veritat que les fonts ens diuen que els animals, les feres, surten de sota la sorra, de sota l'arena, de manera màgica. Nosaltres sabem que són unes palanques que obrien doncs, unes trampes i que sortien d'allà aquests lleons, aquests tigres...
2: Però aleshores no salvaven ni el tato, tu dius un 10% que
0: però
2: morien.
0: Però pels condemnats a mort. Ah, o sigui, és pels combats on participen condemnats a mort, doncs que hi ha un moment que treuen la fera, que la tenen famèlica, perquè evidentment l'han de treure que tingui molta gana. També us he de dir que aquests que han mort a l'arena, si no ets un gladiador lliure, no tens dret a sepultura. Per tant, amb el teu cos, què feien? L'agafaven, el trossejaven i alimentaven així a les feres.
1: Ostres,
0: a les bèsties.
1: Quin clar. Final, no?
0: Bé, això és Roma, també.
1: Això que has dit de les apostes, m'ha vingut una recomanació d'una sèrie boníssima a Amazon Prime de fa un parell d'anys, amb l'Anthony Hopkins, el protagonista que fa de l'últim emperador de Roma, que es diu All Those About to Die, els que van a morir, i parla del Coliseum, de les apostes que es fan a dins a l'amfiteatre... Quan, i crec, mira-te-la aquesta, aviam, si aquesta sembla més realista.
0: No la conec, però faré deures. Però
1: del 79
0: que...
1: després de Crist.
0: Val, doncs, del 79 després.
1: Sí, de Crist.
0: Llavors no és el darrer emperador.
1: No?
0: No, s'acaba el 476 de la nostra era.
2: Amb la segadora d'Irene. Un moment, has dit elles.
0: 79 vol dir que és Vespasià.
1: Exacte, Vespasià.
0: És que no,
1: sí.
0: Vespasià és el que va començar el Coliseum, però el seu fill Tit inaugurarà els jocs.
1: Efectivament. Explica la història de com comença el Coliseum, Irene Cordón.
0: No sabia que em posàveu a prova,
1: Mira-te-la, aviam, si t'agrada.
2: Em fa gràcia perquè estem com
1: atropellats. Amazon Prime.
2: Hi ha un moment que has dit els gladiadors i has dit i elles.
0: Sí, també tenim dones. Tenim dones gladiadores.
2: Ai, 29?
1: Un minut
0: doncs
1: per les dones
0: esplèndides. Mireu, lluitaven amb el tors nu. I aquí ho deixo.
2: Com? Lluitaven amb el...
0: I a vegades lluitaven una a una o a vegades en grups. I quan eren en grups, eren amazones, perquè agafaven l'arc i les fletxes.
1: Sempre entre dones lluitaven.
0: Sempre, això sí. Menys Dioclecià, que les farà lluitar en un combat contra els nans.
1: Ostres.
0: Sí.
2: Val, pel capítol 2, dones, i el Toni m'ha xivat aquí pels auriculars, els vaixells...
0: Les naumàquies, altres
1: inundaven
0: combats.
1: Inundaven l'amfiteatre, no?
2: Sí, clar, i com a la pel·lícula hi havia allò dels taurons, no?
1: Això passava, que
2: taurons,
1: els inundaven.
2: No, taurons
0: i a Mèrida els van inundar, però no hi ha taurons.
2: No hi ha taurons.
1: Però aigua sí, els inundaven.
2: Irene, t'hem fet parlar tan de pressa, perdona'ns, ha estat com el dia, avui ha estat un dia atropellat.
1: Però m'ha encantat, a mi.
2: Ha sigut fantàstic. Irene, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb molts més temes.
0: Fantàstic.
2: Abraçada, que bé l'agradaria.
0: Abraçada.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
3: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
4: El balcó.
5: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
6: La treva pactada entre les dues parts...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
7: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
8: Ni som enemigues...
9: Ni estem en guerra.
10: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
7: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
11: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
12: Tots els nostres continguts.
11: Som a tot arreu. Som al teu costat.
12: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
11: Tot això passa aquí.
12: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.